0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

can't go wrong trying to make things right.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tenim clar. No.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
4: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
2: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
4: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
2: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
5: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
4: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
2: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a més talla per 0-5 amb un doplet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
4: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
2: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
4: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
2: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
1: Fins aquí les notícies.
6: Anna Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
2: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
6: Complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
2: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fem tot.
6: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
2: Sí, no combina gaire amb la resta de la roba, però és
6: no
2: igual,
6: res. És ràdio. Però saps que la ràdio cada dia més càmeres, eh?
2: Sí, això sí.
6: Això haurem de tenir un compte.
2: No es diferencia, eh?
6: Millora't.
2: Gràcies.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7 i 20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per veus? Això us porto una cita d'una de les pèlroges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta en un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els Assassins Guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances que, la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa amb ell, i que ha decidit
0: Compraria
2: publicar...
0: Compraria bastant aquesta segona opció, sí. També t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina. La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor. Precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Dinder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dinder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
4: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't marxar 15 mesos a caminar i que et surtin bullofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
4: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
5: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
4: Doncs sí, pobres.
0: Pobres. Un petonet des d'aquí, tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders, primer us traieu les lleganyes, i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
4: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes. Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: A veure.
4: Té 12 estrelles de les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
4: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap.
2: Bueno,
4: i si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
2: Està molt bé.
0: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan ja ningú va amb monedes pel carrer.
4: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho van fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fam a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Van veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Elena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí d'Espera.
0: Vale, clar que sí, Lara Carillo.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altre pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Elena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Tota una odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyant els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència d'emergència amb Fermí Fernández i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc, eh?
8: Un moment, aleshores. Jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
4: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
5: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners. Avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no l'oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, és sí. De nit, comença ella a tocar el piano meravellosament bé.
4: Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixa amb barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà us va gravar i pim-pam, tu. Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, no sé, se traia el Bernús i ja està, no?
1: Sí, no sé si se'l treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Sí, quan vingui. No se sap mai si són de
0: matiners. I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
9: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella, sempre Javier Bardem, quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017 i l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
11: Jo crec que els odis són odis i l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic i que surt
12: d'Aliança
11: Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant d'alguna manera a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió, de esos no sé què, esos lodos, pues que nos aplicamos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
10: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien d'emmullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
13: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
1: Jo li diria a en Ricard.
13: Dia no t'ho dic, perquè potser jo què sé, d'on vens i què t'ha passat.
14: Però en Ricard precisament és allà quan ho has de dir, que has de dir... Què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo faig.
13: A mi m'ha passat una cosa que jo conec
14: si
13: una persona
14: Sarro...
13: que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món. A veure si penseu...
14: Que se li posa les boqueres.
13: De... Boqueres? No puc!
14: Les boqueres!
1: No, i es munta clares aquí, és horrorós.
13: Nena,
1: això, eh?
13: Ja...
14: I el filet!
13: Prefereixo la Lucia, la Fontresa, el moc...
10: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la COPE parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
15: I en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, ¿para qué vamos a ver?
12: Pero es chino, lo que da miedo es que es chino.
1: ¡Hala!
16: Els matiners.
0: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
0: Oh. Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
1: Aquí a nosaltres matines els tres, bona olor sempre.
0: Anem, gent molt neta som nosaltres.
1: Ol, jo crec que sí, no?
0: Sí.
1: Ah.
0: Jo si algun dia feu pudor us
1: que no m'hagi tirat una indirecta ara?
0: No, que jo tinc al costat, a més a més.
1: No, les coses a la cara. Clar, a mi m'ho dieu.
0: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes zones del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la nostra energia i nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la Lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
0: Ah, molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
1: Ja està, tu, no? Endavant.
0: Està molt bé, està molt bé avui el consell d'astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
1: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
0: tu ets
1: bé,
0: molt de pataletes,
1: també. Jo
0: soc una amiga pataletera. Sí?
1: Com ho has dit? Pataletera.
0: És pataletera, i a més a més jo estic al costat, saps? No. Tot l'estona ja picar la taula, picar la taula.
1: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
0: Bueno, depèn.
1: Què va, tu tens fomo d'aquest.
0: Depèn.
1: Una mica tu, sí, tens fomo.
0: Tots tenim lo nostre.
1: Sí.
0: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, aquí direm avui anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63, per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato. Ha arribat als 63 a tota metxa. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
0: Chrissy Hynde.
1: Hynde. A més, tenia aquí apuntat Hynde, per no dir-ho malament.
0: Vinga. Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
1: Ai, no.
0: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
18: Bon dia, matiners.
19: Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
20: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la Lluna i del Sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
19: Els més matiners.

0: competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
1: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
0: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació Alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Siegmund, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
0: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
1: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
0: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
1: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
0: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
1: I alerta perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
0: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
1: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
0: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
1: I acabem amb un concert.

0: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, detalls, els catarres i buhos. Quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
1: Que et poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
0: La veritat és que sí. No la puc suportar.
1: Cuida't la veu.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya, en totes les portades del dia.
2: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
3: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
2: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i el periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
3: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.

0: 6 del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
1: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
2: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
1: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
2: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
1: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
2: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
1: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
2: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
1: Mentrestant, el periódico Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
2: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
3: Hola, bon dia i bon dilluns.
0: Aquí se li acumulen els problemes.
3: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Chartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
3: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles del Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: Qui es quedarà d'una sola peça?
3: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
0: Ui, meu, el Roger, ara com estarà? Ui, meu, el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
3: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre. Els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les diumenges.
0: Molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
3: Ara.
0: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
2: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
0: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
4: Volant, volant.
0: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
4: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: Són els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: sí. I és
1: sí.
0: que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest malrotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten bueno, molt
1: bé. No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta, anem a baixar els nostres particulars ego sí. a un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, això és el que tu dius.
1: Molt bé, Marta.
0: S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc... per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, eh? També t'ho dic. No,
2: dono fe que estava baixa a la redacció picant com
1: sí,
2: una boja,
1: sí,
2: eh?
1: Clar, clar, sí, però sí, sí. Què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas.
1: Que, clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dana Maria. A veure... Va molt tranquil, em corrobora amb Aiol Roger a través del WhatsApp. Bueno,
0: és que
1: no pot ser que cada dia estiguem així, és que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
0: M'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
0: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
0: Mm. És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses,
1: vinga.
0: Estic parlant...
1: Sí, no, nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer, l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, dada Maria. Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca
1: sí.
2: Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48 abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat, quan torni a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García!
1: No puc creure.
2: En porta 4 de 6.
1: Sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 que... de 6.
1: O 49.
0: És molt fort, lo de la Lara.
1: És
0: pot ser arribar tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
0: No, difamació, no,
1: eh? L'has sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i ens ho ha copiat.
0: Jo el Maiol no el veig. Fas trampes, Lara.
2: No, ho juro.
1: Clar. Em diu que és la redactora...
0: Però és que l'altre dia m'ha parlat.
1: Una del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no ho està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: Pressió. És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
2: Però molt bé, eh? Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1986 Seat es privatitza. Uh-huh. I Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs bé, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara García, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
0: No, però tornaré a guanyar. Ah,
1: quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré, bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè si demà no guanya...
0: Ai, 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
0: Bueno, ja veurem.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara. Xavi.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus, una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. No et trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el Matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, benvinguts una vegada més al Matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'Estat de la Nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
4: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà 8:45 a Catalunya Ràdio i també a Mesa per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'Àgora del Matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
4: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre Els assassins guapos. I a partir de 11:45, l'Àgora Esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 932017474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
5: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al Matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
1: A veure si el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
6: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què bon tal? Dia. Com estàs, Eloi?
6: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
6: Mira, he estat treballant a fondo. És d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el Telenotícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, cap de... a quina hora vas acabar i de treballar, doncs?
6: Ahir a les 10, quarts d'11.
1: Déu-n'hi-do!
6: Sí, és el
1: 10,
6: dia.
1: 10, quarts d'11 i tornes cap a casa?
6: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
6: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, val. Ho assumeixo i ja està, no passa res, no és greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu o no?
6: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I ja després d'aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
6: Intento fer-la.
1: Aquella és
6: fantàstica,
1: eh?
6: Sobretot quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Però si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
6: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare
6: I
1: meva.
6: Fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etcètera,
1: sí,
6: no s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
6: escandalosa.
1: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
6: És una manera de dir que són totes les estacions. És a dir, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin amb, clar, molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana, si més no anirem perdent graus, no? No,
6: sí,
1: donen bones,
6: sí, sí,
1: notícies.
6: Sí. Tinc molt bones notícies. Bé, en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar, és a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això, Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
6: Ho faré.
1: Una abraçada, adeu, que vagi bé.
6: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93-201-7474. Vull saludar aquest matí en Benet. Benet, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Com estàs, Benet?
7: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
1: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
7: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja avui sortit de casa, devien ser... Sortit de la Bisbal, devien ser... No arribava a 4:45.
1: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques tu?
7: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo el dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà. I cap allà vaig.
1: Cada dia hi vas fins allà? No.
7: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim. Sí, sí, passo el dia fent aquesta carretera. Sí.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
7: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe, sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta, sí, amb amoc sempre entre dintre del Monegros i Navarra.
1: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
7: Hòstia, jo es porten superbé,
1: sí,
7: superbé.
1: Bé.
7: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la Franja i a la zona que parlen el català aquest seu, però
1: sí,
7: que que parlo en català, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo cada vegada dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
8: Sí.
7: La pela, que diguem, no. Sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballador de l'est, perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
1: Benet, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
7: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejasa, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal amb 1.000 quilòmetres avui.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
7: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i la ràdio, sense ràdio estaria mort.
1: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
7: Sí, sobretot en emissores doncs que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
1: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
7: Mira, t'explicaré una cosa.
1: A veure.
7: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto, era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
1: Sí.
7: Ara, a les 6 del matí, ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
1: Però, penses en la jubilació o no?
7: Hi penso, però sóc autònom.
1: Ah, i amic.
7: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
1: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
7: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
1: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
7: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Benet, que vagi bé.
7: Adéu.
1: Adéu.

0: Tallets als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per ser les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Sou cantant de Tallets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta,
1: sorpresa,
0: alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Ja teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí.
1: Ricard, si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un molt bon dilluns. Adéu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però el que fa en bas, xaun xaun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: films d'arts marcials.
1: Top 5.
0: Vinga, en el número 5 hem col·locat la pel·lícula Kickboxer. A champion from the West. Mira, el nostre...
2: Això és una veu per fer tràilers.
3: El nostre oient, en Sisu, sí, diu que un dels seus ídols és Jean-Claude Van Damme.
0: Exacte.
3: Perquè diu, és un dels pocs actors de pel·lis d'acció i d'hòsties que no utilitzava dobles d'acció, sinó que ho feia ell.
0: Ho feia ell perquè era molt mascle. L'any 1989, en Van Damme va protagonitzar aquesta pel·lícula que explica la història de la venjança, ja veureu que és un tema recurrent en aquest tipus de pel·lis, la venjança, d'en Kurt, un home qui un cruel campió de kickboxing deixa paralític a son germà. De la pel·li és molt recordat, sobretot un ball de Van Damme que mig borratxo va marcant-se uns passos en unes imatges que s'han convertit en un mem i es van viralitzar quasi 30 anys després. Segur que les teniu tots una mica al record. En el número 4, Karate Kid. This is it. This is the end of the line. Un d'aquells clàssics que va donar peu a una saga que va continuar amb Karate Kid 2, Karate Kid 3, el nou Karate Kid i posteriorment de Karate Kid. Per si no sabeu la història, explica com un nen i sa mare es muden a Califòrnia i davant del bullying que pateix per part d'uns estudiants de karate, doncs s'encomana un mestre japonès, el senyor Miyagi.
3: És el sensei per a, més paradigmàtic, no?
0: Absolutament.
3: A més, t'ensenyava a no pagar-te, no, també?
0: Exacte. Sí, sí, ell deia que s'havia de solucionar tot d'una altra manera.
3: És el que diuen molts pares i mares avui al nostre grup de WhatsApp, que els seus infants que fan esports de contacte aprenen a gestionar emocions i a dosificar l'energia.
0: Recordem, però, que la manera d'ensenyar del senyor Miyagi no era dir-li, mira, ara has de fer aquest pas, que això doncs t'ajudarà molt a pagar-te, sinó que ho ensenyava fent tasques de casa, allò de donar cera, policera...
3: Sinó passar el cotxe...
0: Sí, exacte, sí, sí. En el número 3, la casa de les dagues voladores. Pel·lícula xinesa de l'any 2004 que no enganya i veureu moltes, moltíssimes dagues voladores i moltes escenes d'una gran bellesa, imatges molt impactants. De fet, va ser nominada als Oscars per la seva fotografia. Aquí cal oblidar-se una mica de l'argument i centrar-se en l'estètica. El que passa també és que són d'unes arts marcials, hi ha acció antigravitatòria, molta canya de bambú. Això, dues hores d'això pot empalagar una mica.
3: Bueno, és això de no és que volin, però sembla que volin, com vaja, com podria ser a Matrix o moltes altres pel·lícules.
0: Va ser una època que es veia molta gent voladora, sí, sí, i molta càmera lenta. En el número 2, Kill Bill. Don't you ever wake up. I guess they should have tried. Què dir d'aquest tros de pel·lícula de Quentin Tarantino protagonitzada per Uma Thurman, d'entrada que va tornar a posar de moda les katanes quan ja estaven una mica de tornada, eh? El que deien de les venjances, aquí la Uma Thurman, que es veu que era ex-assassina, es venjava després de despertar-se d'un coma de 4 anys de tot l'equip de sicaris que la va trair. D'aquesta pel·lícula s'ha dit que és el millor videojoc de la història del cinema.
3: Perquè hi ha com diversos bosses fins que arribes al final boss en Bill.
0: Exacte.
3: Mira, el nostre oient en Jordi, molt cinèfil, diu que té molt bon record de Kill Bill i que com el va alegrar veure el mono groc de l'Uma Thurman, que era a la vegada un homenatge al mono groc que portava Bruce Lee.
0: És que està carregat, eh, d'homenatges, i ara que parles de Bruce Lee, en el número 1, Enter the Dragon. Roper, Williams, and Lee. Al capdamunt de tot havíem de posar per força alguna del Bruce Lee, encara que sigui perquè va ser el precursor de tot aquest tipus de films i per la quantitat de pel·lis que va arribar a fer l'home. Aquest és un dels millors films de Lee, eh? Tot i que no era la pel·li on diuen que va morir. I és que no va morir, com s'ha dit, per activa i per passiva mentre rodava una pel·li, Bruce Lee. Sí que en aquells moments n'estava gravant una, en el moment de la seva mort, però no va ser aquest el motiu, ni cap lluita sagnant, sinó per una reacció al·lèrgica a un analgèsic. Quina mort tan poc èpica per un lluitador d'arts marcials, també s'ha de dir. Eh?
3: Jo vaig anar a la tomba de Bruce Lee.
0: Què dius ara?
3: Sí, estava a Seattle i com a referent cinematogràfic d'aquesta ciutat, que tampoc n'hi havia tantíssims, hi havia l'hàbit que la gent li porta flors a la tomba de Bruce Lee, on hi ha una foto de Bruce Lee.
0: Ai, carai.
3: I vaig anar al cementiri que ella passejava una mica i sí, aquell dia hi havia flors. I al meu costat hi havia una persona, una viatgera, ara no recordo, una viatgera asiàtica, venia de molt lluny, que estava plorant.
0: I que segurament havia anat a Seattle, no és
3: sí,
0: per
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, havia anat, no sé si feia un viatge per tota la costa oest o el que sigui, però que jo vaig anar allí per fer-me una foto estúpida i sí, hi havia una senyora plorant a la tomba de Bruce Lee.
0: Sempre passen aquestes coses. Els experts, ICAT.

0: malgastaràs el nom?
1: O jo, abuela.
2: Primera setmana de temporada i ja arriba una de les pel·lis en català que jo li tenia més ganes perquè pinta molt gràfica i molt misteriosa. És el debut de la cineasta Lucía Aleñar, una pel·li que va passar pel Festival de Toronto i que ens porta a l'interior de Mallorca. La història és que l'àvia de la casa ha mort i la neta, que és la jove actriu Zoe Stein, comença a jugar a fer veure que és l'àvia, cosa que es pot retorçar una mica.
3: Ai, ai, ai, però què és por, això?
2: A més, és de... misteri. No l'he vista, però em mola que l'avi és, en aquest cas, tot un veterà, és l'actor Lluís Omar.
4: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Això vist des de fora, dius què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades dintre de les situacions més difícils s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Ostres, és nom.
5: És per totes bandes en aquesta casa.
6: Se m'apareix quan més la necessito.
4: Hi ha una crítica del New York Times que diu és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare hi ha fan pompallugues algunes lampres i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Esclar que hi són els esperits. O sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso. Jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
7: La provocació darrere l'altre.
3: Jo, això de netes que fan papers de persones que ja no hi són o de membres de la família, això no es diu en constel·lacions familiars? I és una cosa que...
2: Seria com l'anàlisi.
3: Jo no hi he anat, això de les constel·lacions familiars, però ho he sentit,
2: Però ho has vist, nens i nenes petites jugant a recrear el món?
3: No.
2: Potser és divertit, eh? O potser és emocional, eh? Ho veureu en aquesta pel·li?
3: No sé.
2: Forastera.
3: Arriba avui... Iuiu, d'entrada.
2: Arriba avui a sales, el debut de la Lucía Aleñar. I a plataformes ens la tria en Marc Garriga.
8: Mayday s'estrena a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Hem institucionalitzat el consultori emocional i vital de la Laura Grau.
2: Necessitem algú perquè estem tots molt perduts, Laura.
3: Jo, com era allò que va dir Gustau...
2: Sí, consells de la Grau que a la casa li cau, no?
3: Això. Que jo no tinc cap tipus de credibilitat respecte al que us diré. Heu de saber que totes les paraules que seran dites en aquesta secció són des de la més pura ingenuïtat i que això en realitat no està demostrat científicament.
1: I la bona intenció, que compta molt, moltíssim,
2: i tant.
1: És el més útil.
2: Això et fa molt més terrenal, Laura.
3: Vull dir que no us ho prengueu gaire seriosament. Vale? Jo sé que us fa gràcia que us aconselli, però realment és que no en tinc ni puta idea, si no, la vida m'aniria d'una altra manera.
2: Molt bé.
3: Comencem per la Melissa.
2: Som-hi. I kissed you goodbye at the airport,
4: held you so close to me, I said... Què li passa a la Melissa?
3: Recordem amb aquesta dolça tonada que avui el tema era amor d'estiu i, per tant, tots tenen alguna relació amb els amors d'estiu. M'encanta aquesta narració i és que, a més, teniu molt talent per escriure, eh? Vinga, diu... Hola, Laura, m'he estat veient amb un noi aquest estiu. Jo no estic dient que, encara que sigui un amor d'estiu o no ho sigui, no ho categoritzo per ara. Jo prefereixo la naturalitat i que anem avançant si és que ha de ser així, etc. Però, a veure, l'altre dia estàvem així fent-nos moixaines i ens vam dir l'un a l'altre, m'agrada molt estar amb tu o estic molt bé amb tu. Que fins i tot algú diria que és com un pas endavant dir-se això, no?
1: Home, és que ho és. Abans de dir-se t'estimo, hi ha uns minipassos.
3: Home, jo crec que això és una clara senyal de comoditat, de projecció. Però espera't, que hi ha plot twist.
2: No, anava a dir, és que és pitjor que del no res de cop et diguin t'estimo. És a dir, ha d'haver una prèvia, no?, pel mig, no sé.
5: Home, sí, no?
3: Sí, jo estic molt a favor també del reforç positiu, que dius, home, però això t'està venint de gust realment o ho estàs fent una mica perquè toca per inèrcia i perquè tens la possibilitat de fer-ho? Està molt bé que t'ho diguin. Home. Per mi és una green flag. Ara, després esperes. Perquè els homes són una cosa sorprenent. Diu... I va el tio i em solta. Com trobaré a faltar això? Tu creus que això és normal? I no és que sigui amor d'estiu en plan que se n'ha de tornar al seu poble o al seu país, no. Jo visc a l'Hospitalet i ell a Barcelona.
2: A veure, un moment, recapitulem. O sigui... Ella li diu, m'agrada molt estar amb tu, estic molt bé amb tu, i ell li respon, com trobaré a faltar això?
3: O sigui, jo crec que els dos es diuen com, ens encantem, estem molt a gust, tal, i de cop i volta ell mira l'horitzó com així, com un soldat caigut en guerra i diu, com trobaré a faltar això?
2: A veure...
1: És com que ell ho dona com perquè...
5: Per acabat,
1: és com
5: no?
1: Per ell era d'estiu només, no? I ho dona com... No sé,
3: bueno, suposo que per ell té una data de caducitat o hi ha com una mena de conversa que no han tingut, que aquesta és la meva queixa i la meva indignació, en la que ell representa que ja no està disposat a seguir amb aquesta història.
2: Perdona, el Ginestau tenien ben clar això, que ens va encantar allò d'amor estacional. Això és un amor estacional, no?
3: Així és. Abans d'anar amb l'amor estacional, deixa'm acabar de donar-li un consell a aquesta noia, pobra. Jo crec que et falta informació, per variar. No és que sigui culpa teva, és que aquests homes no es comuniquen. Jo crec que has d'investigar aquí, per intentar extreure què volen dir aquestes paraules. Sí, per exemple, s'havien donat un temps amb l'ex, clàssic. Coses que no et venen anunciades tu quan comences a emborrejar-te amb algú. No separen les cares i aquesta persona et diu, bueno, que sàpigues que m'he donat un temps amb la meva ex i per això m'estic aquí liant amb la primera que passa. No t'avisen, després et deixen anar aquestes frases. O si tenien una relació oberta i llavors ara ha de tornar amb la nòvia.
1: A mi això sempre m'ho diuen després de la cita 14, saps?
3: És que clar, la gent és que no té vergonya ni la coneix. O si de cop sí que ha de marxar fora i tampoc t'havia avisat del pal, ara me n'he d'anar a fer un doctorat a Bèlgica. O si ha d'ingressar a la presó. Jo què sé, és que coses d'aquestes, que la gent no t'avisa, saps? La gent només vol el que vol i ja està.
2: Tot això creus que s'ha de parlar abans, no?
3: Bueno, la gent hauria de tenir la decència d'avisar-te, encara que sigui al minut 54 d'estar amb tu.

0: Tenim aquí en Milo, que clarament no ha anat mai a la platja amb el grat i no s'ha banyat mai amb ningú, perquè diu: hola, normalment les noies que conec a l'estiu em diuen que no estan pel plan, que volen gaudir de l'estiu sense pensar en lligams ni en el futur, etc. I també, com cada any, quan arriba el setembre, les noies que conec em diuen que no estan per tontejar, flirtejar, etc., que ara estan en una altra fase de la vida. Què se suposa que he de fer? Quant greu és no haver tingut ni una cita en totes les vacances? Gràcies, Laura.
1: A veure, però això li passa només quan és estiu o la resta de l'any també passa?
0: A veure, jo a favor del gènere femení aquí he de dir que almenys anem de cara, eh? Almenys et diem: noi, que sàpigues que aquests petons que ens estem fent, si és que els arribem a fer, no van enlloc en cas de que sigui ple agost, o al revés, al setembre, a dir: jo ara mateix no tinc ganes de fer tenir una cita o el que sigui, perquè estic amb altres coses, estic prioritzant la meva feina, les meves amigues, el que sigui. Almenys t'ho diem, tio, i no juguem aquí el reforç intermitent de: ai, ara un like on story, ara et contesto una gracieta, ara te trobo de festa i et faig uns ullets i no sé què. Vinga, hombre, va, de fer reforç intermitent a la vostra puta mare.
2: Molt bé.
0: No, és que són molt pesats, em veieu, no? Que jo no estic bé amb aquest tema.
2: És que tota la raó, tota
1: però
2: la raó.
1: No, no.
0: Vale, ja està, seguim. Llavors...
1: A Milo, que buscava aquí comprensió i de cop i volta s'ha trobat amb això, eh?
0: Ja, pobre Milo,
1: que,
0: realment.
1: Què ha de fer?
0: Jo, mira, t'ho tradueixo, Milo. Jo també entenc que podríem ser més clares, però t'ho tradueixo per si a vegades no ho pilleu, que és que a vegades només volem dir que no ens agradeu prou.
1: Val.
0: Si jo no conec cap noia que hagi tingut una mica d'amor d'estiu i li hagi dit: bueno, que sàpigues que jo només vull gaudir de l'estiu i després no vull saber res de tu. Si t'has enamorada, estàs enamorada.
1: Si estan utilitzant altres paraules per dir no, Milo.
0: Pel que sigui, no m'has cridat prou l'atenció. També et dic, Milo, que no passa res per no tenir una cita en tot l'estiu. Jo penso que està bé que les coses vinguin quan han de venir, sense desesperació, sense necessitat, sense haver de forçar les coses. Jo què sé, en algun moment hi arribarà alguna noia que li vingui de gust tenir una cita amb tu. S'ha de perfeccionar una mica també el flirteig orgànic, que tu estiguis de festa i les coses sorgeixin una mica espontàniament, que a vegades no cal posar sempre dia, hora, lloc al calendari, que afegeix pressió a tot el tema.
1: Hòstia, ho fas molt bé, això, de ser consultora. Molt bé, molt bé.
0: Sí, fixa't que si m'anés bé, com a mínim, sí, també sí. Podria com parlar una mica més de credibilitat, però no és el cas. Vinga, anem amb l'amor d'estiu.
3: Vam ser aquella cançó que acaba abans de temps. Va fer com un estel fugaz creuant el cel.
1: Vam ser una... És una consulta d'una noia que es diu Helena, no?
0: Es diu Helena Marley.
1: Marley.
0: Això serà important més endavant, reteniu aquest nom.
1: Val.
0: Diu: hola, malgrat el meu cognom, no sóc expat, és el meu pare, que és anglès, que va venir en plan motero un estiu de fa quasi 50 anys i va conèixer ma mare i no s'ha mogut més de Vic. Un clàssic.
2: Val.
0: Ho dic perquè, irònicament, el meu tema és amb un expat.
1: Hòstia.
0: Anglès. A la festa major de Tona, les meves amigues em van tirar un aguanta'm el cubata i em van dir que vacilés aquest expat que estava per allà, fent-se l'antropòleg, mirant-nos com si fóssim criatures folklòriques peculiars, i vaig anar a fer veure que m'atreia, ja. Bé, des de llavors que m'he passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona, que és on viu, per estar amb ell. Al setembre se'n va a Estats Units a fer un... Falta una paraula, entenc que és un màster, un doctorat d'enginyeria agrònoma. No vull que marxi, què faig? I també les meves amigues em diuen que tinc... El síndrome d'Electra.
1: Què és el síndrome?
2: Què és això?
0: Jo crec que no està ben posat aquest síndrome aquí, però no passa res. És una cosa que queda molt bé, així com per posar-te l'exemple, no? També és veritat que ell no va pujar cap cop més a Vic, perquè diu que es triga molt des de Barcelona. I jo l'he acceptat. És que estic molt enamorada. Bueno, efectivament,
2: home,
0: Helena,
2: massa.
0: Això no es pot acceptar. El temps és del mateix d'anada que de tornada, i és la red flag més gran que et pots tirar a la cara en aquest país, que però algú de Barcelona no vingui a veure't a comarques perquè és massa lluny.
4: És en el cas de Barcelona-Vic, que és bidireccional.
0: A veure, la R3 és una puta merda, ¿vale? Si aquesta persona no té cotxe, però és igual, suposa que tu també l'has hagut d'agafar, no?, per venir-lo a veure a ell, o tu tens cotxe. Que això, bueno, sempre crea un desequilibri, quan una persona té cotxe i l'altra no. En
1: clar,
0: tot cas...
1: És que ella sí que s'ha passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona.
2: Ah, però i que agafi el tren si no té cotxe que vingui, no?, a Barcelona.
0: Home, sí. Clar, home, costa una mica més, si has d'agafar el tren. Amb això sí. Puc estar una mica d'acord amb l'expat.
2: Que pateixi.
0: En tot cas... Primera cosa, Helena, no tens el síndrome d'Electra, perquè el síndrome d'Electra és que estàs enamorada del teu pare, no d'un expat, que jo sàpiga. No? Crec que va per aquí, el síndrome d'Electra.
1: No sé.
0: Ara li preguntarem a ChatGPT.
2: Ui.
0: En tot cas, aquesta persona no és l'amor de la teva vida, vale? Desfes-te ja d'aquesta idea mental de que t'has fet quatre petons amb una persona que té un accent exòtic, perquè a vegades també ens agrada, no perquè sigui expat ni perquè sigui una persona racialitzada d'un altre país ni res. O sigui, a vegades té una cosa una mica racista aquesta història, però a vegades estem tan cansades, jo ho estic, sincerament. d'enrotllar-nos amb gent amb mullet, arito i pantalons Adidas, perquè ja me'n vaig a una festa i els veig d'esquena i ja no sé amb quins m'he morrejat i amb quins no, que diem, anem a fer una cosa una mica boja, no? Una cosa que hem de sortir-nos una mica dels nostres propis marcs mentals. No vol dir que t'hagi d'agradar més aquesta persona, simplement vol dir que necessitaves un detox del teu patró habitual d'home, jo crec. Llavors, a veure, realment potser sí, no?, que aquesta persona t'agrada molt, però jo crec que ara el que has de fer és contacte zero, més que res perquè no l'hauràs mai més. Si segueix vivint a Barcelona et diria, home, doncs bueno, podem forçar, no?, una mica de relació de tardor, però si se n'ha d'anar, noia, em sap molt greu, però deixa'l de seguir a Instagram, no cal que el bloquegis, però deixa'l de seguir, muteja'l, que no et surtin més stories, que no tinguis la temptació, i ja està, intentem passar pàgina.
3: Amb el bona nit mirant el cel, ens atrapava la son,

0: taurina.
1: Tornem a tenir l'Alfons Gorina amb nosaltres. Bon dia.
2: Bon dia.
1: És el crític cinematogràfic del programa. Ja ha passat l'estiu. Pensa que els nostres oients no som de mirar el passat. De fet, fa un parell de programes ja comentaven els personatges i els ninotets de Doomsday, la pel·li dels Avengers, que això crec que és per Nadal.
2: Nadal.
1: Serà una de les bombes de la temporada?
2: Home, sí, Spider-Man està a punt de convertir-se en la pel·li més taquillera de la història, als Estats Units. Uh-huh. I la tercera a nivell mundial. Imagina't tots els Avengers, i a més en Nadal, que cada dia és com si fos cap de setmana, durant dues setmanes. Preveuen que facin més de 1.000 milions només als Estats Units. Les visualitzacions del trailer, tot això, ha trencat tots els rècords, per tant, s'espera, vaja, l'apoteosi.
1: S'ho esperava Christopher Nolan d'acabar sent el tercer o el quart de l'any, o el cinquè, o així per on caigui, amb la seva odissea?
2: No sé si ell s'ho esperava o no, jo sí, almenys, perquè sí. Christopher Nolan ara mateix és com l'Spielberg de la nova generació, i per tant, tot el que toca, i més en pel·lícules grosses com aquesta, doncs ho converteix en or, sens dubte.
1: Però vaja, que el Tom Holland, amb les seves trenyines, li ha passat per davant, això sí, eh?
2: Tom Holland, amb 30 anys, crec que està a punt ja de ser l'actor més taquiller de la història, perquè, clar, quan signes un contracte amb la Marvel, et fan fer 15 pel·lícules, totes són una passada, i doncs imagina't, no? I a més està l'Odissea i altres pel·lícules d'aquest estil.
1: Doncs seguirem parlant de la indústria, també amb l'Alfons, que ens encanta. Volem que ens analitzi les novetats que avui podeu anar a veure.
3: Acaba de passar algo en la Rambla, 5 ambulàncies.
1: I comencem amb una pel·lícula que teníem al nostre radar de fa ja setmanes. Cronos es titula, i la teníem al radar perquè és una producció sobre els atemptats de les Rambles de l'any 2017, si ho dic.
2: 2017.
1: Amb l'Enri Gauqué, Diana Gómez, actors catalans també com Pablo Derqui. Què tal aquesta recreació d'uns fets tan tristos i tan impactants i que van passar tan a prop d'aquí on estem ara?
2: Doncs sí, és un xoc, realment, veure aquesta pel·lícula per tothom que va viure de prop. Això, clar, són coses que fins ara sempre ens havien passat lluny, no?, i que veiem a través de les pel·lícules gairebé doncs, com una ficció. Vull dir que aquesta pel·lícula entenc que és un impacte i una pel·lícula molt potent per començar a dos nivells, a nivell emocional i a nivell cinematogràfic, però és una pel·lícula ideal per començar la temporada en el sentit que uneix tot els requisits per ser una pel·lícula que centri molt el nostre interès. A mi m'ha agradat molt com a pel·lícula, em recorda molt, saps aquella pel·lícula del Peter Berg que es deia Dia de Patriotes, que era els atemptats de Boston, que també era el mateix, es feia com tota la reconstrucció del que passava, les hores policials posteriors, o recorda molt també a les pel·lícules de Paul Greengrass, saps? Aquesta tensió tan realista, de càmera en mà, de carrer, en fi. Crec que el Fernando González Molina, que és el director, ha fet una gran feina a nivell tècnic. Suposo que com aquí la gent l'ha viscut més de prop i ha conegut més o menys la història o els personatges, alguns els hi patinaran potser una cosa més, una cosa menys, però com a mínim, com a exercici cinematogràfic, he de dir que és una pel·lícula molt distreta i molt ben rodada i que almenys els personatges que jo conec, no? Per exemple, el Pablo Derqui fent del cap dels Mossos, no? Un altre pero, està excel·lent, o sigui, realment recorda moltíssim la manera de parlar.
1: L'Enrique Oquer fa de persona que passava per allà, o fa de policia, fa d'investigador?
2: Fa de mosso, i crec que és també un mosso basat en un personatge real, aquest no el conec tant, i la veritat és que estan tots molt bé. Per tant, jo la compro bastant, a veure què dirà la resta de la gent aquí.
1: Perquè ja veig que a nivell tècnic, com ens diu a fons, aquí hi ha recursos, que cal que cosa funcioni.
2: Sí, és
1: però
2: una pel·li grossa.
1: Si algú de bones a primeres no hi volgués anar i creu que és un tema que no és per treure, per fer un espectacle o per treure un profit, fins i tot, sol ser gent que no l'ha vista, què diries, tu?
2: O fins i tot lectures de quin tractament fa dels terroristes i de la ideologia, perquè, clar, això 2017, però ja sabem com està el món actualment, no? Perquè jo m'he trobat gent que m'ha dit és que trobo que la pel·lícula, malgrat que va haver-hi els atemptats, tracta molt malament a la gent musulmana, etc. I, per tant, no ho sé. A veure que com serà rebuda és una cosa que jo tinc curiositat i una mica de preocupació, també t'he de dir.
1: Sí. Mira, si voleu complementar-ho, recordes el docu, a mi m'ha encantat, el de 800 metres o 800 metres de Netflix,
2: sí,
1: que era documental, per tant no parlem de ficció, i realment et donava molta info sobre els terroristes, d'on venien,

0: Què feien, per què i com van arribar a aquest extrem?
1: Sens dubte, el Fernando em va dir que, de fet, la pel·lícula partia ja d'aquest documental. Sí, ah, sí, sí.
0: Increïble el documental, eh?
1: Sí, sí, sí. Per cert, que tindrem entrevista amb el director del programa, l'Spin-off, per tant, ho podeu recuperar.
0: Nova temporada d'Spin-off al programa de cine de l'Alfons. Recorda'ns dia i hora.
1: Sí, els dimecres a les 10 ja teniu el primer, amb Fernando González Molina. Guai. I Cronos, per tant, dimecres a les 10 al podcast, evidentment.
0: Doncs aneu a aquest.cat a sentir l'entrevista amb el director de Cronos. I ara, més divertimento, imagino, perquè és el que fa l'Eli Roth amb les seves pel·lícules. Divertimento, terror?
1: Sí, no, no, totalment. És una pel·lícula... Podria haver estat una novel·la de Stephen King, però de les primeres, saps? De l'època It, per entendre'ns. Aquesta es diu... Crec que li han posat aquí Dulce Sabor a Muerte, no? Mm-hmm. The Ice Cream Man. I, bàsicament, The Ice Cream Man és tal com sona, eh? Un senyor que ven gelats en el típic barri residencial pijo americà, amb els típics carros de gelats que van passejant, i a partir d'allà es dedica a posar una cosa estranya als gelats que fa que els nens es tornin el pueblo de los malditos, saps? Per entendre'ns, i a partir d'aquí comença el festival del terror i del gore a mesura que els nens són captivats per aquest estrany personatge.
0: A més, parteix d'aquelles conspiranoies tan yanquis de, ai, que el meu fill li han posat alguna cosa dintre del gelat, no? Que sempre estan molt atents a aquestes amenaces absurdes.
1: Sí, pot ser, sí, sí. Però quin problema té per mi la pel·lícula? Que Eli Roth, que és un director que, bueno, no és que em sembli extraordinari, però crec que aquestes pel·lícules les fa més o menys bé, per mi es precipita massa, és a dir, no conté gens el suspens. Als 10 minuts ja ho has venut tot a nivell de suspens i ja comença la carnisseria pura i dura. I clar, ell s'ho passa molt bé, però, ostres, fins i tot durant 1 hora i 20 minuts, que és una pel·lícula molt curta, se t'acaba fent llarga, perquè dius, bueno, hi ha prou de mutilacions, però vaja, la pel·lícula és divertida, estones.
0: I el so del camió dels gelats sempre té aquest punt sinistre si l'escoltes d'aquesta manera que l'estem sentint.
1: No, i tu, sí, pallassos, joguines antigues i músiques d'aquest estil. Sí,
0: ara
1: sí.
0: Anem a dalt d'un avió. My name is Jeremy Darm. I was a passenger on flight 298. Black Box vol 298, com acabeu de sentir. I sí, ens referim a la caixa negra. Hi ha un accident aquí?
1: Sí, hi ha un accident... No t'acabo d'explicar el què. A veure, és una pel·lícula catastrofista amb un punt fantàstic, però t'he de dir que el que més em va sorprendre d'aquesta pel·lícula, Roger, és... no sé si recordes quan TV3, als anys 90 o principis del 2000, potser posava una sèrie que es deia Altres Límits, que,
0: sí,
1: eren,
0: home,
1: que eren... Doncs això podria ser...
0: La feien després de Stargate. És a dir, era sessió doble increïble, dimecres a la nit al 33, sí. I Altres Límits, per si algú no ho sap, era com una mena de Dimensió Desconeguda, no? Una antologia de relats de ciència-ficció.
1: Clar, jo parlo d'Altres Límits i no de Dimensió Desconeguda, perquè aquesta pel·lícula és que em recorda molt aquell tipus d'estètica. Són una pel·lícula dels 90 i el tipus d'història, vull dir, és una cosa que per mi donava més per un relat curt que no per una pel·lícula llarga com han fet, perquè bàsicament no sé si recordes també aquell capítol de la Dimensió Desconeguda del William Shatner que es va fer mític, que és que ell va en un avió i comença a veure una criatura que està a l'ala de l'avió muntant les peces i ningú el veu excepte ell i comença a passar-ho fatal. Doncs és
0: però
1: que
0: parodiat al Simpson, eh? Potser molta gent ho va descobrir
1: Simpsons,
0: pel capítol de paròdia.
1: Amb un autobús, i s'ha fet mil vegades, això de l'avió. Doncs això és una pel·lícula sencera sobre això, sobre un passatger que ell veu fenòmens paranormals i ningú més els veu, malgrat que estan per tot arreu. I, en fi, és una pel·lícula, mira, et diré divertida, però una sèrie B, però
0: Sí, premi pel primer oient que ens recordi a quin capítol del Simpson el Bart veu des de l'autobús escolar que hi ha un monstre destruint la carrosseria, perquè tampoc tant no me'n sé. I l'alternativa per anar al cinema és la pel·lícula valenciana Aixam.
1: Sí, és una pel·lícula, com tu dius, valenciana, és curiós, no? Un terror rural valencià, no? Un folk horror valencià. I és una pel·lícula que recorda molt a El Bosque o La Playa, és a dir...
0: D'en Xamalan.
1: Sí, una miqueta. No, La Playa, la del DiCaprio, saps? La del Danny Boyle.
0: Ah, jo pensava en The Village, ara, i Tiempo. No.
1: El Bosque, sí, El Bosque, sí. The Village, del Xamalan, sí, i també La Playa, la del Danny Boyle, en el sentit de... Aquí no estic explicant cap sorpresa, és una cosa del tràiler. Persona que està farta de la societat, farta de la ciutat i tal, i de cop descobreix una congregació de gent que viu al camp i que són aparentment molt feliços procurant-se els seus recursos i vivint com si visquessin fa no sé quants anys, no? I a partir d'aquí, doncs, el de sempre. Comença a descobrir que no tot és tan idíl·lic com semblava, que aquesta comunitat amaga coses més fosques, en fi, és una pel·lícula potser una mica tronada, ja l'hem vist altres vegades, però té la particularitat que com és aquí, a València, doncs és curiós.
0: I a més, potser el tràiler que ens l'has posat, algun oient molt audaç ha detectat la veu de la Maria, una cantant valenciana.
2: valenciana que ens mola molt, i sí, ha fet la cançó original per aquesta pel·lícula, i m'he molestat el fet de treure la sencera, la versió d'estudi.
1: Ah, sí.
2: És l'última cançó que ha publicat la valenciana La Maria, publicada fa qüestió de dies, i que sí, expressament per aquesta pel·lícula Aixam. El tema principal és La Mentida. Busqueu-la sencera si voleu a xarxes per sentir el més nou de La Maria. I acabem en el món rural, però ara d'Itàlia. Això es titula Cinque Secondi, per tant, 5 segons.
1: És la nova pel·lícula del Paolo Virzi, que a mi és un director que no m'agrada gens perquè acostuma a fer pel·lícules italianes aquestes molt ensucrades o romàntiques, etc. Però la Laia ja posa cara d'atenció, eh?
2: Sí, t'interessa tu, doncs, els 5 segundos?
3: No ho sé, potser sí, a veure.
2: Explica, Alfons.
3: Però ara anava a fer un pro, Alfons. Diu, no m'interessa gens aquest director perquè fa això, però aquí potser no ha fet això.
1: Sí, aquesta és està una mica, per sobre, una mica. Tampoc diré que és una setmana extraordinària, Roger, per començar, però estem engegant motors encara a nivell de cine. La vostra és un més normalment molt dolent. No ho ha sigut en aquest cas, que he de dir que ha anat molta gent al cine aquest estiu, però tenim poques estrenes i, per tant, escolta, he hagut de posar aquesta també del Paolo Virzi, que en aquest cas ens parla també d'un senyor que viu aïllat de la societat, amb una casa, ell sol, per un passat una mica fosc, i que de cop se li instal·len al costat una sèrie de joves ocupes, que ocupen el terreny del costat, per instal·lar unes vinyes. I a partir d'aquí, diguéssim que comença el típic conflicte que acaba esdevenint una amistat de forma estranya, no? Bé, és una pel·lícula molt normaleta, molt tova, però mira, funciona més o menys bé encara.
2: Mira, Laia, tu pots mirar les pel·lis anteriors d'aquest director, més romanticones, com ara La Pazzia Gioia, La Prima Cosa Bella o Caterina va incitar.
1: Home, clar, si dius
3: Caterina
1: els títols, si dius les títols en italià segur que agrada. Bé, La Prima Cosa Bella, no? Com no t'ha d'agradar?
3: No,
1: clar.
3: Caterina va incitar em va agradar molt. És una pel·lícula d'adolescent, una nena que es trasllada a la ciutat, a Roma, i que ve d'un poblet, i molt xula la pel·lícula.
2: Mira, la teniu a Netflix. L'aposta d'aquesta setmana de la Laia és no anar al cine i quedar-se a veure Caterina se va a Roma.

0: mes d'agost.
1: Peter Jackson visitarà Catalunya, també acompanyat de Danny DeVito, en la imminent edició del Festival de Cinema de Sitges. I've come into possession of a map. Sí, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ens visitarà, però des de la seva altra faceta, la més bizarra, la més original. Si no coneixeu la seva trajectòria anterior, aquella trilogia èpica, doncs té pel·lis com Bad Taste, sobre uns extraterrestres que venen a la Terra a cultivar humans per fer hamburgueses extraterrestres.
2: Això de cultiu d'humans, això sí. Ja ho vam veure a la Guerra dels Mons, no?
1: Sí, per exemple, en aquest cas volíem fer hamburgueses, volíem fer fast food extraterrestre i són uns ninots fets com amb cartró pedra, molt cutres. També Meet the Feebles, pel·li de Peter Jackson, feta també amb ninotets, o el clàssic Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, que ja va passar per Sitges l'any 1992 i es van dur un premi. Doncs més de 30 anys després, Peter Jackson torna al Festival de Sitges per presentar la versió 4K de Brain Dead, així la podrem tornar a veure o jo mai l'he vist en pantalla gran, i assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, també actualitzada, recordeu la pel·li del 2005?
2: Que sortia, aquesta és la Jack Black?
1: Sortia Jack Black, que era el millor de la pel·lícula,
2: sí.
1: L'Adrian Brody una mica despistat, la pel·li m'ha semblat una mica normal era. Però sí. Bé, l'acompanyarà Rick Baker, que és el mestre del maquillatge i efectes especials. Doncs Peter Jackson, que vindrà a Sitges, també vindrà Danny DeVito a rebre el Gran Premi Honorífic. Tots el recordeu, sobretot pel Pingüí, del Batman.
2: Sí.
1: No sé si alguna comèdia dels 90 que et moli, com ara los...
2: Junior, jo me'n recordo aquella pel·lícula que embarassaven a l'Arnold Schwarzenegger.
1: Sí, sí.
2: Era com molt inquietant, veure'l prenyat.
1: Era el metge o era l'amic?
2: Era l'amic, a més, els dos crec que eren científics i metges, sí.
1: Però podríem dir que DeVito era com el ginecòleg de Schwarzenegger.
2: Sí, exercia tal qual.
1: Potser el recordeu també, aquesta mateixa parella, Los Gemelos Golpean Dos Veces.
2: És veritat, també.
1: Doncs Danny DeVito, que serà a Sitges recollint aquest premi per la trajectòria. També hem sabut que Alejandro Amenábar vindrà per celebrar el 30è aniversari de Tesis, una de les pel·lis espanyoles més vistes de la història. I també hem sabut que la pel·li inaugural serà Found Alive, de la directora Carlota Pereda, aquesta cineasta extremenya, que vam entrevistar aquí els experts, quan era una total desconeguda, i ara obrirà el festival el proper dia 8 d'octubre. Doncs grans noms, personatges que podrem veure d'aquí poques setmanes al nostre país i des d'aquí us ho explicarem.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: s'acosten a eleccions municipals, aquelles en què pot ser més diagrames, perquè n'hi ha, en lloc d'un, n'hi ha bé, quasi 1.000, si no m'equivoco, i pots dir allò de jo voto a la persona, no a la llista. I també una cosa molt divertida que faig és jo, ja que tinc doncs, bé, certa edat, hi ha gent que ja han passat prou anys com perquè els hagi conegut anant de festa tots torts i sí, violentant sí. Mobiliari urbà, i ara són alcaldes. I pots anar a la web de tal poble, equip consistorial, i surt aquella persona que jo coneixia de fa un dècada, sí. I surt allí, missatge de l'alcalde, amb una cara de pal. No sé si tu ja t'ha passat, has arribat a aquesta fase de la vida? Aquesta fase arriba,
1: A mi aquesta fase del tot encara no m'ha arribat, però m'ha arribat la fase d'haver-me fet uns petons amb regidors d'altres pobles, haver-me trobat a gent que també mana amb ajuntaments fent botelló en la seva pròpia festa major, coses d'aquestes, saps?
0: Au.
1: Però bueno... Divertit. En tot cas, no veníem a parlar d'això, no veníem a parlar de la gent que sí, coneixem, els altres consultoris.
0: No hi ha jogo de regidoria.
1: No és el consultori, ja ha passat la secció del consultori. Estem parlant d'una secció més seriosa que es diu quivoto.cat. Per què hem titulat així aquesta secció? Perquè és una web que ha fet una persona que penso que hauria de ser Creu de Sant Jordi immediatament, estructura d'estat d'aquest país, que es diu Humbert Blanco. És un emprenedor digital de Sant Just d'Esvern. I jo l'he descobert per aquesta web, però és que després he sabut que n'havia fet diverses a les quals jo ja havia entrat anteriorment. ¿Vale? Primer parlem d'aquesta web que es diu quivoto.cat i és una web que ell ha desenvolupat on tu pots cercar el teu municipi, alcaldia, regidor, qui vulguis, i et surt tot de dades superinteressants a l'hora d'informar-te, doncs, efectivament, de quina és la millor llista per votar a la teva ciutat, a la teva població, no? Podeu trobar-hi coses tan interessants com, per exemple, doncs, quantes dones hi ha al consistori, si aquest govern municipal ha canviat a mitja legislatura o no, quants anys fa que governa... bueno, coses de quan cobren, fins i tot, tot tipus de dades de tots els 947 municipis de Catalunya.
2: Molt bèstia,
1: És que és una bogeria. Bueno, hi ha un petit comptador també que em fa molta gràcia de quants dies queden per les eleccions. Falten 261 dies.
3: Ah, oh, quins nervis.
1: El 23 de maig de 2027.
4: Ah, mira.
1: Increïble.
4: Ja ho sabem.
1: Hi ha rànquings també de, per exemple, deute públic que té cada ajuntament, també els partits, quin abast tenen per comarques i per municipis en tot el territori, comparadors també de governs diversos i de pobles diversos. És una meravella. Us recomano que entreu a quivoto.cat i que xafardegeu, perquè és que realment és una bogeria les dades que pot arribar a donar aquesta web, que a més està en fase beta. O sigui, això ho vaig trobar per X, per Twitter, i l'Humbert ens informava a tots que té la intenció d'ara, fins al 23 de maig de 2027, desenvolupar encara més aquesta pàgina web, perquè, per exemple, està fent enquestes als veïns de cada poble, cada ciutat. Algunes han sortit i algunes encara no. Per exemple, jo vaig buscar a Blanes si podia fer ja aquesta enquesta, tot i que ja no estic empadronada allà, amb tot el dolor del meu cor, i representa que intentarà fer estadístiques del grau de satisfacció dels veïns i les veïnes respecte a la governança del seu ajuntament. O sigui, intentarà com fer un retrat de com estan en aquell poble o ciutat a nivell municipal de satisfets amb els seus governs i amb els seus ajuntaments, quina és la percepció que tenen del govern. No?
2: És una feinada, perquè són més de 900 municipis a Catalunya.
1: I una quantitat de dades que jo no sé com les treu, qui mana i com hi va arribar.
2: Jo crec que el millor de les dades no només és que ens les dona, sinó que les situa en relació als altres. Per exemple, el deute per habitant, doncs, ens diu és tant, però en relació als altres pobles està, hi ha més deute o hi ha menys deute. És a dir, jo crec que et situa, no?, bastant.
1: No, i per exemple, en què han fet les polítiques, no? Anem a buscar un poble o una ciutat. Anem a buscar Barcelona perquè estem aquí, no perquè vulguem ser capitals
2: centristes. Encara que sigui perquè és el més gran.
1: Però és que és molt boig. Ai, espera't, que ara m'està costant això, tu.
0: Mentrestant, puc dir que a mi m'agraden els pactes inversemblants que hi ha molts municipis i també aquelles ciutats mitjanes o directament petites on hi ha 15 partits diferents al consistori i tenen dos o tres partits independents d'aquell poble.
1: No, i també hi ha pobles molt petits, la majoria, que tenen una sola candidatura. Que és tipus, que votes aquesta o votes en blanc, no hi ha més. Per exemple, Barcelona, no? Et diu els habitants que té totes les dades de 41 regidories al ple, llistes tancades, governa el PSC, tot i que la llista més votada va ser en Trias per Barcelona, bueno, tots sabem que és Junts, però entén-me, el nom del partit era aquest, sense majoria absoluta. Gasta per habitant, 2.240 euros. Deu per habitant, de deute públic, 751 euros. el rebut mitjà d'IBI és de 693 euros i llavors te'l compara amb el més habitual, els de la seva mida, que són 489 euros. Per tant, estava dient, aquí amb l'IBI ens estan estafant, cosa que ja sabíem. Van a votar a les últimes eleccions el 60,6% de la població, també aquestes estadístiques de participació. Manen des del 2023, que va ser la primera legislatura, però en cas de que manessin des del 1980, doncs també t'ho diria. És flipant aquesta web, és que jo vaig estar potser 6 hores amb aquesta pàgina web de quivoto.cat, penso que és superútil i que ens pot anar molt bé per informar-nos de quina ha estat la trajectòria del nostre municipi i ciutat on haguem de votar. Parlem del seu creador, de l'Humbert Blanco, perquè jo pensava, qui té tant temps lliure? O sigui, realment aquesta persona, ja us dic, hauria de guanyar per mi la Creu de Sant Jordi immediatament.
2: Qui és l'Humbert?
1: Perquè també va fer una web que va ser molt visitada, que jo, de fet, crec que hi vaig entrar en el seu moment, sobre l'eclipsi, que era eclipsi.info, en què tu podies comparar com es veia l'eclipsi des de diversos municipis, podies mirar a quina hora es produïa, en quants minuts, quin percentatge de totalitat, si tu estaves en un lloc concret podies veure si algun edifici t'ho tapava o no. Vull dir, és un tio que es dedica a desenvolupar webs en moments de molta necessitat.
2: Molt xules, les webs, les estic veient.
1: Com és aquest moment, i també he trobat que va fer una web per la pandèmia que es deia ajudem.cat, que també servia doncs, una mica per fer xarxa mútua d'ajuda, de trobar doncs, punts de recurs per persones que no, vulnerables, que no tenien acompanyament, etc. Vull dir que increïble la feina que fa l'Humbert.
3: No ha parat aquest noi, eh?
2: No, està molt bé. I a més, les dades, de la manera que se'ns mostren, no em bafen. Perquè tu, quan veus moltes dades en una web, ostres...
1: No.
3: És complicat de llegir, no entens res.
2: Et mereixen, no?
1: La web doncs d'aquí
2: molt ben dibuixades.
1: Està feta per tontos.
2: Sí.
1: Feta, que és la millor cosa que et poden dir, perquè vol dir que tothom ho pot entendre. Increïble, nois. Entreu a xafardejar aquesta web.
2: Ho farem.
1: Bàsicament, la meva aportació d'avui. Ja està, ja no tinc res més a dir.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AiCat.

0: Els Oques, gràcies, que ens diuen que podem tornar a ser nosaltres amb aquesta magnífica cançó. Comencem el dia d'avui, torno a ser jo. Són els Oques, gràcies, que marcaran en gran part aquesta propera tardor amb els seus 4 estadis olímpics. De tot plegat us anirem parlant avui, però el que fem és presentar-nos. Som l'Anna Closa, bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: La Laia Vidal, bon dia, Laia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Sergi, què tal?
0: Tenim la Mariví als controls i vies de so. Avui en Rogelí hem donat festa, avui que és dilluns 7 de setembre, és la prèvia de la tornada o no a les escoles. Veurem què passa demà amb aquesta jornada de vaga.
1: De moment sembla que poca cosa, poques escoles, veig jo.
0: De tot plegat us parlem, però demà ara el que fem és interessar-nos pel temps quan són les 7 i 3 minuts del matí.
2: Eloi Cordoní. Pel sol. Per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus.

0: significatiu i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura.
1: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir! Ara ja em puc morir!
0: Una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
2: Això serà, però, a partir de dimecres. Fins
3: sí,
2: aleshores, calor, eh?
3: Sempre és a partir d'aquí uns quants dies.
2: A mi m'esparvera encara veure-us a vosaltres, companyes, amb dos o tres capes.
3: Ostres! Perquè és que saps què passa? Que arribes aquí i hi ha un aire posat, que jo l'he hagut de baixar quan he arribat, perquè estava això tota castanya. Jo ja entenc que els últims que hi deuen ser quan peta el sol i fa molta calor, però ara, quan arribem a aquesta hora, no em fa tanta de calor i, per tant, no cal posar tant d'aire condicionat.
2: No, tu noto eufònica, ja, d'entrada.
3: És que vinc de festa major, tot bé.
2: I l'Anna la trobo encara més morena, perquè deu haver estat tot el cap de setmana a la platja.
4: Home, tot el cap de setmana, tot el cap de setmana. Però m'espanta això que dieu de dimecres, eh? Que farà tanta calor, aquesta davallada de les temperatures, mare de Déu, quin fred.
3: Sí, és que a més que aquests canvis tant de cop són els que són fatals, eh? Però
2: va,
3: què hi farem?
2: Deixem el temps, que avui parlem d'interpretacions. 7 de setembre, dia en el que se celebra un any més la gala Catalunya aixeca el taló. No sé si la veureu a 3CAT avui al vespre.
3: Tinc encara una mica de festa major, però m'agradaria molt. La gaudeixo molt, normalment, he de dir. És un aquest avenç de la temporada teatral i així saps una mica aquest de part a la temporada.
2: Arran d'això, avui us preguntem quin és el vostre actriu o actor catalani preferit. Per què? Fem llista experta, digueu-nos sèrie, film, muntatge teatral, òpera, musical, pastorets, on més us enamorà aquesta persona. Avui es permet àudio fent imitacions, eh? Podeu aprofitar. La Magda ens ha dit ja Josep Maria Pou, Victòria Pagès i Emma Vilarassau.
3: Molt bé,
2: home, no sé si
3: ha
2: posat pas per poc.
3: No,
2: eh?
3: no, són tots pilars.
2: La Júlia comenta sense cap mena de dubte el meravellós David Verdaguer.
3: Ai, sí.
2: Diu, el vaig descobrir en 10.000 quilòmetres, em va enamorar estiu 1993. Diu, però vaig al·lucinar sobretot amb el seu paper fent d'Eugenio a la pel·li Saben aquel. I més enllà d'això, admiro la seva capacitat per fer riure, ja sigui als programes de televisió o a les sales teatrals. Diu, és el millor i punt.
3: Home, Sergi, tu en David Verdaguer el coneixes des de gairebé que xumava el dit, no?
2: I des d'aleshores que ja era un crac, eh?
3: Ah,
2: jo
3: veus?
2: El conec perquè vam anar a escola plegats i realment allà ja demostrava taules. En Joan, a veure si hem d'anar enrere, diu, haig de dir la Núria Espert o la Montserrat Carulla.
3: Ai, sí.
2: Enormes les dues. I si m'haig de quedar amb les actuals, m'agraden molt la Carla Quílez i l'Helena Martín. Mira, l'Helena Martín, si no ha anat al pausa, crec que poc li queda per anar.
3: Ah, mira, veus?
2: Més comentaris. Ens escriu l'Imma, que diu, la meva actriu catalana favorita és la Mima Riera, més enllà que és manlleuenca com jo. Clar, aquí tira una mica de...
3: Sí, de veïnatge.
2: Consanguinitat. Les seves interpretacions són espectaculars. Vaig veure al Nacional, a l'Aranya, de l'Àngel Guimerà, diu, i el seu paper de Rosa, buf, diu, va ser un treball enorme, pell de gallina. El Dani ens diu, soc però molt fan de l'Enric Auqué.
3: Home!
2: Flipa la seva versatilitat, que el du a fer papers com el mestre que va prometre al mar.
3: Sí.
2: És quina pel·lícula més bonica.
3: Sí.
2: Que trista a la vegada.
3: Sí.
2: O Cas en Flames, diu, els escenaris el vaig veure en directe fent el dia del Batussi. És molt gran. No sé si l'has vist mai, l'Enric Auqué, en directe, tu, Laia?
3: Ostres, segur que sí, perquè n'ha fet moltíssimes d'obres, però ara mateix no em ve cap al cap, però sí, és un actoràs i, a més... Per la trajectòria que comença a tenir, ja gairebé costa no haver-lo vist enlloc.
2: A més, ara crec que el podrem veure a Cronos, aquesta pel·lícula
3: sí.
2: que recrea els atemptats a les Rambles del 2017.
4: I l'escoltarem al pausa, també.
2: És veritat,
3: mira,
2: que vindrà a parlar-nos de tot plegat. Molt bé, sí, senyora. També podem sentir a la... Avui, a més, al pausa. També podem sentir a la Mireia, que vol reivindicar una actriu que no sovinteja a la televisió, sinó a les sales teatrals.
5: Una de les meves actrius catalanes preferides és la Mel Salvatierra.
6: I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
5: La vam veure ara amb la Calòrica. Fent la brama del cèrvol i ara la teniu al lliure fent la vella Helena. És una persona que treballa molt els papers i es posa a la pell de cada personatge que interpreta i és brutal el que et transmet. Una de les meves preferides seva va ser Les penes del jove Werther, que era brutal veure-la sobre l'escenari. Té una trajectòria que a vegades aquestes actrius que no surten tant per la televisió, a vegades actrius i actors els tenim una mica abandonats i transmeten tantíssim.
7: Hi ha també aquesta cosa, l'amor a la nostra professió, és que sí. Si no, no estaríem fent això que fem.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Què us sembla aquesta cançó que us vam presentar el divendres? És la nova col·laboració entre Ginestar i Nil Moliner. Sona molt i molt bé, es diu Amb qui estaràs, i ens ajuda a transitar aquest primer dia de la setmana, una setmana important, perquè és la que permetrà que els nens i nenes d'aquest país tornin a escola. Demà, en teoria, 8 de setembre, veurem si és això o no. 3 minuts i seran un quart de 8 del matí. Nosaltres que seguim parlant d'actors i actrius, perquè de fet avui us estem parlant d'aquesta arrencada del nou curs teatral. Aquest vespre se celebra la gala Catalunya Aixeca el Taló, i és per això que us estem preguntant pels vostres actors i actrius catalans favorits. Podeu seguir dient-nos la vostra al 638-684-565. Però ara volem parlar d'aquells intèrprets que un bon dia doncs es van repensar millor això d'actuar i van decidir fer un tomb de 180 graus a la seva carrera actoral per dedicar-se a alguna altra professió. És clar que en aquest grup hi trobaríem essencialment nens actors. Miniquiz, algú sap de quina sintonia...
1: Meva família, jo havia tota de Pepa, me la vaig empassar tota sencera.
2: Mira, jo aquesta no, eh?
0: Home, és que,
1: perquè
0: clar...
1: Perquè per ja és molt petita, tu,
0: sí,
1: jo crec,
0: aquí hi ha un viatge generacional que fa que l'Anna no sàpiga una mica d'aquesta parlant.
1: Home,
0: no?
1: Però era la sèrie mitiquíssima, vaja, és que...
0: Doncs és el cas del nano, que sortia, sí, a Mèdico de Família, en Chechu, interpretat per Laron Guerrero, que després també va actuar, no sé si ho recordes, Laia, la sèrie Anna i los Siete.
2: Ai, això sí, què feia?
1: A veure, si era la majora, jo.
0: Feia de nen...
1: Més gran, sí,
0: sí,
1: de nen més gran. Tenien
2: 7 nens, imagina't.
1: Clar, doncs dels més grandets.
0: Doncs l'Aaron va deixar el món de la interpretació després de veure que un cop es va fer gran es veu que ja no interessava tant, això sol passar, clar, i es va dedicar al món de l'hostaleria, on ha acabat esdevenint un empresari de força èxit.
1: De fet, la falta de treball al sector ha provocat actors i haver de desenvolupar altres feines. Això ha passat a molta gent. També a l'Àlex Casanovas, que va estar treballant uns quants estius de cambrer en un bar de la Costa Brava, tal com ell mateix admetia.
3: No em va costar gens. Arriba un moment que quan portes 3 mesos aturat o 4 i les coses s'acaben i no hi ha sortida i hi ha la possibilitat de treballar, doncs t'hi aboques.
1: En aquest mateix sentit, també recordem com actors i humoristes precoços com Rubén Ramírez va acabar protagonitzant fins i tot un monòleg, El Niño de la Tele, on explicava el seu cas de passar a ser una jove promesa de televisió a acabar treballant a la construcció.
0: Però referint-nos a actors que canvien la interpretació per d'altres feines per convicció, un dels casos més sonats i antics va ser el de Grace Kelly. L'actriu que havia treballat amb els millors, John Ford, Alfred Hitchcock, Terence Young, i havia convertit la pantalla amb actors com Alec Guinness, Cary Grant, Frank Sinatra o James Stewart, va deixar-ho tot per convertir-se en princesa.
1: Home, en princesa qualsevol.
0: Home.
1: La versió romàntica diu que va perquè Hollywood per amor. D'altres expliquen que sembla que Grace Kelly sempre es va sentir inferior a la seva germana Peggy, la preferida dels seus pares, i com que ni tan sols Hollywood era suficient per ella, doncs va decidir convertir-se en princesa perquè això ja era insuperable. No te fallaré, somos
0: compañeros, siempre estaré. Jo sé de quina...
1: A veure, Sergi, què és això?
0: No és física o química,
1: no.
0: Perquè diu compañeros,
1: exacte.
0: Per tant serà compañeros.
1: Exacte! Mireu, segur que et recordeu aquest gir professional, de fet segur que recordeu aquest actor, en David Janer, era aparent, era molt, molt important a Àguila Roja, però també havia sortit aquesta que sentim a Compañeros.
0: Vaig a buscar imatges que ara no tinc al cap.
1: No, home, superprota ja màxim d'Àguila Roja. Una sèrie, home, que es va emetre del 2009 al 2012 amb moltíssim d'èxit. De fet, en el seu moment va ser la sèrie espanyola més cara, amb un pressupost proper al milió d'euros. Rondava el 30% de share, el veien cada setmana més de 4 milions d'espectadors a Televisió Espanyola i es va arribar a emetre a més de 20 països.
0: Doncs mentre rodava la sèrie ja va estudiar la carrera de filosofia en David Janer, però és que després va formar-se com a sommelier i és la seva feina actual. Què et sembla?
1: Home,
0: quin gir, de guió, absolutament relacionada amb el món del vi. Això... Suposo que tots sabeu que és Jurassic Park.
1: Exacte, és que volem acabar com hem començat amb nens i nenes actors. En aquest cas és Ariana Clarice Richards, la nena gran, la rossa de Jurassic Park.
0: La germana gran del nano petit aquest.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: De fet, no és l'únic que va fer. També va guanyar diversos premis, com el de Young Artist, per les seves actuacions de petita. No és un cas gens únic entre els infants actors, això de que quan es fan grans, com deies tu, veuen una mica com va aquest món, coneixen la pressió del fet de ser una persona coneguda, mediàtica, etc, i escollen, potser si poden, doncs, doncs, si això no els convenç, sobretot altres camins. És el cas d'ella, de l'Ariana Richards, que a més de gran s'ha centrat en la seva artística com a pintora, per tant n'ha donat doncs, sortida a la seva vocació artística, en aquest cas per una altra banda.
0: Avui no us estem preguntant tant per això, sinó per als vostres actors i actrius catalans favorits. Ens podeu anar dient la vostra i també ho podeu fer al xat del programa. Ara ja passen un minut d'un quart de vuit del matí, seguim amb més música, tot seguit sonarà la Rihanna amb aquesta cançó, amb aquest tros de tamacle que es diu We Found Love.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: No pot ser. No tens infància ni adolescència ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
2: A veure.
1: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. No, ni...
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 8 i 20 minuts del matí, som els experts i us expliquem ara que Bad Bunny continua col·leccionant premis. Aquesta matinada s'ha endut el premi Emmy de la seva carrera.
5: A ti me pregunto si tengo mucha novia, ey. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Me la voy a llevar la top, un VIP.
4: El primer de la seva carrera ha estat per aquesta actuació durant la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà.
1: El cantant de Puerto Rico s'ha endut el guardó al millor espectacle televisiu en directe en qualitat d'intèrpret i productor del show. La seva actuació a la Super Bowl també ha estat premiada en 7 categories més de les 9 a què estava nominada, la majoria de caràcter tècnic. Ha estat reconeguda en apartats com la coreografia, el so i la direcció musical i tècnica. Els premis lliurats aquesta matinada són l'avantsala de la gran gala dels Emmy que tindrà lloc d'aquí una setmana i que reconeixerà les millors produccions de televisió comercial i les millors sèries de l'any als Estats Units.
4: Clar, perquè quan la gent ha sentit això d'Emmy diu, un moment, això no és de tele? No seran els Grammy?
1: No. Clar, no.
4: Que és, com que és una producció televisiva, clar, la que englobava l'espectacle del Bad Bunny, doncs per això ha guanyat l'Emmy.
1: La part musical dels premis de la tele.
4: Exacte. Venim ara cap a Catalunya i és que us expliquem que el Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, Els Tiets, Els Catarres i Buhos.
6: Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguessin mirar.
4: Són 4 grups de diferents generacions que tindran, doncs, cabuda en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC.
1: L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons també, doncs, més actuals. Pels 4 grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas dels Tiets i dels Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys a sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest mateix dijous, el dia 10, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
4: Un Sant Jordi, a més, que avui viurà un nou concert, en aquest cas de la Gitana. La cantant de Sant Climent de Llobregat torna a actuar al Sant Jordi per oferir-nos el tercer dels 4 concerts que té programats a Barcelona amb totes les entrades venudes.
1: L'estrella pop presenta les cançons del seu nou disc, Quarto Azul, en la primera gira mundial de l'artista que passarà també pel continent americà i per diverses capitals europees. Prop de 30.000 persones ja han vist l'Aitana als dos primers concerts al Sant Jordi, celebrats divendres i dissabte. El primer d'ells hi vam enviar el productor dels experts, l'Omar Barón, que ens ha fet aquesta crònica.
7: Bon dia, experts. Estic sortint del Sant Jordi amb sensació d'haver viscut una gran festa. Aitana s'ha posat el públic a les butxaques des del primer moment i fins al final tenia tot el Sant Jordi rendit als seus peus. Avui no era només una estrella del pop presentant un espectacle enorme, sinó que era un artista tornant a casa. Ha recordat les seves arrels entre Viladecans i Sant Climent de Llobregat i ha explicat que havia portat a tota la seva família i totes les seves amigues a veure-la. I això ho ha fet en una nit molt especial, gairebé de celebració compartida amb tot el Palau. Fins i tot ha convidat el públic a pujar a l'escenari esborrant durant uns minuts la distància entre artista i seguidor. I ha tingut coreografies precioses, pintoresques, en una producció, amb una producció espectacular, però sobretot ja ha tingut una gran connexió amb el públic. Aitana, avui ha jugat a casa, ella ho sabia, i ha convertit el Sant Jordi en la seva festa particular.
4: Gràcies, Omar. I de l'Aitana passem a parlar de la Shakira. La cantant colombiana ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb aquesta cançó, Dai Dai, que és l'himne del Mundial de Futbol.
1: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos, a més a més.
4: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Shakira, a través de les xarxes socials, donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1 milions de reproduccions van més enllà del que mai no hauria pogut somiar. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra i, de fet, Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA pel Mundial d'aquest any, i això també de ben segur l'ha ajudat a assolir, doncs, aquests números. La cançó la interpreten la Shakira i el cantant nigerià Burna Boy.
6: Era això, era això.
4: I encara un últim apunt musical, perquè hi ha hagut força polèmica, també ho llegíem al xat expert aquest cap de setmana, per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la seva festa major.
1: Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila i els músics del Maresme han demanat que, si us plau, no utilitzin la seva música per vídeos com aquest. Els Pets també van denunciar l'any 2013 que s'utilitzés la seva cançó del Bon Dia per part del moviment 12O en una manifestació a Barcelona per donar la benvinguda als manifestants en favor de la unitat d'Espanya. És veritat que ara venen eleccions municipals i segur que hi haurà alguns espavilats que voldran, doncs, jugar-se a favor d'aquestes músiques. Si no teniu el permís, la complicitat dels músics, doncs no ho feu, si us plau.
4: De fet, els Tiets, el seu missatge és clar i concís, eh? Hi ha dos emoticones, no?, que són de vòmit, i diu: no utilitzeu la nostra música per les vostres merdes, pallassos.
1: Oh, molt bé, molt bé, a més a més. Trobo que a vegades ens queixem injustament que alguns grups no són prou compromesos. Doncs aquí tenim una demostració que sí que ho són i que quan s'hi ha de ser, sí és. I en aquest cas els Tiets, doncs, penso que han estat molt atents i ho han fet molt bé.
4: Sí, senyora. 4 minuts i seran 2:15 del matí. Per tant, vindrem amb les notícies. Abans sentim les Alosa i el seu Flors i Violes. Bye.

0: escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Dos quarts de vuit del matí amb un. Fem un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026 amb l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
6: Bon dia.
5: Què hem de saber?
6: Doncs comencem amb una mirada posada a Alemanya, perquè en les últimes hores l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, ja ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius. Pel que fa a la participació, aquesta ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys.
5: No cal dir que us expliquem què va passar l'última vegada que l'extrema dreta aconseguia una victòria a les eleccions alemanyes, en fi.
6: Per cert, que aquest vespre es farà la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat des del Palau. Serà a 8:45 del vespre. Salvador Illa parlarà als micròfons de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, que és el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà, amb una reunió de 2 dies dels seus diputats.

0: València a Mestalla amb un 0-5. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de la Minya Mal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol ha empatat a 1 el temps afegit contra el Sevilla. En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa per 5-4 davant del Pozo Murcia i Toni Bou ha guanyat el seu 40è Mundial de Trial. Per cert que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desmesurada per part de la policia espanyola contra un aficionat que mostrava una estelada durant el partit contra l'Alcorcón d'ahir a la tarda. Segons testimonis citats pel club, els agents l'haurien agafat pel coll, l'haurien llançat a terra i colpejat, li haurien requisat la bandera i fins i tot l'haurien obligat a dir que és espanyol. La resta d'aficionats de l'Europa que hi havia a Alcorcón van decidir marxar del camp en senyal de solidaritat amb aquest aficionat agredit. El club ha condemnat els fets i ha denunciat una vulneració de la llibertat d'expressió i dels drets fonamentals.
1: Bé, esperem que d'aquesta notícia se'n faci el mateix ressò, fins i tot més, de quan li va passar això a un aficionat del
2: Barça. Sí, perquè sembla que no n'aprenen aquests policies.
1: No. I quin temps tindrem avui, Anna?
0: Doncs després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
1: Nosaltres que seguim endavant en aquest matí de dilluns, passen 3 minuts al punt de 7:45 del matí, de seguida fem el punt de partida amb la Laia, però abans sentirem en Rocco Han i aquesta cançó Ti volevo dedicare.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan està fent un rodatge?
2: No, s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i és
2: igual,
1: un rodatge difícil.
2: Igual, però tractar bé la gent.
3: I algú dirà, és que els està traient el millor.
2: No,
3: sí,
2: no.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
1: A més, ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts i mig de vuit aquesta temporada, sempre a aquesta hora la Laia s'ha proposat explicar-nos coses interessants, sempre des d'un punt de partida ben concret. Avui, Laia, des de quines xifres tires el fil?
1: Doncs mira, la xifra que, siguis on siguis, el punt més distant d'una fossa comuna a l'estat espanyol, sabeu quant són? 35 quilòmetres.
0: És
1: una dada terrorífica.
0: Poc, això.
1: Sí. A més, podeu comprovar-la a partir d'un mapa de fosses comunes de tot l'estat que hi ha. De fet, deia l'altre dia a Twitter un periodista, en Marc Mundet, i piulava: des del meu poble, Santa Coloma de Farners, hi ha 7 fosses en un radi de 35 quilòmetres. Que bèstia, feu el càlcul. I és que a tot l'estat trobem més d'un miler de fosses de la Guerra Civil Espanyola que no han estat exhumades ni dignificades, i de fet, bona part de les víctimes doncs encara no les han localitzades. Ara que commemorem els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, és doncs un bon moment per fer una ullada a aquest mapa, el mapa amb les prop de 6.000 fosses comunes registrades a l'estat, amb una dada contundent. Això que dèiem, és impossible ser a més de 50 quilòmetres d'un indret on n'hi hagi hagut alguna. El registre de fosses de la mateixa Generalitat, jo, per exemple, hi he mirat al meu poble.
0: I Llinars del Vallès, recordem-ho.
1: Exacte, n'hi ha una a Llinars. Sembla que al costat mateix del cementiri, que això és una cosa que passava habitualment, si hi havia uns morts, doncs soldats, etc., doncs almenys els posaven a la fossa comuna com a prop del cementiri. I a dia d'avui hi ha 6 morts en aquesta fossa comuna sense identificar. És a dir, hi ha 6 famílies que no saben on són, perquè sembla que eren soldats en retirada, que no saben on estan enterrats els seus familiars. Sembla mentida que això pugui passar en un país de primer món.
0: Jo desconec, però hi ha alguna mena de mapa que situant...
1: Aquest registre que us dic, si busqueu el registre de les fosses comunes de l'Estat...
0: I t'ensenya el mapa i totes les fosses distribuïdes.
1: Exacte, distribuïdes al mapa. I a la Generalitat doncs també n'hi ha un. De fet, l'ONU calcula que hi va haver 114.000 desapareguts i la recerca de fosses continua sent desigual segons la implicació de les administracions. És una cosa que com a societat hem d'anar exigint a les administracions que es vagin, si us plau, obrint les fosses i rescabalant la memòria històrica.
0: Mira, ara mateix tinc aquest mapa que em comentaves, Laia, i realment fa feredat, eh? Sí. Més de 1.000 fosses doncs, repartides per tot el país. Podeu tenir-hi accés, si ho feu, entrant ràpidament, fent un Google i posant mapa de fosses de Catalunya. Les 7:39 minuts, aquesta era la dada, avui una dada una mica trista, la que hem de comentar, però està bé posant-la i extrapolant-la i posant-la en relació a la notícia que ens comentava l'Anna d'aquests resultats de les eleccions de l'extrema dreta a Alemanya.
1: I tant, poca memòria històrica fem, si no, no ens passarien aquestes coses.
0: Vinga, va, posem-hi una mica de música. En aquest cas són els Banda Neon, amb aquesta cançó que es diu Els Passos Prohibits.
2: S'ha

0: dels experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Tres minuts falten per tres quarts d'avui i a aquesta hora sou vosaltres, els oients, els qui escolliu l'última cançó amb què pleguem i direm adeu avui al programa, allà a les 10. Ho podeu fer a través del número de WhatsApp del programa.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
1: És una tria que, com sabeu, fem a partir de...
0: l'efemèrdida!
2: Un 7 de setembre, com avui de l'any 1949, naixia Gloria Fouls, tot i que segur que la coneixeu millor pel seu nom artístic, Gloria Gaynor.

No sé mai en quin moment tallar aquesta preciosa melodia, la veritat, eh? La cantant ha estat considerada com un dels referents de la música disco dels 70 i els 80. Es va convertir en la reina de les pistes de ball en temes com I Am What I Am, Never Can Say Goodbye i, sobretot, aquesta cançó que sentim, I Will Survive, un himne de la alliberació femenina que avui dia encara continua sentint-se a les discoteques de mig planeta. D'aquesta cançó se n'han fet 1.001 versions i nosaltres avui us en proposarem 4. Cal que voteu quina d'elles voleu que tanqui el programa. La primera és dels Cake.

Aquesta banda californiana de rock alternatiu va publicar fa 30 anys una de les versions més recordades de l'èxit de Gloria Gaynor, deixant-nos un I Will Survive més irònic, desenfadat, marcat per la línia de baix i els arranjaments de trompeta. Una versió, però, que no va agradar a la Gloria Gaynor perquè incluïa alguna paraula malsonant que els californians, doncs, van afegir a la lletra original. Sentim ara la Herms House Band.

Aquest grup pop holandès va crear una versió de l'I Will Survive que va petar-ho sobretot a Europa i que va arribar a sonar més i tot que l'original a moltes festes i sales de ball, sobretot gràcies a la incorporació d'aquesta tornada que sentim, que feia allò de lo-lo-lo-lo, que s'enganxava com una mala cosa i que a voltes semblava una mica el Paquito el Chocolatero, amb aquest wey-wey. Més versions de l'I Will Survive. És l'hora

Segur que ja els heu identificat. Aquests que sentim són els Manolos, que motiu del disc de la Marató de TV3 de l'any 2016 ens van transformar l'èxit de la Glòria en una rumba on van canviar els Lololos per Naino Naino Nas. Aquí cadascú ho adaptava al seu ritme. I acabarem amb una versió força més lliure de l'I Will Survive.

tracta de la cançó Supreme, que Robbie Williams va publicar l'any 2000 i que el cantant britànic va admetre que va fer totalment influenciat per la cançó I Will Survive després de sentir molta gent taral·lejant-la els dies previs al canvi del mil·lenni, quan sembla que la cançó doncs, es va popularitzar molt. Tenim quatre versions de l'I Will Survive de la Gloria Gaynor. Us estem preguntant quina voteu per tancar el programa. La versió de Cake, la versió de la Herms House Band, la de Los Manolos, que van traduir amb el nom de Seré Feliç, o aquesta que sentim, el Supreme de Robbie Williams. Ara mateix tenim un empat més o menys tècnic entre aquesta versió, la de Robbie Williams, i la cançó dels Cake. Vosaltres heu de decidir quina d'aquestes voteu. Abans, però, anem fent camí. Ja hem superat el punt de 3 quarts de 8 del matí d'aquest dilluns 7 de setembre. Anem a sentir ara la Bebe Rexha i aquesta cançó que es diu New Religion.

0: Els experts i ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 10 minuts i seran les 8 del matí i marxem ara a Itàlia perquè Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
2: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online. You see how this looks.
3: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
1: Ens en parla des de Venècia el nostre enviat especial, l'Òscar Callau.
4: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
5: En Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film. She's electric, she's in a family
1: full. I els qui també van visitar ahir Venècia són els germans Gallagher per presentar al festival un documental sobre la seva reconciliació amb un títol que ho diu tot, Oasis Don't Look Back in Anger. Ja ho sabeu, una de les seves cançons més conegudes, però que aquí va perfecte perquè diu Oasis, no miris enrere amb ràbia.
3: El documental, projectat fora de competició, no s'endinsa en la baralla que el 2009 va trencar la seva relació, però sí que inclou la primera entrevista conjunta de Liam i Noel en més de dues dècades. La càmera escola els assajos de la darrera gira d'Oasis i entrevista també alguns seguidors per reflectir l'empremta generacional del grup.
1: Per cert, que aquest cap de setmana també hem llegit als mitjans anglesos que els Oasis podrien actuar a Catalunya.
3: Cert.
1: Segons The Sun, els de Manchester podrien oferir una vintena de concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i, atenció, una gira europea amb diversos concerts, diu, a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Seguirem de prova aquest rumor, si és cert o si no ho és, perquè, home, seria una notícia important.
3: Jo no vull dir res,
1: important,
3: però
1: important.
3: Sabeu de qui és mèrit, no, si venen els Oasis de Barcelona.
1: D'aquí.
3: Tu què diries?
1: Teu?
3: Home, no, com ha de ser meu.
6: De Pep Guardiola.
3: Ai, gràcies,
1: perdó.
3: Anna, gràcies. Ah,
1: tot és mèrit de Guardiola.
3: Sempre un gran ambaixador que tenim arreu del món.
1: Vinga, tornem al cinema, perquè en Roger Saró avui té festa, però us ha volgut recomanar una pel·li. Atents, que sembla que aquesta és bona.
0: La pel·li a la carta.
7: Companys, oients, he aprofitat aquest cap de setmaneta per veure una pel·li que tenia pendent. Good luck, don't die, have fun. Comèdia, drama, de ciència-ficció i, sobretot, protagonitzat per Sam Rockwell, un actor que respecto tant i m'encanta. La premissa, ja la coneixeu de moltes històries. Anar al passat per canviar el present, o viatjar al passat per salvar la humanitat present, com si fos Terminator o qualsevol cosa. Però ho veiem des de la perspectiva dels qui rebem ara en el nostre present, un personatge del futur que està fent loops cap al passat per canviar les coses. Però clar, és molt difícil i ens diu, és el protagonista, Sam Rockwell, que és la 117a vegada que viatja al passat en aquesta mateixa cafeteria per fer les coses perfectes per canviar el futur. Per ell és un loop, per nosaltres només és una vegada, perquè és una pel·lícula. En aquesta cafeteria sempre agafa una alineació d'unes 6 persones i les va combinant a veure quina és la millor per resoldre-ho. I el que és guai és que cada una d'aquestes persones, en el nostre present, té un dilema, un conflicte relacionat amb la tecnologia, és com si fossin mini-historietes de Black Mirror dintre aquesta pel·lícula. Per exemple, un professor que també acaba de començar a l'Insti i veu que els seus alumnes han perdut tot el respecte perquè estan tota l'estona mirant el mòbil i se'ls hi estan en la flepa, s'estan convertint en una mena de maleïts. Una altra, una persona que passa per la ruptura de la seva parella, que s'ha viciat a viure dintre d'un món virtual, una mena de Second Life, i la deixada. Una noia que té al·lèrgia a la als mòbils i al wifi, però de veritat li sagna el nas i li passen
6: coses. Per cert, aquesta és l'actriu Hayley Lou Richardson. La coneixeu perquè és la Portia de la sèrie White Lotus. La pel·li té molta comèdia estripada, però també té molt de drama de coses que ens passen a l'actualitat amb la tecnologia. A mi m'ha semblat una barreja entre, sí, la sèrie Black Mirror, la pel·lícula Idiocràcia, comèdia distòpica que m'encanta, una mica de la Guia Galàctica per autoestopistes
8: i suma-li una mica de 12 monos.
6: 12 monkeys. De fet, ara recordo l'Alfons Gorina, el nostre crític de cinema, que el dia que es va estrenar aquesta pel·lícula, Good Luck, Don't Die, Have Fun, la va relacionar amb el cinema de Terry Gilliam.
8: Li va agradar bastant menys que a mi, crec.
9: Jo t'he de dir que aquesta pel·li m'ha semblat un petit desastre, oh. Perquè és una cosa, és una fumada... Anem cap al terreny quasi Megalòpolis del Coppola, per entendre'ns, és a dir, post-apocalipsi, un senyor que apareix de cop en un bar dient que ve del futur i que ve a salvar la humanitat, però que necessita que la gent del bar col·labori amb ell, i a més, aquest senyor, que és el Sam Rockwell, potser ni el reconeixeràs, però sí. Està vestit com un homeless carregat de basura i de dinamita. Bé, sembla com una pel·lícula estranya de Terry Gilliam, saps? Val, quan sí. Això et va.
6: Molt, molt, molt.
9: I a partir d'aquí comença una absoluta estracanada que es mou entre, doncs això, la ciència-ficció, la comèdia boja, la farsa absoluta. Per mi no ha acabat de sortir-li exactament el que volgués explicar. Valoro positivament els suïcidis artístics, saps què et vull dir? En plan, sóc un veterà, sí. no he de donar explicacions de res, faig aquesta cosa que la gent fliparà.
6: Good Luck, Don't Die, Have Fun, de Gore Verbinski, la teniu disponible a Filmin i a Prime.
0: Els experts i Cats.

0: 3 minuts i seran les 8 del matí. Aquest que sentim és en Pau Lavajos, que ens canta Viure. Que bonica aquesta cançó del Pau.
1: És preciosa, Laia, aquesta, és preciosa.
0: Aquest en Pau t'agrada, eh?
1: M'encanta,
0: doncs
1: soc
0: encara
1: superfan.
0: Més t'agradarà la notícia que ens porta, com sempre, per acabar aquesta hora, la notícia curiosa del dia amb la Anna Closa. Anna, què no t'esperaves saber?
2: Doncs mireu, nois, atenció a aquesta història perquè ha aixecat molta polèmica a Itàlia. L'alcalde de Como, Alessandro Rapinés, ha decidit prohibir la circulació de bicicletes pel centre de la ciutat després que ell mateix fos atropellat per una bicicleta elèctrica. La prohibició entrarà en vigor al setembre i afectarà una trentena de carrers. De fet, tant els usuaris de bicicletes convencionals com els de bicicletes elèctriques hauran de baixar del vehicle i continuar el trajecte a peu. L'alcalde no amaga que la seva experiència personal ha influït en la decisió. De fet, ha explicat que després de viure en primera persona què se sent quan t'atropella una bicicleta elèctrica, considera necessari actuar per protegir els vianants. El consistori defensa que és una mesura de seguretat pública, especialment perquè el centre de Como és una zona amb molta presència de turistes. La decisió, però, no ha agradat gens a una part de la ciutadania. Els ciclistes asseguren que alguns dels carrers afectats són prou amples per permetre-hi una circulació segura i recorden que la bicicleta és un mitjà de transport net, econòmic i menys contaminant que el cotxe o la moto. L'oposició acusa l'alcalde d'haver convertit un incident personal en un problema col·lectiu i parla fins i tot d'una mena de venjança. L'alcalde, però, es manté ferm i de moment doncs, no té cap intenció de retirar la prohibició, una mesura que se suma al veto als patinets elèctrics que la ciutat ja va aprovar l'any 2022.
1: És que trobo que segurament estan pagant justos per pecadors perquè tan senzill hauria estat doncs, reduir el límit de velocitat i tu multes aquell que vagi per sobre de no ho sé, 20 km per hora, 15 fins i tot si vols, si és algun carrer molt estret o segurament també doncs, restringir quina és aquesta àrea, si són carrerons molt estrets com aquells del gòtic de Barcelona que són tan estrets, potser sí.
0: És que és una mesura molt expeditiva.
1: Clar, i a més que el missatge és molt dolent perquè tu dius turistes sí, ciclistes no. I clar, això és fatal perquè segurament els ciclistes són locals, són veïns moltes vegades, fins i tot en carrers que si són del centre potser no s'hi pot arribar amb vehicle més gran, tipus cotxe o així. Hi ha d'haver una possible convivència.
2: Però escolta'm, si l'haguessin vestit un noi amb patins en línia, què? També els hagués prohibit.
0: I si l'haguessin vestit una persona caminant. Prohibit anar caminant.
2: Prohibit caminar? És que clar, a veure, no aquí pots, cadascú no. S'ho agafa la seva manera.
1: Total, no pot ser. Jo crec que s'ha passat una mica de frenada i segur que anirà
0: trobant. Millor dir, bueno, qui es va passar de frenada devia ser el ciclista.
1: No, clar, és que segur, no tinc cap dubte que el ciclista en aquell moment segurament anava de massa de pressa i que quan vas per carrers d'aquests estrets has d'afluixar la velocitat, és evident, i més quan hi ha tanta densitat de gent caminant. Però bé, que...
0: Mira, el Como que ara té un equip a la Lliga de Campions, doncs si aneu allà a veure un partit, amb bicicleta,
1: amb
0: ja
1: bicicleta
0: us diem.
1: No.
2: Segur que no.
3: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: hora, els experts, amb els As Berlana i aquesta cançó que es diu Toi Pegao. És una de les cançons que nosaltres vam dir potser serà de l'estiu.
1: Sí, que ho vam dir.
0: Potser
1: i
0: no ha arribat a ser ben bé top 5 o top 10.
2: Ai, però a mi m'encanta aquesta cançó.
1: Sí, a més a més s'enganxa i
0: tot el que
1: sigui
0: As Berlana entra molt bé. Tampoc va ser cançó de l'estiu la del Josep Maria i mira que la vam promocionar perquè ho fos.
1: Sí, és veritat. Però també era aquesta més antiga. Josep Maria havia sortit més a mitjans... No era tan venuda com a cançó de l'estiu. En canvi, Toi Pegao sí que va sortir com més a l'estiu.
2: També és veritat.
0: Vinga, encetem nova hora, ja passen 3 minuts al punt de les 8 del matí, és dilluns 7 de setembre, i ara us hem de parlar d'una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil que torna, en aquest cas, a Lleida.
1: Sí, el local que va quedar buit al juny, recordeu que va tancar l'emblemàtica i superamica del programa Llibreria Infantil i Juvenil, el Genet Blau, doncs ara reobrirà aquest octubre com a llibreria 4 contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Busoms.
3: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
3: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits.
1: Recordareu potser que quan vam fa un parell de temporades amb els experts visitar Lleida, vam anar a fer un programa des de Lleida arran d'una final d'una gala de premis en què havíem d'assistir.
0: Que no vam guanyar.
1: Que no vam guanyar, com totes les gales
0: que
1: hem anat.
0: Quan els experts es presenten a una mena de concurs en el que podem optar un premi, no el guanyem.
1: No, però no passa res, ens ho passem molt bé. En aquesta ocasió vam poder visitar Lleida i vam fer una visita experta, és a dir, l'equip del programa sencer va visitar la llibreria El Genet Blau i va ser bonic perquè vam poder veure oients i va ser molt bonic.
0: Què t'agrada més, el nom de Genet Blau o Quatre Contes?
1: Els dos noms m'agraden molt, la veritat.
0: Doncs d'una llibreria que obre a un local musical que tanca. Aquest dissabte va ser l'última nit de l'icònic Bar Ia de l'Avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe de la ciutat i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des dels actors mostren preocupats i demanen més ajuda per a aquests espais. Des de Girona ens ho explica tot plegat en Gerard Vilà.
5: L'última nit del Ia va omplir el bar amb clients de tota la vida que ja s'han convertit en amics de la Lucía i en Quim, els propietaris, però també hi van passar grups que han tocat en algun moment dels darrers 12 anys. Un d'ells, els gironins Carmen 113, en Jordi i l'Alfred en són dos dels membres i lamentaven el tancament del bar.
6: Bé, és una pena perquè en realitat és l'única que queda. L'única sala de Girona que queda, que ha programat d'una forma constant i amb bon gust.
7: I bueno, sense aquestes sales la ciutat mor musicalment també, no? I és de les poques que queden que, bueno, que portaven grups més emergents.
5: En Quim de Quintana i la Lucía Rocha, copropietaris del Lier, reconeixien que estaven tristos i contents alhora.
8: Però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
9: Hem pogut donar l'oportunitat a moltes bandes d'aquí, emergents de la zona, que no tenen oportunitat.
5: Des del sector lamenten la pèrdua d'aquest tipus de locals i demanen més suport perquè són imprescindibles per a bandes emergents.
10: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquests que sentim són el Sexeni i una de les seves últimes cançons, Els ulls que et mirin, que ens fan arribar ja al punt de les 8 i 9 minuts del matí i acaba d'entrar per la porta la Laura Grau. Bon dia, Laura.
1: Què tal? Com esteu?
0: Què fa dilluns avui o no fa dilluns?
1: Una mica més que el dilluns passat, que sí que va ser una mica estrany perquè encara era agost.
0: Clar.
1: Però aquest ja és setembre.
0: És setembre, estem a un dia d'aquesta jornada, no sabem encara com serà la primera jornada d'escola marcada per la vaga dels docents. Algun pàlpit?
1: No em facis parlar.
0: Va,
1: ja en parlaré d'aquí,
0: ja
1: exactament un minut i mig.
0: Ah, perfecte. Doncs ara en parlarem de tot plegat. Abans, ens hem de fer ressò d'un fet que està passant a Netflix. Els vídeos que corren per les xarxes ja són tots verticals i a més fa temps, però una pregunta que plana sobre l'ambient és si això conviurà amb el format horitzontal de pel·lícules i sèries. La raó de la diferència és, esclar, el dispositiu amb què ho visualitzem. Però cada vegada veiem més gent, especialment al transport públic, de llarga durada, al tren, etc., mirant sèries des del mòbil. Quines conseqüències té això, Laia?
2: Doncs mira, allò que preguntaves al principi, que Netflix ja ha començat a publicar contingut vertical, contingut per ser vist des del mòbil. Primer va ser a YouTube, quan es van introduir el format vertical amb els shorts, d'això ja en fa bastant de temps, van veure ells que es veien quatre vegades més que no pas els horitzontals, per tant van veure que això funcionava i per tant doncs això ho estan adaptant a altres plataformes. I és que el vídeo vertical és, segons els experts, l'estàndard absolut, ara ja sí, de la comunicació digital, tot i que això és, en certa manera, contra natura. Mireu, perquè històricament el format 16:9 va dominar la narrativa audiovisual, és a dir, aquest horitzontal, responent al fet que la visió humana és horitzontal i per això les pantalles de cinema, de televisió, doncs són això, simplement que... horitzontals.
0: Perdona, és que els teus ulls els tenim situats de forma horitzontal.
2: No estan un davant de l'altre.
1: I aviam, una cosa és els formats de les xarxes socials, però a mi em sembla una mica absurd que Netflix pensi que tu no pots girar el teu telèfon per veure la sèrie en horitzontal.
0: Deixa'm fer una pregunta abans que la Laia segueixi amb això. Vosaltres, quan graveu vídeos, com els graveu? En forma vertical o horitzontal?
2: Depèn.
3: Jo vertical.
0: Vertical.
2: Jo, en canvi, si són per mi, horitzontal, i si són per publicar, en vertical.
0: És que jo, horitzontal, gairebé sempre...
2: Sí.
0: Estic fent aquest mena d'estudi ràpid per veure que...
2: Exacte, sí.
0: Generacionalment ja ho
1: totalment.
0: Veig, que la gent jove...
1: Jo he de dir que feia vertical, però ja he fet la volta a la rotonda, perquè sóc una avantguardista, com ja sabeu, i ara he detectat que la modernó és...
0: Torna a ser horitzontal.
3: Què dius? Sí, que és veritat.
0: A fer la volta.
2: Ah, sí?
0: Val.
2: Però a xarxes també?
1: A xarxes també.
2: Caram. Ostres, em deixeu de pedra, perquè doncs el Netflix va tardíssim, perquè, com us dic, el mòbil és informació personalitzada i ells aleguen que, com que ens arriba des d'aquesta proximitat, si ho fem des del mòbil, requereix aquest format retrat. I això és per ocupar tota la pantalla, per obligar l'espectador a abocar-hi tota l'atenció. I per això Netflix doncs ha decidit oferir en vertical als usuaris uns clips, una selecció de vídeos adaptats, se suposa, als gustos de cadascú per facilitar el descobriment de sèries i pel·lícules sense haver d'obrir tot el catàleg. És una mena de galeria de tràilers en vertical, però penseu que són vídeos que han estat pensats per ser mesos en vertical, perquè no n'hi ha prou en retallar una mica d'aquí, una mica d'allà, perquè aquesta narrativa 9-16, la vertical, exigeix una composició diferent i diuen que el protagonista ha d'estar centrat, el ritme ha de ser més àgil i que el vídeo vertical, doncs, premia aquesta proximitat, aquesta autenticitat, que diuen que no és tan important, per exemple, que la factura sigui excel·lent. És a dir, són vídeos ja pensats per ser en format vertical vistos des del dispositiu mòbil.
0: Home, que la factura no sigui excel·lent quan tenim HD a punt de pala i no sé quina qualitat de vídeos, també deixa molt que desitjar.
2: Però és veritat que no és el mateix quan una pantalla és més gran i el pixelat doncs es pot veure més, que si tu tens un vídeo que l'has de veure amb aquest format tan petit, no cal que la resolució sigui tan alta.
0: Sabeu a mi que em fa ràbia quan tu poses el vídeo vertical però només el pots veure horitzontal, però
2: i
0: després
2: gires,
0: quan el gires
2: no
0: amb horitzontal, el veus encara més petit amb
2: horitzontal.
0: Amb horitzontal.
2: Jo també, però això crec que això ens passa a mi perquè no en
1: ara
2: sabem
1: prou. Dir...
0: Sí, potser voleu som nosaltres.
1: Us posi
0: que som una colla
1: el manual d'instruccions del mòbil.
0: Per favor, potser
2: sí. Passa clar. Tu i a mi això i prou.
0: De veritat, ens passa cada cosa.
2: Però mira, m'acabo de sabentar això que deien molt interessant, la Laura i l'Anna, que això ha fet la volta i que ja torna a l'horitzontal, perquè
1: no
2: això...
1: No he vist cap persona jove o adolescent penjant una història d'Instagram amb una foto en horitzontal.
2: Jo no m'hi he fixat. Si
0: ostres, ara no m'estic fixant.
3: Sí, probablement no, però si ho
2: he vist. Fa modern, eh?
0: Fa modern.
2: Hòstia,
0: fa modern, sí.
2: Endarrere. Sí.
0: No, però com que ens hem quedat enrere, ara som moderns.
2: Anem per davant.
0: Ja. Anem per
1: és
0: davant.
1: Veritat. Clar, la meva mare, que el 2015 ja penjava les fotos en horitzontal, ara és moderna.
0: Bé, que ens expliquin els oients,
2: fantàstic.
0: Com graven els seus vídeos, si ho fan de forma vertical, en horitzontal, i tot seguit esbrinarem què li passa, que li està coent per dins a la Laura amb tot el tema de l'escola, de la vaga de docents de demà.
1: No se m'acord res, escolta'm.
0: Però
1: una cosa mai vista.
0: Un minut i serà un quart de nou del matí, sentim els OK Go i aquesta cançó que es diu Here It Goes Again.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
3: Crec que te'l sí. busco.
1: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
3: Sí. Seguro.
1: És de VilaWeb, l'article, perdó.
3: Ah,
1: queda
3: sí, Núvol.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Un quart i dos minuts de les 9 del matí. Seguim aquí els experts. Ei, Cat, nosaltres que us hem d'oferir més continguts, però què està passant ara? Ho pots explicar? Què és això?
1: A veure, ja us el poso jo, el pitu d'alerta aquest, perquè crec que no us està saltant el vostre mòbil. Hi ha algun problema? Diria que la majoria de la gent està fent vida normal. Dia 7 de setembre, no passa res. Ja us llegeixo jo la notificació. Tranquils, Catalunya, que sort en teniu de mi, que vinc a ICAT a llegir-vos què és el que m'ha saltat el mòbil.
5: Que no hi pots, que no vagi a veure!
2: Avui ho fas tot tu, eh? Endavant.
1: S'ha de fer una mica d'espectacle.
2: Doncs clar que sí, clar que sí. Va.
1: A veure, m'ha saltat l'est alert al telèfon.
2: Per què?
3: Què ha passat?
1: Posa alerta per perill imminent d'enfonsament dels pilars fonamentals que sostenen els centres educatius de tot el país, és a dir, els seus treballadors. Es demana a tota la població que demà, dia 8 de setembre, no accedeixi a aquests espais si no és per extrema necessitat i que, sobretot, surti al carrer i participi de les accions reivindicatives que s'hagin convocat a la seva zona.
3: Molt bé.
1: No sé, és que al final ho haurem de fer així, perquè s'entengui. Aviam si us sona un pítol mòbil i para tothom
2: no sé
1: i escolta un
2: moment.
3: No em
2: què
3: sembla gens mala idea, t'he de dir.
2: Què està passant alguna cosa demà, de cop i volta?
1: Home, no sé, no t'ha sortit en cap moment a tu que demà torna a haver-hi vaga educativa,
2: ah,
1: perquè jo
2: sí.
1: porto 3 setmanes sentint-ne parlar.
2: Potser sí que he sentit alguna cosa.
3: Home, per favor, si a més, em sembla perquè està aconseguint l'efecte desitjat, que és que la gent en parli, no?, i així més no les famílies, i que a més la gent es plantegi. Potser sí que tenen raó aquesta gent que es queixen tant i que al bon lloc de començar el curs de manera plàcida i que és el que voldrien, comencen revolucionant-ho tot.
2: Demà, és com que ens passa això, que arrenca el curs escolar però que hi ha una vegada docents, nosaltres el que farem serà homenatjar els mestres. Et sembla bé?
1: Em sembla molt bé.
2: Doncs tirarem per aquí.
1: I ja sé que vosaltres sempre remeu al costat bo de la història.
3: Només faltaria.
1: Però bueno, no és la tònica general en aquesta planta de Catalunya Ràdio, per tant... No sé si us semblaria bé que saltés el pitu. Jo ja sé que és pesat, el pitu aquest, eh?
2: Un altre cop, vols posar? Què passa?
1: Aviam, calma un moment. Jo ja sé que és pesat, que tu a vegades sona i mires per la teva finestra i veus un sol radiant i tu dius, en sèrio, per què?
2: Sí.
1: Jo a vegades he arribat a cridar, ara què? Però el cas és que tu, quan et sona el pitu, si és per un tema meteorològic, tu assumeixes la teva ignorància, tu saps que no ets un expert en el tema, que no tens la capacitat d'avaluar si ve o no un temporal de l'hòstia que et deixarà tirat al mig de la PCA mentre vas a treballar, tu confies en els professionals i no s'ha tingut d'agafar el cotxe, no? Ni que sigui el casament de la seva germana, ni que sigui el primer dia de feina, ni el primer dia d'escola, ni que te'n vagis de colònies, ni res.
2: Sí.
1: Tu et quedes a casa teva, perquè això és el que t'ha dit la teva responsabilitat ciutadana. Doncs no entenc com pot ser que amb l'educació no passi el mateix. Que tenim aquí avisos constants que l'escola fa aigües per tot arreu per part dels professionals que hi treballen i els periodistes, els tertulians, els polítics, algunes famílies, vinga a dir que no n'hi ha per tant i que aviam si els infants no podran gaudir del primer dia de classe en condicions normals, que aquí són els mestres i el personal educatiu per privar-los d'això. Tornem-hi.
2: Un altre cop.
1: Sí, és que em sap greu perquè no sé si estic cometent una negligència.
3: No,
1: hi ha gent que vagi al cotxe pensant merda.
2: No.
1: Inundació,
2: no li estàs donant importància al tema que estàs comentant i posant-lo fins i tot a la mateixa alçada que tots aquests crits d'alerta quan hi ha una situació meteorològica
3: important. És que és un crit d'alerta, i a més és social i és un pilar de la societat, que és l'educació.
2: I a més té a veure també amb la meteorologia.
1: Ara t'anava a dir, no hi ha una inundació, hi ha 40 graus a les aules. No sé si això són condicions normals per començar.
2: No ho són.
1: És que només això ja ens hauria de fer pensar una mica en l'oforadat que tenim al cervell tots plegats, perquè ens sembli que el més normal del món és fotre els nens en un forn a 40 graus perquè l'economia segueixi funcionant. Bueno, espero que hagi descansat el CM de les aules que cremen, que és un compte d'Instagram que
3: sí, perquè tindrà feina de nou. Ha descansat perquè se li acaba la bona vida.
1: Se li torna a girar feina, seguiu-lo.
2: Un altre cop, hosti, de veritat.
1: Som-hi! Clar que les colònies, les reunions de famílies i les festes culturals tenen valor educatiu, ningú ho posa en dubte, però oi que si sents aquest pitu, això és l'últim que et preocupa? Oi que si pot passar una desgràcia en un dia ordinari d'escola, de feina, ni se't passa pel cap prioritzar-ne un d'extraordinari? És que és un tema molt bàsic de prioritats, jo flipo que s'hagi d'explicar, és que al final ens haurem de posar catastrofistes, que potser fins ara no ho hem estat prou, perquè la gent de l'educació som optimistes de mena, si no, no es dedicarien a això.
3: Ja ho pots ben dir.
1: No els agrada explicar misèries, però potser haurien de començar a treure a passejar les històries de terror, les situacions d'absolut caos i estrès a la que es veuen sotmesos molts treballadors que van al límit de la seva salut mental, que veuen com nens i nenes de les seves aules estan en risc d'exclusió social i no hi poden fer res, que senten que no estan podent oferir-los uns mínims curriculars, que si els donessis el botó d'emergències, estarien tot el dia així.
2: Sí. Hòstia, prou ja de les alertes, eh?
3: Deixa'm dir una cosa, Laura. Jo, fins i tot a nivell de campanya, no descartaria una campanya tipus la que fan, per exemple, la gent de trànsit, que és donar... L'altre dia vaig sentir un anunci de trànsit amb una... Anava a dir l'anècdota, però no es pot dir una anècdota, una situació personal, una persona que va a perdre una persona estimada en un accident de trànsit. Doncs que alguns professors puguin explicar les coses que els passen, perquè quan els ho expliques a la gent, es posen les mans al cap. A mi, un professor amic meu em deia que havia rebut un correu electrònic d'un alumne dient que es volia suïcidar i que ell quines eines tenia per atendre això.
1: I però fes que jo tinc al meu entorn proper que han viscut suïcidis d'alumnes.
3: Vull dir, és que com en Tomàs, estem parlant d'això i no tenen cap tipus de formació per poder abordar aquestes situacions. I jo crec que va molt per aquí el que reclamen. És a dir, quan diuen diversitat, no estem parlant d'un decret, estem parlant del dia a dia a les aules.
1: No volen a l'anècdota, perquè al final no pots generalitzar a partir d'un cas que tu tens a l'aula, però són casos i casos i casos i casos i al final la conclusió acaben sent frases que ja ens ressonen buides perquè portem mesos fent-les servir, però que al final tenen totes aquestes històries darrere i que són que no hi ha hagut acord amb les ràtios ni amb el personal PAE ni amb el 03 i que els sindicats majoritaris al cap i a la fi no es donen per satisfets i per molt que el govern ens digui que ha proposat inversions, que hi ha hagut millores, que no sé què, no és suficient per ells.
3: Pregunteu als vostres centres si han posat vetlladors o n'han tret els últims anys. És aquesta senzillíssima pregunta. S'han posat vetlladors o se n'han tret?
1: I que les vagues no es desconvoquen quan la gent està cansada de les vagues, es desconvoquen quan s'arriba a un acord i estan jugant a cansar, estan jugant a enfrontar les famílies i la societat civil amb els mestres i forçar-los a aturar les protestes sense haver arribat a cap acord satisfactori per les dues bandes. Us penseu que no estic cansada, jo, de venir aquí a fotre aquests espectacles, de gravar-me a casa meva a la cuina tallant res, perquè no tallo mai res. Si heu vist aquells meus vídeos amb uns ganivets molt llargs.
3: Sí que són llargs. Jo no sé quins ganivets gasta, aquesta.
2: Jo a vegades penso, estallar un dit, perquè està mirant a càmera, tallant, i no. O estàs per tallar coses, o estàs per explicar-les.
1: A veure, jo entenc que tu no puguis fer dues coses alhora, però deixa que la gent que tenim aquest talent
3: està fent escola, perquè jo un dia havia de fer un vídeo...
2: No, Laura, amb un ganivet no, perquè fas patir.
3: Havia de fer un vídeo i m'han posat tallar xíndria.
2: Deixa't dir que aquí em fan patir ara són els oients que ens estan demanant que no tornem a posar, sisplau.
1: No, no tornem a posar.
2: Que ens està agafant cobriments.
1: Enteneu, no? Enteneu el que volíem fer. Imagineu-vos, si nosaltres estem cansats, com de farts n'han d'estar ells per portar tants mesos convocant vagues mentre han de fer la seva feina sense parar, com si no en tinguessin d'altra. Així que crec que la nostra responsabilitat, la de la gent que no ens hi dediquem, també és no descansar fins a aconseguir una educació pública i de qualitat, i que ni el xantatge emocional de les famílies, ni la pressió dels mitjans, ni la xuleria política facin rebaixar el llistó de les treballadores, però sobretot també de l'educació dels infants.
2: Sí que és veritat que algun oient, com la Mireia, comenta, diu, i potser no caldria fer la manifestació el primer dia després de 3 mesos de vacances. Diu, no podríem fer una mani el dissabte a la tarda i anem tots plegats?
1: Això ja es va fer també una mani en cap de setmana.
3: Sí.
1: I suposo que es tornarà a convocar si és necessari, però és que a vegades s'han de prendre mesures.
3: I és normal que al moment de la vaga estiguin manifestant-se, perquè si no el Tom els dirà, mira, fan vaga i no estan manifestant, s'han anat a la platja. No, quan fan vaga se'n van a la manifestació.
1: I que a mi em sap una mica de greu, ja ho sé, que potser no tinc l'experiència com a mare, i em direu vosaltres que teniu canalla, però... que crec que no és tan greu que l'escola comenci dimecres en lloc de dimarts, diguem-ne, amb la rutina habitual.
3: Però és que, a més, també és greu quan hi ha una operació i un metge que està en vaga, doncs la jornada tot és greu, però és que si no, no hi hauria dret a vaga. És que som les de sempre.
1: Exacte.
2: Doncs aquesta és la crítica. No tornarem a posar més les alert avui, d'entrada, a no ser que, no sé, passi alguna cosa molt
1: important. No, és que ja no sabem què més fer.
2: No la tornarem a posar més. Nosaltres el que farem serà, fins al punt de 2:15 del matí, sentir la Diana Moore i el seu Rapsòdia del teu cos.

0: Escoltes ICAT.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
9: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
10: Passa un minut, dos quarts de nou del matí. Què hem de saber per avui, dilluns 7 de setembre, Anna?
11: Doncs mireu, aquesta hora ha de començar, si no ha començat ja, la tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat des del Palau. Salvador Illa, doncs, està a punt de parlar als micròfons de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Precisament, parlant d'escoles, les organitzacions de consumidors han alertat que a Catalunya la tornada costa uns 3.000 euros per alumne i curs. FACUA a Catalunya considera que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt i, de fet, una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. Ara marxem fins a Alemanya perquè en les últimes hores l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, ja ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus

0: els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. A Barcelona Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre. A més, a partir d'avui es recupera també el servei complet a les línies L9 i L10 Nord del metro de Barcelona, que estava tallat per obres entre Bon Pastor i la Sagrera, i també reobre el passadís de connexió de Plaça de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda.
1: Les 8 i 33 minuts, els esports.
0: El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al Camp del València amb un 0-5. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts per al final i Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri. Més coses, l'Espanyol ha empatat a 1 al temps afegit contra el Sevilla. En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa per 5-4 davant del Pozo Murcia, i el Mundial de Trial, Toni Bou ha guanyat el seu 40è Mundial. Per cert, que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desmesurada per part de la policia espanyola contra un aficionat que mostrava una estelada durant el partit contra l'Alcorcón d'ahir a la tarda. Segons testimonis citats pel club, els agents l'haurien agafat pel coll, l'haurien llançat a terra i colpejat, i li haurien requisat la bandera i fins i tot l'han obligat a dir que és espanyol. La resta d'aficionats de l'Europa que hi havia al Alcorcón van decidir marxar del camp en senyal de solidaritat amb aquest aficionat agredit, i el club ha condemnat els fets i ha denunciat una vulneració de la llibertat d'expressió i dels drets fonamentals.
1: I quin temps tindrem avui, Anna?
0: Doncs després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb algunes temperatures doncs una mica més baixes. En general, les màximes sí que baixaran entre 1 i 3 graus.
1: Aneu preparant els mòbils, perquè tot seguit, després de la cançó que sentirem de Damiano David, The First Time, el que farem serà el mini quiz. Per tant, tots alerta.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Us havíem promès que tindríem un miniquiz i aquí el tenim. I per intentar jugar-hi, ja sabeu què toca fer.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Crec que ja sé per on pot anar la cosa, però ens ho has d'assegurar tu. Laia, de què va avui la cosa?
2: Doncs bé, avui que a Catalunya aixeca el taló, parlem de teatre.
1: Un moment, és la pregunta del miniquiz?
2: No.
1: De quin musical és aquesta cançó?
2: No, digues, la saps?
1: Ànima?
2: Molt bé, Ànima! És que, com dèiem, avui es presenta la temporada teatral catalana, per tant, molt atents. Però en el miniquiz d'avui mirarem una mica cap al passat, una mica més fins i tot que Ànima, que va ser de la temporada passada i l'altra. Avui ens volem fixar en una de les obres de teatre catalanes de més èxit, més representades a casa nostra.
1: L'Estranya parella?
2: No. Ah. A veure si l'encertes.
1: Ostres, obres que s'hagin... Maricel?
2: No.
1: Art.
2: A veure, el mètode Gronholm,
1: el mètode
2: Sergi.
1: Gronholm.
2: Molts consideren que és l'obra més reeixida del teatre català del segle XXI. No sé si estaves aquí navegant, no l'has vista?
1: Els Pastorets potser s'ha representat més cops.
2: No, però a veure, mateixa producció, podríem dir. Mireu, aquesta és una obra escrita per en Jordi Galceran, estrenada l'any 2003 al Teatre Nacional de Catalunya, que tenia sobre l'escenari en Jordi Díaz, el Lluís Soler, la Roser Batalla i un altre actor. Aquest va ser el primer repartiment, perquè després això va variar, però es va mantenir aquest repartiment 4 temporades seguides al Poliorama després d'estrenar-se a la sala Tallers del TNC. La pregunta, doncs, és la que us podeu imaginar. Qui era aquest quart actor d'aquella primera versió que va durar 4 anys del mètode Gronholm? Qui acompanyava a l'escenari Jordi Díaz, Lluís Soler i Roser Batalla? Us donem 4 opcions. L'opció A seria Pere Arquilloé. Opció B, Jordi Boixaderes. Opció C, Eduard Fernández. O opció D, David Verdaguer.
0: 638-68-4565. 638-68-4565.
1: Qui era el quart actor d'aquella primera versió del mètode Gronholm? És molt adient dir que és la primera perquè podria dur equívoc, que alguna altra potser ha sortit. A la primera edició, quin d'aquests quatre actors acompanyava Jordi Díaz, Lluís Soler i Roser Batalla? A, Pere Arquilloé. B, Jordi Boixaderes. C, Eduard Fernández. O D, David Verdaguer. Entre tots aquells qui l'encerteu, regalarem un lot expert. Heu de temps per respondre a aquesta pregunta, el que soni aquesta cançó, on volíem estar, són Dani Six i Iskit.

0: La tenim encara, aquesta obra que sentim, Ànima?
1: Ànima? Em sembla que ara no és en cartell, ara mateix. Això no vol dir que
0: va
1: no hi hagi...
0: Va començar el TNC, oi que
1: va
0: sí?
1: Va començar el TNC la setmana passada. La temporada passada va ser... Em sembla el Tívoli, però segur que va ser en cartell més temps que no pas quan va ser el TNC, i ara em sembla que ja ho va donar per acabat, però tu no descartis que torni.
0: Es podria convertir fàcilment en un d'aquests musicals que doncs, van apareixent per Nadal, no? Perquè,
1: sí,
0: per exemple, no sé, el Petit Príncep...
2: Sí, potser Petit Príncep ja n'hi ha prou, amb tot el respecte.
1: Sí. Però
2: ja l'he vist 8 vegades.
1: És públic diferent. Petit Príncep jo sempre penso que es mantindrà perquè va haver-hi que anar allà nova sempre, gent que no l'ha vista.
0: El Fil Invisible també s'està quedant.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres, això no ho sabia.
0: Aquesta temporada torna a fer-se i no sé si és la tercera o la quarta vegada que es fa, per tant...
1: Clar, aquests infantils com que està més justificat perquè els infants, doncs, això, van renovant-se, no? I les d'adults, jo també penso que podrien tornar. I a vegades passa, passa amb les dones sàvies, per exemple. És a dir, hi ha alguns muntatges que hi són pocs dies, i fan ara 15 dies de temporada, cap d'un parell de temporades en fan 15 dies més, van fent.
0: Avui, però, la pregunta del miniquiz no anava entorn al musical Ànima, sinó sobre el mètode Gronholm.
1: Sí, exacte, us preguntàvem qui acompanyava, juntament amb Jordi Díaz, Lluís Soler i Roser Batalla, aquella primera versió, aquell primer repartiment del mètode Gronholm, que va durar 4 anys al Poliorama, això era l'any 2003. Les opcions que us donàvem era si era Pere Arquilluer, si era Jordi Boixadera, si era Eduard Fernández o David Verdaguer, tots importants, tots... doncs actors de moltíssim nivell del nostre país, doncs la resposta correcta era la B, Jordi Boixaderas. Pere Arquilluer no l'ha representada mai, el mètode Gronholm. Eduard Fernández era un dels protagonistes de la versió cinematogràfica, si us recordeu, que em sembla que es deia El mètode, sense el Gronholm. I David Verdaguer va ser a la versió teatral de l'any 2020. Per tant, tots noms que portaven a la confusió, però sí que és veritat que Jordi Boixaderas va ser l'únic doncs, que va representar aquells 4 anys al Poliorama el 2003.
0: Deixeu-me dir que si teniu ganes de veure el mètode, teniu una representació que es va enregistrar, creada com a pel·lícula i que està a 3CAT. Vull dir que si teniu ara...
1: Sí, hi ha dues coses,
0: Una
1: és l'obra de teatre enregistrada i l'altra és la pel·lícula, que té un personal diferent, diguéssim.
0: Sí, sí, no, aquesta és la...
1: El mètode.
2: Que té l'Àlex Gronholm,
0: sí.
2: La pel·lícula.
1: L'Àlex Vendemol, vols dir tu.
2: Ah, sí, sí, Gronholm és el títol del mètode. Sabia que era un nom estrany, però ja veieu que una mica s'ha girat l'assumpte.
0: No, el mètode era Gronholm, és a dir, la gravació de l'obra de teatre...
1: I quina és la que està enregistrada, la primera versió o la segona?
0: Amb
1: la
0: primera,
1: Molt
0: sí, amb el que avui ens referim.
1: Doncs vinga, no deixem més angúnies als oients. Hem rebut 82 respostes, de les quals 75 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 75.
2: Vinga, som-hi. El número... 43.
0: Pensava que anava a llançar un altre és, Aler.
1: No.
2: No, ja
1: el 43 correspon a la Joana, que té un número acabat en 64.
0: Felicitats, Joana! T'endús un fantàstic lot expert, doncs per haver encertat avui aquest mini-quiz. I nosaltres, ja que superem el punt de 3 quarts de 9 del matí, posarem una mica més de música, Miles Smith i aquesta cançó que es diu If You Wanna Dance.

0: Come on, hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
2: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Dilema patrocinat per la pel·li El diari de Noah, que trobo que és de les seves preferides.
4: És que no recordo de què anava, era així com nostàlgic, és veritat que deu tenir un
5: punt
4: nostàlgic.
5: Sí, perquè em sembla que són dues persones que recorden com es van conèixer quan eren joves, una cosa així.
4: Oh. Ah, que tenia Alzheimer, potser. Ara no recordo.
5: Ah, sí. No recordo, no recordo.
4: Sí, sí, per cert, acabem de dir, tenia Alzheimer i acabes de dir, no recordo.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: El dilema...
6: Perdó. La pitjor cançó del món d'avui.
4: El dilema vindrà d'aquí una estona, ara el que toca és el Worse Than Ever. Avui, en aquesta secció, es presenta una cantant neerlandesa nascuda amb el nom de Maria José van der Kolk, tot i que és coneguda pel seu nom artístic, Luna, amb dues os. Per què Luna? Potser perquè un dels seus primers èxits va ser una versió de la cançó de Mecano, Hijo de la Luna, que ho va petar a Alemanya, és aquesta.

0: Això no és Mecano, eh? Això és la Van der Kolk imitant l'Anna Torroja. Trobo que té un timbre força similar.
1: Sí, la veritat és que costa una mica al principi, distingir-la.
0: Doncs es va convertir en número 1 a Alemanya en plens 2000, amb un àlbum anomenat Lunita, que contenia aquesta altra versió d'un tema del grup Paradisio, que potser sona més. I anem més al teu terreny, Laura, no?
1: A veure, el meu terreny de què? El meu terreny d'estar de festa a les 4 del matí. És
0: sí,
1: aquest, el meu terreny.
0: Aquest és el teu terreny.
2: Home, sí.
0: Compartit, compartit.
1: No, compartit
0: per
1: no.
0: Per què cantava en castellà aquesta intèrpret dels Països Baixos? Doncs perquè de jovenet es veu que es va instal·lar a l'illa de Mallorca, on va exercir de ballarina. La cantant, amb tots aquests èxits de tombant de segle, ràpidament es va fer un lloc als àlbums més prestigiosos del moment. O sigui, els recopilatoris del Caribe Mix, amb temes com Baila mi ritmo... Baila.

0: aquesta altra que jo crec que segur que us sona, anomenada Vamos a la playa.
1: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta.
0: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Bailar, eh?
2: Ritmo de la noche. Ja mateix, tu,
0: eh? Bailar sí, és plana.
3: De... No surts mai d'aquí, eh?
2: Saps de fiesta.
3: Del Caribe Mix.
0: Home, a veure, si faig una secció que és Worse Than Ever, tu creus que em posaré poques o moltes d'aquí?
3: Moltes, totes. Val.
0: Doncs totes aquestes cançons podrien ser grans Worse Than Ever, però ens quedarem amb aquesta altra cançó de l'any 2002 i que trobem en aquell gran disc Caribe 2002, Corazón Latino. El seu títol ho diu tot, es deia Viva el Amor. Viva el Amor.

0: us queixareu que us hem canviat ràpidament la Luna per en Pau Ballbé. I aquesta cançó que sentim i cantar, tot i que algun oient, WhatsApp que han rebut amb un número que acaba amb 79, diu, prou decent, el castellà de la Luna. Diu, s'ha fet mai el Borson Ever de penya forània cantant en alguna cosa remotament semblant al castellà?
1: Sí, jo he xalat, amb la Luna. Un respecte, Pau Ballbé, evidentment ens encanta, però jo allò de la Luna m'ho he gaudit.
0: Doncs mira, jo crec que sí que ho farem, això, eh? En algun Worsen Ever posarem gent així random, com per exemple Bon Jovi, recordo que ho va fer, va començar de cop i volta a cantar en castellà, cançons de...
1: Sí,
0: cançons seves.
1: Ajudeu-me també a trobar una cançó que jo ara estava pensant que també és d'aquesta generació dels 2000 i pico, que són uns guiris que es dediquen com a recitar tot de cartells que veuen pel carrer en algun lloc d'Espanya, tipus cajero automático.
0: Què dius?
1: Tal, és que ara no sé com anava la lletra, però segur que algú li sona.
0: Això ho penso buscar i ho penso
1: posar. És que no sé si diu cajero automático, Sergi, vull entendre-me. És gent que va llegint com cartells que veuen per carrer.
0: Recordeu que aquesta secció no es fa sola, Reclamo l'ajuda del personal,
2: sí, sisplau, perquè si
0: és molta
2: sol...
0: merda la que haig de posar,
2: Sí. Deixeu-me que us llegi un comentari d'un oient que dona suport a la Laura en la seva reivindicació que ha fet a l'anterior espai parlant de l'escola pública. I només us llegiré molt ràpid el que ens diu. Diu, gràcies, i això és per tu, Laura, per parlar així
1: a
2: de l'educació pública des de la ràdio pública. I diu, més enllà de les inquietuds i necessitats, el col·lectiu estem farts de les mentides. L'anunci de 500 dotacions més d'aula d'acollida, mentida. Al meu territori el curs passat hi havia entre 120-130 dotacions i aquest any 80. L'escola concertada ha aconseguit un increment de 3.000 places en 3 anys, notícia de la qual gairebé no se n'ha parlat, i en canvi aquestes places ja han arribat a les escoles i en una escola infantil d'ESO que tingui 3 línies sumarà 9 docents nous. Si això es donés a la pública, mare de Déu! Aquesta és la queixa d'aquesta... La Natàlia, que segurament és del col·lectiu docent, en aquest cas de la pública, que critica que no arriben prou recursos.
0: Veurem si és el tema de l'escola o no el que protagonitza el dilema d'avui. Un dilema que avui ens proposa l'Anna Closa. Anna.
3: Doncs mireu, aprofitant que divendres tinc un altre casament...
0: Ai, sí, tema de casaments.
2: Exacte. Home, és que no aixeca cap, l'Anna, Que deixeu de convidar-la a casament, si us plau.
3: Si us plau, la meva economia això ho agrairà.
0: Aquest és un tema que m'encanta.
3: A veure, fa un any la vostra millor amiga us diu que es casa i us fa testimoni.
2: D'acord.
3: Val?
0: Sí.
3: Al cap d'un parell de mesos, el vostre germà o germana... es diu que es casa, i els dos dies del casament coincideixen.
2: No.
3: A quin assistiu?
1: Terrible.
2: Terrible, no.
3: Cal tenir en compte que només pots anar a un dels dos. Vull dir, no pots anar al matí amb un i després al comitè de la tarda.
1: Seria especialista en fer aquest tipus de tour mundial per Catalunya per intentar anar a tot arreu.
2: Mira, hi ha una cosa. Primer, ara respondrem, però crec que malauradament, o sigui, has d'incidir en tots dos llocs per intentar canviar el dia tant com es pugui. I crec que hauríem de fer per tu si tots t'estimen. Però bé, sigui com sigui, crec que acabaríem triant la meva germana, és evident, però... Ostres,
0: bueno, evident,
2: em sabia
0: evident.
2: Molt greu perdre-m'ho, no?
0: El que passa és que, clar, la teva germana t'ho ha dit en un mes o dos mesos d'antelació.
3: Dos mesos més tard del que t'ho va dir la teva amiga, saps? Vull dir...
1: Primer que arriba, primer que esteu.
0: Jo diríeu també el germà.
3: Germà, sí, tiro cap a la família.
2: És que el germà el tindràs sempre, vull dir, allà, en principi, saps?
3: És la teva millor amiga, eh?
2: Ja.
1: Jo no és perquè tingui mal rotllo amb els meus germans, que és zero
2: el cas.
1: Però sí que vull trencar una llança a favor de les amistats, que a vegades no les prioritzem.
0: La família que no escollim. Que escollim.
1: Exacte.
0: I que
1: a vegades la família de sang tampoc acaba de donar l'alçada, Vull dir que també està bé poder valorar aquestes amistats.
2: Mireu els oients, diu, i si no vaig a cap dels dos casaments? No queda malament amb ningú,
0: T'imagines a un tercer.
2: Mira, i en Toni Soto que diu, jo, és que no els casaments en divendres en general.
3: No em van bé,
2: No em van bé. Jo que faig aquesta crida pel seu voltant, No us caseu en divendres, si us plau.
4: Ja són les 9! Un hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Obrim nova hora, els experts, ho fem escoltant el Dan Peralbo i aquesta cançó, Un bitllet per tu, mentre anem rebent encara doncs, les opinions dels oients, el dilema que ens ha plantejat l'Anna, ja ho sabeu, eh? Si et conviden a un casament, doncs el teu millor amic, perquè siguis el testimoni, i després, ho fa dos mesos després, ton germà, al mateix dia, a quin dels dos vas? Doncs la gent està dient, depèn de com et portis amb el germà, perquè sempre assumim que la família així en general t'ha de caure bé. Nosaltres pressuposàvem que aquí hi havia bona maror amb tothom, no?
1: Sí, suposo que sí.
0: Si hi hagués bona maror amb tothom, doncs què passaria?
2: No, però fins i tot si és així, és que per mi un component molt gran és el que comentàvem ara fora d'antena, que és que jo tindria un FOMO del casament de la meva amiga, perquè allà hi hauria tots els meus amics, que em costaria molt triar la germana.
0: És que crec que a quin tu passaries millor està clara també la resposta. Però també estàvem comentant aquí fora de micro, home, però és que les derivades que et poden ocasionar no anar a un casament familiar tan proper com aquest, després dels sopars de Nadal...
2: Anys i panys recordant-te que no vas anar al casament de la germana.
3: No es pot assumir, no es pot assumir.
0: Bé, nosaltres avancem perquè els experts sou vosaltres els que escolliu l'última cançó amb la que pleguem i diem adeu al programa. Ho podeu fer a través del WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Una tria que, com sabeu, fem sempre a partir de...
4: L'efemèrdida.
0: Un 7 de setembre, com avui de l'any 1949, naixia Gloria Falls, tot i que segur que la coneixeu millor pel seu nom artístic, Gloria Gaynor.

0: Estava contentíssim a l'hora de parlar de la Gloria Gaynor fins que un oient m'ha comentat: saps que va donar suport a Donald Trump a la seva última campanya? Dic, un altre? Dic, també? Ostres, se'ns estan caient tots els mites de la música disco, a més a més, perquè els Village People li van donar suport a Donald Trump. Ara també la Gloria Gaynor.
1: No se salva ningú.
0: De veritat,
1: però és suport o és indiferència cap al fet que Donald Trump ha fet servir les cançons tant com de l'un com de l'altre per les seves campanyes? Perquè a vegades...
0: Mira, ho investigarem.
1: És un suport explícit i a vegades és simplement que no s'han queixat de que Donald Trump hagi fet servir aquella música.
0: Mira, per exemple, avui és notícia que els tiets s'han queixat que Vox s'hagués apropiat d'una de les seves cançons.
1: A més, un tuit com molt directe.
2: Sí,
0: Ha
2: estat directíssim. Que els hi han dit pallassos o alguna cosa així.
0: Exacte,
2: sí. M'ha encantat, super molt bé. O sigui, molt una bé. Reacció immillorable.
1: Ara!
0: I hem d'investigar a veure quina relació té la Glòria amb Donald Trump. Mentrestant, sí que hem de dir que això és un himne, eh? Un himne de l'alliberació femenina que avui dia encara continua sentint-se a les discoteques, aquest I Will Survive. D'aquesta cançó se n'han fet mil i una versions i nosaltres avui us en proposarem quatre. Cal que voteu quina d'elles voleu que tanqui el programa. La primera és dels Cake. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side. Aquesta banda californiana de rock alternatiu va publicar fa 30 anys una de les versions més recordades de l'èxit de Gloria Gaynor. Ens va deixar aquest I Will Survive potser més irònic, més desenfadat, marcat per la línia de baix i també els seus arranjaments de trompeta. És una versió, però, que no va agradar la Gloria Gaynor perquè incluïa alguna paraula malsonant que els californians hi van afegir la lletra. I quan et toquen la teva lletra i posen
2: no agrada,
0: un insult,
2: no agrada.
0: No agrada, això no agrada.
1: Això ha de ser raro com a artista, eh? Quan et versionen els teus temes i no t'agraden.
0: Jo m'hi jugaria un pèsol que la versió que heu sentit més de l'I Will Survive és aquesta. És aquesta versió que un grup pop holandès, la Herms House Band, va convertir una mica en Paquito el Chocolatero. Mireu, mireu. Sí. Perquè ara va fer allò de... Sí o no?
1: Sí, sí.
0: En fi, doncs aquesta versió va petar-ho sobretot a Europa i va arribar a sonar més i tot que l'original a moltes festes i sales de ball, sobretot gràcies a aquesta incorporació de la tornada, que en lloc de cantar la cançó doncs va fent aquest lo-lo-lo-lo-lo que s'enganxa com una mala cosa fins que s'embala, com estem sentint de fons. Més versions. És l'hora més.

Aquests segur que els heu identificat, són els Manolos, que amb motiu del disc de la Marató de TV3 de l'any 2016 ens van transformar l'èxit en una rumba on ens van canviar els Lololos, en aquest cas per Nainonainonas, i acabarem amb una versió més lliure de l'I Will Survive.

0: la cançó Supreme que Robbie Williams va publicar l'any 2000 i que el cantant britànic va admetre que va fer totalment influenciat per la cançó de l'I Will Survive després de sentir-la, doncs, que molta gent la taralejava els dies previs al canvi del mil·lenni, quan semblava que la cançó es va popularitzar molt. Tenim quatre versions de l'I Will Survive. Quina vota és, Laura, per tancar el programa d'avui? I Will Survive the Cake, la de Hermes House Band, la de Los Manolos, Seré Feliç, o aquest Supreme de Robbie Williams?
1: Doncs la segona, va, per dir-ne alguna, eh? Tampoc m'ha motivat gaire a mi avui aquesta batalla, eh, Sergi Vives?
0: No ha motivat gaire la gent.
1: I em pots posar demà David Bisbal.
0: No. Vols dir que això motivarà l'audiència?
1: Home, no sé, inventa't alguna excusa.
0: A tu, si més no, sí, no?
2: Sí, sí, a Laura la tindràs sempre, l'equip Bisbal.
0: Doncs sembla que serà aquesta que sentim de fons, la de Robbie Williams o la de Cake, l'I Will Survive, de fa 30 anys, la que soni per tancar el programa. Vosaltres heu de decidir-ho. Us queden prop de 50 minuts per fer la vostra votació. Entretant, sentirem la Naina i aquesta cançó, Tot i res.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
2: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
1: Sí.
2: Té mèrit.
1: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen. Cançó de cançoner. Jo...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ja sabeu quina és la pregunta del dia. Avui, oients, estem celebrant que Catalunya aixeca el taló i us preguntem per actors i actrius catalanes favorits. No sé si en tens algun al cap tu, Laura, actor o actriu catalana favorit.
2: A veure, l'actor de moda, una mica, és l'Enric Auqué. A mi m'agrada força.
3: S'ha dit ja, hi ha hagut oients que l'han dit.
1: Sí, sí, sí.
2: A mi també m'agrada molt la Maria Rodríguez, eh?
1: Maria
3: sí,
1: Rodríguez,
3: també és xula, sí.
1: També, molt bé. Vosaltres teniu alguna favorita?
3: Ai, Pere Arquillué, que no l'han dit?
1: I tant, també
3: sí,
1: l'ha comentat.
3: Mireu, jo he de dir que em vaig quedar amb dos actors que m'encantaven fa temps i que cap dels dos se'ls veu massa actualment, que són l'Abel Folch i el Miquel Sitjà. I els trobo moltíssim a faltar, aquests dos actors, que m'encanten.
1: Jo tiro escombro cap a casa i diré el David Verdaguer.
3: Clar, sou amics, no?
1: La veritat és que sí, ens encanta el David. Però avui no, avui volem parlar de l'Enric Auqué i sobretot de la seva última pel·lícula.
4: Ha passat a les Rambles, 5 ambulàncies.
5: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
4: Què collons està passant?
5: Compta el 4...
1: Què està passant, doncs, que la Laura ahir va veure la pel·lícula Cronos?
2: Ahir vaig anar al cinema, nois,
1: i
2: no podia estar.
1: Avui, per cert, a l'Enric Auqué el tindreu a pausa. Avui, a l'entrevista a l'Albert Miralles.
2: Bé.
1: Ai, a veure, a veure.
2: He de dir que m'he anat desinflant una mica a mesura que han anat passant les hores. Tu surts d'allà motivat, o sigui, aviam, com a producte d'entreteniment i que tu vas a passar una bona estona al cinema, jo crec que surts bé, surts, doncs, això, excitat una mica, commogut, no?, per la història. A mi l'única cosa que em genera problemes...
1: Abans de res, explica'm que és la pel·lícula que parla dels atemptats de la Rambla de l'any 2017.
2: Exacte.
1: Vull dir que és per tot això que ha de colpir per força aquesta pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, o sigui,
3: però
2: has de sortir d'allà commogut.
3: Però quina estructura té? És tipus trepidant? Perquè es va... Tipus thriller, en plan, saps? Com una d'acció o no?
2: Jo us explico una mica el que m'esperava abans d'entrar-hi, no? M'esperava una pel·lícula que posés una mica en context com pot ser que uns joves de Ripoll acabin radicalitzats fins al punt d'atemptar a la ciutat de Barcelona i generar, doncs, aquesta quantitat de morts i de ferits, no?, al nostre país. I també, doncs, una mica saber com havia anat, evidentment, el dispositiu policial i fins i tot una part, si pogués ser, sense ser gaire sensacionalista, de les famílies de les víctimes, com ho van viure i com han seguit endavant amb la seva vida després d'aquesta desgràcia, no?
3: Ja entenc que ja no preteníem que ens parlés gens del tema
1: de l'imam,
3: del Sinaí, tot això, ja entenc que no, eh?
2: Bueno, i es podia fer una aproximació. Què ha passat? Que jo crec que s'han cagat a sobre, cosa que em sembla fins a cert punt lògic amb el context sociocultural que estem vivint ara mateix, i s'han centrat sobretot en la trama d'operació policial. O sigui, ja, és una pel·lícula de policies. Us ho dic, els protagonistes són policies.
3: Queden bé,
2: evidentment, és una operació increïble de blanqueig.
3: Val.
2: Els cossos policials.
3: Vinga.
2: On també apareix una mica aquesta talla d'egos que hi ha entre la policia espanyola i la policia catalana, que a mi també em sembla fins a cert punt interessant, perquè veníem també el 2017 de totes les protestes del procés.
3: Sí, sí, sí, no era un context
2: bueno,
3: veníem, igual.
2: Bueno, encara
3: no,
2: havien de passar.
1: No, havien de passar,
3: sí.
1: Perquè...
3: No, però el context hi era.
1: Era molt previ, però jo recordo aquells dies posteriors als crims del 17 d'agost, que hi havia, es llançaven flors als cotxes de les patrulles dels Mossos d'Esquadra, no us en recordeu?
2: Clar, van ser els herois.
1: Sí, sí, sí, se'ls veia com uns herois, se'ls aplaudia.
3: Hi havia... Jo el que sí que sé és que a posteriori es va parlar molt també d'una operació per desarticular tot el moviment de l'octubre del 17 a partir de també aquests atemptats i la gestió dels atemptats.
2: O sigui, es demostra a la pel·lícula, si és que està basada realment en fets reals, que ja hi havia mal rotllo entre policia espanyola i policia catalana. De fet, a mi em fa molt de riure que la Diana Gómez li hagi tocat fer de paper de cap de premsa dels Mossos d'Esquadra, sent la parella del Roger Escapa, que també és periodista, no?
3: Sí, és veritat.
2: I això, i es centra tota la pel·lícula en el personatge de l'Enric Auqué, que és un cap dels Mossos d'Esquadra.
1: Que era com el trapero.
2: No, el que fa de trapero és el Pablo Derqui.
1: Ah, carai.
3: Ah, sí, és veritat.
2: Sí, sí, i surt una mica menys. I llavors, doncs, això, com es va desplegant, a mesura que van tenint la informació de qui ha sigut, com ha passat, qui està connectat amb la trama i tal, van desplegant per tot Catalunya els operatius, que és aquesta operació Cronos, no? Clar, coses que a mi m'han agradat o m'han commogut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una cosa molt absurda, que fins i tot no sé si és frívola, però em passa com amb Crims, del Carles Porta, que a mi m'impacta i em commou molt veure les històries que passen a casa nostra amb els nostres paisatges. Clar, potser la Rambla lamentablement, tot i viure a Barcelona, no és un lloc que em sento gaire meu, i totes les escenes que tenen a veure amb el centre de Barcelona, sí que penso, hòstia, és Barcelona, però tampoc m'impacta tant. Però jo, al moment que al final de la pel·lícula surt com estan a punt de batre el principal autor dels fets al mig d'unes vinyes de Subirats, que jo a l'agost del 2017 m'estava mudant a viure al Penedès al mig d'unes vinyes, bueno, tota la pell de gallina, jo amb un moc penjant, tota l'última part de la pel·lícula, per aquest reconeixement del paisatge, sí. No per res més. Evidentment, la història em commou i em sap moltíssim greu, i des d'aquí un record molt gran a aquestes persones víctimes i a les seves famílies. Però és que jo veure una pel·lícula que no és de ficció, a més, amb un paisatge tan familiar, és que només per això ja penso, és que hem d'explicar més les nostres històries, tio. A nivell audiovisual és que és superpotent el relat de poder connectar un paisatge teu familiar amb una història que ha passat al teu país, no? Clar, el dispositiu policial d'aquest de Sant Sadurní que van capturar finalment el terrorista, el conductor de la furgoneta, sí, diguem-ne, es diu Gutim. Ivan Gutim, que és un raïm que comença a sortir a l'època de Verema, que a més a l'agost ja comença.
1: I això és verídic, eh? Això és
3: el nom de l'operació, eh?
2: Tant de bo que sigui veritat, sí, home, sí, no sigui una llicència artística, però clar, van dient Gutim 1 a Central, tal, no sé què, uau. I penso, uau, clar, és que una pel·lícula de policies que et pot interessar, que pots enganxar-te a la trama, doncs, de policia americana...
3: Clar, res a veure.
2: Res a veure amb que tu em diguis Gutim 1 a Central, per l'amor de Déu, és que jo m'ho sento meu, allò.
1: I tant.
2: Després, doncs això, la gran crítica jo penso que és que no es treballa massa ni el dolor de les famílies de les víctimes, que de fet ja s'han llegit diversos fils de Twitter i declaracions públiques de persones de l'entorn afectat que han dit que hi ha poca sensibilitat en aquest sentit. O sigui, sí que hi ha una trama que se centra una mica en aquell noi de Vilafranca que surt al seu enterrament i s'hi posa especial èmfasi, però n'hi va haver moltíssimes més de víctimes i jo no sé fins a quin punt la gent que ha dirigit aquesta pel·lícula s'hi ha posat en contacte.
3: Yeah.
2: I, evidentment, em sembla covarda en el sentit de que no aborda tot el procés de radicalització de com poden aquests joves de Ripoll acabar sent radicalitzats per un imam fins al punt de voler atemptar.
1: Tot això no queda plasmat a la pel·lícula, o es veu molt poquet, no?
2: Es veu molt poquet, sí que s'intenta, doncs... doncs això, contextualitzar molt aquests joves a Ripoll amb un entorn catalanoparlant normal, en què fins i tot doncs cossos de seguretat de Ripoll, la Mossa d'Esquadra de Ripoll coneix a la família d'alguns dels terroristes i no s'ho pot creure, no? Però no acaben d'entrar gaire, jo penso, en com ha pogut passar això i sobretot com fer-ho una mica perquè no es repeteixi, no? Que d'acord que també hi ha un dilema meu que jo tinc com a consumidora del projecte, no?, de l'espectacle, que és fins a quin punt una pel·lícula ens ha d'alliçonar moralment sobre què ha passat en un atemptat que ha passat a la realitat i com s'ha de fer per evitar d'anar endavant. Per això em sap un greu profund ara mateix quan veig el pobre Enric Auquer anar a fer promoció per tots els mitjans de comunicació com a capità del vaixell antifeixista i antiracista de cop i volta. Que penses, home, jo no sé fins a quin punt està preparat un actor random, normal, que la seva feina
3: és
2: aprendre's un paper i sortir en pantalla, a ara fer unes proclames polítiques que no ens han donat justament els representants polítics durant tots aquests anys.
1: No li pertoca a ell.
3: No.
2: Clar, jo li agraeixo l'esforç, però és normal que patinis, tio. És normal que de cop i volta doncs, et trobis una pregunta que no esperaves, en un dia que no tens els arguments preparats, no tens la suficient eloqüència, no és la teva feina. Intentar articular un discurs antiracista i intentar prevenir una mena de rebuig a les persones d'origen magrebí arrel d'una pel·lícula que t'ha tocat protagonitzar, no? Vull dir, hòstia, molta empatia en aquest sentit amb el pobre Enric i molta deixadesa també per part de la classe política de no haver-se avançat a haver pogut construir un relat sobre aquests atemptats abans de que algú fes un producte audiovisual.
3: Totalment.
1: Sí que és veritat que quan es fan productes audiovisuals de desgràcies com aquesta, d'atemptats com aquests, perquè jo recordo ara, per exemple, quan van haver-hi els atemptats a les Torres Bessones i pel·lícules com World Trade Center, que tot eren homenatges sobretot a aquests herois o aquests policies, no? Que,
3: els estats fan
1: que
3: servir aquestes desgràcies
1: És com una constant aquest tipus de pel·lícules, no? Que després acaben sorgint de desgràcies com aquestes, que és molt complicat.
2: Bueno, i que és una eina perfecta per intentar
1: blanquejar
3: posar en valor uns aparells de l'Estat doncs, que són importants i que en moments així és com més llueixen, no?
2: Exacte.
1: Doncs mira.
2: Per cert, gran paper també de Joan Pedrola, actor català que està allà fent d'un personatge una mica secundari però important, també policia.
1: Mima Riera, crec que també surt a la pel·lícula Cronos, que ho estàvem comentant,
2: sí,
1: que
2: era
1: una altra de les actrius que ens han comentat els oients.
3: No cal dir-ho, la pel·lícula és en català, m'imagino, eh?
2: La pots veure en català, versió original, és a dir, s'ha rodat en català, però també es pot veure en castellà al cinema. Mireu-vos-ho bé, perquè jo vaig estar gairebé a punt de comprar l'entrada en castellà i m'hagués agafat un atac de cor.
3: Ostres.
2: Com hagués entrat a la sala i hagués sigut en castellà.
1: Vull creure que hi ha més sales que la fan en català que en castellà en el nostre país.
2: No tinc la dada, però mireu-vos que ja sabem
1: que
2: com
1: segurament
2: va.
1: És que no. Molt bé, va. Fantàstic. Si voleu saber més coses sobre aquesta pel·lícula, recordeu que avui al Pausa hi ha l'entrevista amb l'Enric Auqué, de l'Albert Miralles. Gràcies, Laura.
2: A vosaltres.
1: Adéu, Laura. No?
2: Sí, clar, oh, no. Com cada dia.
1: Dic que no facis vaga, en tant que tu ets sent no practicant.
2: Si fos mestre de veritat em faria, però demà jo vindré aquí al peu del canó a informar aviam què estan fent els mestres i el personal educatiu.
3: Exacte, ens ho expliques.
1: Aquí t'esperem nosaltres, que anem sentint Modern Times, de Mica.

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 5 minuts i seran 2:15 del matí. Avui ens fixem en una notícia que ben podria ser un dilema d'aquests que us plantegem els experts. Segurament ho heu sentit, que la Federació Espanyola de Futbol ultima un acord amb una clínica de fertilitat per finançar el procés de congelació d'òvuls a les jugadores de la selecció absoluta que desitgin endarrerir la seva maternitat.
2: Sí, davant d'això, ni la patronal ni els sindicats no tenen constància que cap empresa catalana pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. I, de fet, la notícia de la selecció espanyola a la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral, tot i que, a jutjar pel que passa a altres països, doncs podria ser que no trigués a fer-ho. Però si mirem més enllà de les nostres fronteres, a l'estranger, hi ha, per exemple, multinacionals com Meta o Microsoft, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Universitat Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí abans cap del que ens pensem.
3: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, les empreses lo ofrecerán.
2: Sí, Comissions Obreres respecta la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i en cap cas feminista.
4: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
2: És que les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació de les condicions laborals, perquè, a veure, parlem-ne, això que estan fent aquestes empreses, siguin les estrangeres o empreses d'aquí que ho puguin aplicar, no és altra cosa que dir, jo et retinc aquí, vull que segueixis treballant per mi 24/7 sense estar per cap altre motiu, per cap altra cosa, i ajorna qualsevol decisió de ser mare fins més endavant, i per tant estàs condicionant la vida privada d'aquesta gent al final.
5: Un tema que no es pot ajornar, perquè clar,
2: exacte,
5: vull dir, al final...
2: Més enllà dels òvuls, no té cap sentit ser mare amb unes edats en què ja no pots estar per la criatura, i a més és, no cal dir que contravé les lleis de la natura, però és que a més, clar, en el fons és una mesura absolutament, com diuen els sindicats, capitalista i empresarial, perquè tu estàs retenint... Els pares no s'han d'esperar pas de tenir fills.
5: No, els homes això no ho han de fer.
2: Encara que siguin directius, ells poden tenir fills, i com que poden seguir fent el seu horari fins a les 9 del vespre perquè hi ha algú que els cuidarà les criatures, és una mica, ara ho comentàvem amb la Laura Grau fora d'antena, i això és el conte de la criada, no? És a dir, al final hi ha un moment que deixarem que siguin els altres que tinguin fills per nosaltres, perquè estarem massa ocupats treballant, i les empreses s'hi abonen i decideixen, doncs, que potser per tal d'evitar que tinguis criatures el millor és que et congeli els òvuls jo mateixa, i ja veurem si més endavant trobes el temps per fer.
5: És que vaya tela.
2: En parlarem segur, perquè arribaran més empreses que segur que voldran començar a implantar això.
6: Ja comença

0: Això era, efectivament, Diumenge sense drama, una de les cançons dels Catarres. Vaja, potser una dels Catarres que més ha sonat aquest estiu, l'hem sentit, eh?
1: Molt animada, aquesta cançó, eh?
0: Sí, per això jo crec que fa molt Festa Major i l'hem anat sentint molt. De fet, encara se sent tots aquests dies de Festa Major. I res, és el moment d'anar cap a les notícies amb l'Anna Graus.

0: A veure, Anna, explica'ns què hem de saber avui, sisplau.
1: Doncs mira, la vigília de l'arrencada del curs amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs costa uns 3.000 euros a cada alumne. És per això que Facua Catalunya remarca que hi ha certs abusos i diuen que és il·legal obligar les famílies a comprar els llibres a les mateixes escoles. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt. Més coses. A Alemanya, l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Mentrestant, els ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola Vox han celebrat el resultat, que en canvi han rebutjat partits proeuropeus. Tornant a casa nostra, els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals. Asseguren que molts agents marxen a ajuntaments més grans on tenen més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i evitar la competència. I us recordo que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà sopa de cabra, detallets, els catarres i buos el proper 23 de desembre. Un concert que, sota el nom L'última gran festa de l'any, posarà el punt i final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades sortiran a la venda el proper dijous.
0: I pel que fa als esports?
1: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine Yamal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. A segona divisió, avui Sabadell-Còrdoba a 8:15 del vespre, i encara relacionat amb el futbol, doncs un aficionat de l'Europa ha estat detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón. El Barça, per cert, ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: I quin temps tindrem avui?
1: Doncs mira, Laia, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. De fet, en general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: A veure, sí, és veritat. També és veritat que com que te les tenim tan altes, 1 i 3 graus...
1: Tampoc ho notem gaire, no, això?
0: Tampoc ho notarem gaire. Estic molt amoïnada, la veritat.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: quarts i mig de 10 i a aquesta hora fem un repàs a l'agenda de concerts de la setmana perquè estigueu al corrent de tots els bolos d'aquesta segona setmana de setembre. És el moment d'agafar paper i boli, l'agenda concretament, i començar a apuntar tot allò que no us podeu perdre. Aquesta setmana, Catriel i Paco Amoroso actuaran a Barcelona, Anna.
1: Sí, de fet actuaran dijous, que portaran el seu Free Spirits World Tour al Palau Sant Jordi de Barcelona. El concert començarà a 8:45 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. Per cert, que dimecres... Arriba a Barcelona el K-pop amb Card. El grup sud-coreà actuarà a la sala Rasmatàs amb la gira de comiat Nowhere. El concert arrencarà a 8:45 del vespre. Obren portes a les 7. A Rasmatàs, dijous, hi haurà dos concerts més. Per una banda, l'artista d'Azerbaidjan, Johnny, que actuarà a les 7 de la tarda a la sala 1, i de l'altra, Hetsen. Aquesta serà la primera gira europea que faci la banda australiana Hetsen i dijous actuaran a la sala 3 de Rasmatàs a les 9 de la nit. De fet, el seu concert a Barcelona serà l'únic que facin a l'estat. Si voleu anar, queden entrades a la venda encara. Encara a Rasmatàs, de fet, divendres hi actuarà Rigoberta Bandini.

0: aquest serà l'últim concert previst de la seva gira. Començarà a les 9 de la nit. Les portes de Razzmatazz s'obriran una hora i mitja abans, però per aquesta actuació doncs no queden entrades disponibles. De fet, es van vendre totes ja fa setmanes, eh? I ja que estem parlant de concerts a Barcelona, divendres fixem-nos en els de la Diada.
1: Quina carilla i quin sol hi van. Em passaria mirar els mirante mentre pugen els oceans.
0: La gossa sorda serà el cap de cartell del concert d'Òmnium Cultural de l'11 de setembre. Serà, com sempre, una actuació gratuïta i oberta a tothom al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El concert començarà a 9:45 del vespre i abans i després hi punxaran doncs, la DJ Trapella i també DJ Caso. Per cert, que el dia de la Diada també torna al festival Catalunya Triomfant, que ajuntarà 6 formacions com Vidres de la Sang, Òsser, Udol, Boc, Ciroll i Assot. Això serà a la sala Paral·lel 62. Si ens fixem ara en algunes de les festes majors que hi ha previstes doncs, per aquesta mateixa setmana, comencem fent una mirada a les de Solsona. Banda Neon són un dels caps de cartell de la 15a Festa Major Jove de Solsona. Els gironins hi actuaran dimarts mateix i dijous serà el torn de l'altre cap de cartell, Doctor Prats. Concert de Banda Neon es farà a la sala polivalent de Solsona i el de Doctor Prats a la plaça del Camp. Per cert, parlant de Doctor Prats, us informo que divendres seran a les festes de la Serra de Montblanc. El concert començarà a les 12 de la nit a la plaça de Sant Francesc i el dia abans, dijous, hi actuarà 31 FAM. Marxem ara fins a Bellpuig, a la comarca de l'Urgell.

0: Laia, la Ludwig Band.
1: Mira, venint i a Bellpuig.
0: Sí? Doncs sí. Mira, el grup d'Espolla actuarà a la Festa Major de Bellpuig dijous a les piscines municipals. El concert començarà a les 10 de la nit. Dos dies més tard, Laia, dissabte, serà el torn de Doctor Prats, les que faltaven,
1: bé,
0: i DJ Trapella, tot això a Bellpuig. Déu-n'hi-do,
1: Bellpuig,
0: cas,
1: com es gasta?
0: Bellpuig, déu-n'hi-do, eh? En aquest cas, els concerts començaran a 1:15 de la matinada. Fixem-nos ara en la Festa Major de Castellar del Vallès.

Ginestar actuarà divendres a 2:15 de la nit a la plaça del Mirador. Els germans Júlia i Pau Serrasolses hi presentaran el seu últim disc Gira tot igual però diferent. La mateixa nit, l'espai Vila Barraques acollirà Hipnosi, Plan B, Lòxies i Naina. I si pregunté...

Castellà del Vallès, la festa continuarà amb l'espectacle familiar del Pony Pissador al carrer de l'Arbreda. Els Catarres també hi actuaran dissabte, però en aquest cas a les 9 del vespre, a la plaça de la Fàbrica Nova. Pastora actuarà a la plaça del Mirador per celebrar els 25 anys de trajectòria, i a Vila Barraques, concert de Sexeni i Maig. I per acabar, diumenge, a Castellà del Vallès, la Ludwig Band actuarà a Vila Barraques, compartint escenari amb Escorzo, la Divan i DJ Junus. Si marxem fins a Mataró, allí actuarà Ferran Palau.

concert de l'artista d'Esparreguera actuarà doncs, dijous al Casal de l'Aliança de Mataró a les 9 de la nit dins del cicle Músiques Tranquil·les i dijous també pujarà a l'escenari Fetus. Benvolgut.

aquest cas, a Sant Joan de les Abadesses, els de la Bisbal d'Empordà actuaran dijous a les 9 de la nit al Firamúsics, a una hora i mitja d'aquí. A Sant Quirze del Vallès, Borja Penalba i Meritxell Jané portaran la gira d'Un temps d'un país. I per acabar amb els concerts més destacats de dijous, doncs us informo que Kelly Azaia oferirà un concert gratuït a la plaça de l'Església de Santa Margarida i els Monjos. Tornem ara a divendres, marxem al Cuber.

Perquè el dia de la Diada al Cuber s'hi celebrarà els 125 anys del Sona Fest amb els Pets, Miquel del Roig i Fescat Ghost Punk. El festival es farà al pàrquing municipal i encara hi ha entrades a la venda. A Sant Boi de Llobregat aquest cap de setmana s'hi celebrarà una nova edició del Festival Altaveu, la 37a. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Ai, ai, ai, que bé que ho fas. Els Dan Peralbo i el Comboi actuaran al Festival Sant Boià divendres 11 als Jardins de l'Ateneu, escenari on també hi pujaran Los Sirex, Arnau Ubiols i Leire Struc, entre d'altres. Al cartell de dissabte hi apareixeran noms com el de Cristena, Duatif i Senyor Chinarro. Per cert, que aquest cap de setmana Tarragona celebra els 15 anys de la Terrasseta, el Festival Feminista de Música Independent, Cinema i Arts de Carrer.

Clara Vinyals hi actuarà al Parc de Saavedra per presentar el seu cinquè disc, L'Encant. La seva actuació començarà a les 7 de la tarda. També actuaran Maruja Limón i després Paco Pecado. Abans de tot això, però, el Poni Pissador presentarà el seu espectacle infantil, el Poni Menut, cap a 6:15 de la tarda. I per cert que dissabte hi ha actuació d'Hipnosi, La Rauxa i Les Petúnies, entre d'altres, i diumenge, Anna Andreu. I encara a Tarragona, dissabte, Love of Lesbian.

Per una banda, Love of Lesbian actuarà a les 9 de la nit a la Tàrraco Arena i Brighton 64 oferirà el seu últim concert a Tarragona a la Sala Zero. Per cert, que aquest cap de setmana també torna al Talarn Music Experience.

0: I un dels dies senyalats és dissabte, que serà quan actuï l'Axe amb Busto. Aquest dia també hi serà, doncs, a Santero i Los Muchachos. Entre tants festivals, concerts i festes majors, acabem l'agenda a Barcelona. Arrasmatàs, dissabte s'hi faran tres concerts diferents. Per una banda, Ronnie Wood, guitarrista dels Rolling Stones, actuarà amb la seva banda Imelda May a la sala 1 d'Arrasmatàs. El concert arrencarà a les 9 de la nit i obren portes una hora i mitja abans. Si voleu anar, doncs encara queden entrades a la venda, però us haureu de rascar la butxaca perquè valen 150 euros. A la sala 2 hi actuarà la banda de heavy metal Bella Bèstia, que hi presentarà No mires atrás, i a la sala 3, doncs, concert de Tyler's Dogs de Moore, que celebrarà els seus 40 anys de The State We're In.
1: I si l'Anna ens parlava d'aquests artistes internacionals que ocuparan Arrasmatàs aquest cap de setmana, doncs ens anem a un altre d'internacional. En aquest cas són els Parcels i ens porten You Got Me Feeling.

0: Cat.
1: 10 minuts i seran les 10 del matí, us direm adeu. Abans, però, explicar-vos que la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i la selva.
2: Helena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
3: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
1: És que, clar, ha parat a gossos i després diu abordarem, però ja està. Sí.
2: Molt bé, l'acudit, Sergi. Doncs mireu, també hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet, i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de la selva.
4: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, l'il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom? Com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a la selva. A partir de 2:15, us esperem.
1: Noves influencers, Roser Capdevila i Pilarín Vallès.
2: Pilarín Vallès, el duo de Catalunya.
1: I parlem algunes ara d'algunes estrenes a les plataformes d'aquesta setmana.
5: Hola.
1: La pel·lícula de Netflix, Gracias Equipo, amb Pepe Villuela, entre el repartiment encapçala la llista d'estrenes a les plataformes de streaming. Repassem les principals novetats dels pròxims 7 dies amb en Marc Garriga.
6: Gracias Equipo ridiculitza el team building i altres estratègies modernes per fer pinya a la feina. El film narra com la direcció d'una empresa de formatges converteix un retir rural per fomentar l'esperit d'equip en una lluita per la supervivència per esquivar un ERO. Compta amb Maribel Verdú i Alejandra Jiménez i s'estrena a Netflix divendres. A tot això, Movistar Plus acull dijous l'estrena d'una altra pel·lícula destacada, Redux Redux, sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de revenjar-se de l'assassí de la seva filla mil i un cops. I la sèrie La Mujer Miniatura, que arriba demà, també a Movistar Plus, sobre una dona que es fa molt petita a causa d'un accident amb un invent del seu marit.

0: Anem acabant el programa d'avui, ho fem amb les Montses i aquesta cançó, La meva essència. Abans, però, els millors moments del programa. Avui hem arrencat el programa sense en Roger Seró, que li han donat festa, però sé que ho hem fet amb la Laia Vidal, l'Anna Closa, la Laura Grau i l'Anna Grau.
1: I res, és el moment d'anar cap a les notícies amb l'Anna Grau.
2: Comor.
1: Closa.
2: Sí.
0: Bueno, la Laura Grau també l'ha picat,
1: eh? He rectificat amb un microsegon.
3: Ha sigut molt ràpid.
1: És allò que estàs parlant i ja veus que no és el que
0: Rapidíssima.
1: Estàs dient.
0: La Laura Grau també l'ha picat a l'hora de dir el cognom d'un actor que prenia part del mètode Gronholm.
1: L'obra de teatre enregistrada i l'altra és la pel·lícula que té un personal diferent, diguéssim.
0: Sí, sí, no, aquesta és la...
1: mètode.
3: Que té l'Àlex Gronholm.
4: Eh?
1: L'Àlex Vandemol, vols dir tu.
3: Ah, sí, sí, Gronholm és el títol del mètode.
4: Ui, això sona...
0: Però té una H i una L per allà mig i...
1: Home, i sona raro.
0: I sona raro.
3: Sí, exacte.
0: Aquesta és la premissa. Una Laura que avui, per cert, ens has preparat posant alertes d'aquestes de les alerta punta pala per parlar-nos de la vaga de docents de demà. Què està passant ara? Ho pots explicar? Què és això?
3: A veure, jo us el poso jo, el pitu d'alerta aquest, perquè crec que no us està saltant el vostre mòbil. Hi ha algun problema? Diria que la majoria de la gent està fent vida normal.
5: Què passa?
3: Tornem-hi.
0: Un altre cop.
3: És que em sap greu perquè no sé si estic cometent una negligència.
1: No, no.
6: Sí, una mica, sí.
0: Un altre cop, hosti, de veritat.
3: Som-hi!
0: I acabem posant un miniquiz que hem fet al vol i que demostra dues coses, que alguns dels aquí presents som una mica boomers i que els gustos de la Laia són inescrutables. Miniquiz, algú sap de quina sintonia...
1: Médica família, jo havia tota la meva fama, la vaig empassar tota sencera.
0: Bé, són aquests els gustos. Altres gustos, per sort.
1: Aquella època feien això i prou. I o miraves això o t'anaves a dormir. I per tant...
0: Laia, que no hi havia un únic canal, eh?
1: Va, n'hi havia 3 o 4.
0: No, 20, 10, no?
1: Què va, 10?
0: No, però potser...
1: Quin any ets?
0: S'ha flipat una mica, és veritat. Va, que anem marxant. Anna Closa, gràcies per ser-hi.
3: A vosaltres.
0: Anna Grau, gràcies també.
1: Vés a cagar, Serra. Vés a cagar.
0: Laia Vidal, gràcies.
1: De res.
0: Gràcies, Mariví, també. Demà tornem amb tot l'equip al complet dels experts. Nosaltres que anem marxant amb la cançó que heu votat, audiència. És Supreme, de Robbie Williams. You my

directes al mar en aquesta nova hora després dels experts amb l'Alba Morena. Què tal? Bon dia. Les 10:03. Seguim amb Nimino.

0: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
1: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
2: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
0: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
2: Entrades a teatrepoliorama.com.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
0: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Immuta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
0: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Escolta, Zicat.

Una altra de les produccions fetes a casa amb el gat. Per aixecar-te una mica més els ànims en aquest matí del dilluns, tenim la rumba del Lluqui, Valverde, que comença a engegar en solitari amb Tan lluny però tan a prop.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Escoltes ICAT.

Són Messalles, una de les noves formacions de casa que has de conèixer, i aquí tenim uns que consoliden el seu projecte des d'Igualada. Són els Lluna Plena.

Energia musical de la bona, per homenatge a una de les seves bandes de referència. Aquí teníem els Calavento i avancem. 10:36 minuts, sonant Sara Larsson.

0: matí a ICAT, no triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga Nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?

Arrenquem aquesta hora de la millor manera amb Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. 11:03, arriben Lisa, Anita i Rema. Ja som.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escaló.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Escolta, Zicat.

Doncs tot flueix de meravella quan arriba Guillem Bautista amb No està mal i aquesta ja fa dies que rodes Coileray amb Players

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

fent arribar la música de Ponent amb Neptú, i aquí tenim a Karol G, que acaba d'estrenar col·laboració amb Bruno Mars, però la tenim amb Jude Line i Rosowski.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

és la Lau Gibert i avui a partir de les 5 el Nota de Veu. Parlarem de la nova col·laboració entre el Petit de Caleril i Gavina MP3, ara Llongregia.

can't go wrong trying to make things right.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Catalunya aixeca el taló aquest vespre a una temporada teatral marcada per uns quants aniversaris rodons.
2: A partir de les 9, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i a partir de les 10, si ho mireu per TV3, els teatres catalans celebren el tret de sortida a la temporada amb una nova edició, la 25a de la gala Catalunya aixeca el taló, que aquest any reivindicarà el teatre com a forma de diversió, llibertat i humanisme.
0: Una temporada, com dèiem, marcada per aniversaris teatrals rodons, per exemple, el del Poliorama, que celebra 120 anys.
3: Un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat i de les Rambles, no? Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona.
0: Sentíem l'actor i director Carles Sans, un dels socis del Teatre de la Rambla de Barcelona, que presentarà aquesta temporada el seu últim espectacle, Per fi me'n vaig. Tot això en un aniversari del Poliorama que tindrà 16 propostes escèniques, 7 de les quals estrenes, i com a noms destacats, Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, T de Teatre i La Calòrica.
2: Precisament, Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas ja els podeu continuar veient amb el muntatge La Truita, que estarà en cartell fins al 18 d'octubre, mentre que T de Teatre i La Calòrica han unit forces per crear el seu primer espectacle conjunt, Les dones de Pinheiro, de Joan Yago, dirigit per Israel Solà, que podreu veure a partir del 29 de gener.
0: També tornarà 30 anys després Dakota, de Jordi Galceran, dirigida per Marta Butxaca, interpretada per Roger Coma, Esther Cor, Francesc Ferrer i David Olivares. El mateix Galceran en parla d'aquest retorn.
4: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, vull dir que no cal tocar res perquè no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
2: L'altra festa d'aniversari la protagonitzarà el grup Focus, responsables de la Villarroel, el Romea, el Teatre Goya i el Condall. I el Condal bufaran 40 espelmes amb noms com Joel Joan, Àngels Gonyalons, Josep Maria Flotats i Leonardo Sbaraglia.
0: Hi haurà una seixantena d'espectacles entre els quatre teatres. Entre les estrenes destacades destaca la direcció de Sílvia Munt del Panorama des del Pont, d'Arthur Miller al Teatre Goya, també Bons i Dolents, dirigida i protagonitzada per Joel Joan al Condal. També tornarà a la Villarroel Els Fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarasau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderas.
2: La gran novetat arribarà a la primavera al Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company i amb actors catalans. De fet, sentim el president del grup Focus, Daniel Pérez.
5: Volem fer, farem en aquesta temporada una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Aquests dies, qui també ha presentat ja temporades l'Espai Texas, que aquest any aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor.
2: La temporada del Texas ja ha arrencat amb el retorn de la comèdia Desaparellats. Entre les novetats destacades hi ha una nova producció de La Pols, de Llàtzer García, dirigit per Sílvia Munt. També l'estrena de Bona nit, Poncelles, una comèdia negra sobre la família escrita per Víctor Borràs, i el retorn de Curà, de Toni Gomila, i de Fairfly, de La Calòrica, coincidint amb el 15è i 10è aniversari d'aquests dos muntatges.
0: L'humor tindrà, de fet, també un pes destacat amb noms com Moya Sherman, Roger Coma, Anna Polo, Carlo Padial, Andrés Feingold o Irene Minovas, entre d'altres.
2: De l'agenda teatral passem ara a l'agenda de concerts. Anem fins a les pàgines de finals d'aquest 2026 perquè hi hem d'apuntar una gran festa musical en català al Palau Sant Jordi, que reunirà The Tyets.
6: Era això, sempre volem massa i necessitem por.
0: També Buós.
6: Quina liada, serà perquè t'estimo de matinada.
2: També hi seran els Catarres.
7: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: I Sopa de Cabra.
6: Donaria amor si poguessis tornar-me'n.
0: Serà també en una efemèride rodona, els 120 anys del RAC. Es farà el 23 de desembre, com dèiem, al Palau Sant Jordi de Barcelona, i portarà per nom l'última gran festa de l'any. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous a les 12 del migdia.
2: No guardeu l'agenda de concerts gaire lluny. D'aquí un moment us destaquem els d'avui. Abans, però...
8: Titi me pregunto si tengo muchos novios.
2: Bad Bunny continua fent història aquesta matinada, aixecat 7 premis Emmy, els primers de la seva carrera.
0: Ha estat per l'actuació a la mitja part de la Super Bowl que sentim de fons. El cantant de Puerto Rico s'ha emportat, entre d'altres, els guardons de millor espectacle televisiu en directe, en qualitat d'intèrpret i productor del show. També ha estat reconegut, en aquest cas, el show en apartats com la coreografia, el so i la direcció musical i tècnica.
2: Tot això ha estat en els Creative Arts Emmy, l'avançala de la gran gala dels Premis Emmy de televisió que s'entregaran la matinada de diumenge a dilluns. De fet, aquesta matinada ja s'han avançat els premis a millor actrius i actors de repartiment. En comèdia han estat per a Betty Gilpin, per Widow's Bay, i Rob Reiner, per The Bear, i en drama, per a Shailene Woodley, per Paradise, i Ernest Harden Jr., per The Pit.
0: Ara sí, agafem l'agenda de concerts d'avui, encara carregats de festes major i de festes d'estiu. A Sant Sadurní d'Anoia estan en plenes fires i festes aquesta nit. Els protagonistes, Detalles.
8: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual.
0: Actuaran juntament amb Banda Neon. Les actuacions començaran a partir de la 1 de la matinada a l'aparcament Escomostra.
2: Anem ara cap a Olot. Última nit de concerts de les festes d'altura. Avui, al recinte firal, Ginestar i la Jules.
9: I no sé què em serà.
2: Serà a partir de les 8 del vespre i també hi trobareu Cerco i la DJ Trapella.
0: També avui, últim dia de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet amb la 31 Fam.
10: Es que yo sonaba cuando ellos no sonaban y sobran paraules per tots els que usaban.
0: Els trobareu a l'escenari Parc d'Europa a les 8 del vespre i a les 11 de la nit. David Bustamante a la plaça de la Vila per tancar la Festa Major.
2: I fora de festes majors, recordem que avui hi ha el tercer concert d'Aitana al Palau Sant Jordi, mentre que a Rasmatàs, a 9:15, hi trobareu el grup de rock electrònic nord-americà The Living Tombstone. Coneguts com la banda de videojocs més gran d'internet, passen per Barcelona en la seva gira internacional de Multiplayer Tour, amb la qual presenten el seu últim disc inspirat pel videojoc de terror Five Nights at Freddy's.
0: I passem ara per Venècia i en marxa la mostra de Venècia de Cine, ahir amb protagonisme per Oasis. Els germans Gallagher presentaven el documental Oasis Don't Look Back in Anger, Oasis No Miris Enrere amb Ràbia.
2: Un documental sobre la seva reconciliació i retorn als escenaris. La càmera escola els assajos de la darrera gira d'Oasis i entrevista també alguns seguidors per reflectir l'empremta generacional del grup. El documental arribarà a sales aquest proper divendres.
0: Això en una setmana en què, per cert, s'especula que el grup de Manchester està a punt d'anunciar una gira internacional que passaria
11: Escolta,
0: per l'estadi olímpic de Barcelona l'any.
2: I encara a Itàlia, Robert Pattinson ha estrenat a la mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un estiu que els canviarà la vida.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Omar.
9: És una provocació darrere un altre.
6: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-me prou.
6: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Escoltes i cac.

Col·laboració de luxe entre Nàcar i CH. I seguim posant més cançons xules per animar el primer matí de la setmana amb Maria Jaume.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
0: A ICAT.
1: ICAT.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: ICAT.
0: ICAT.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
4: Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
3: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
1: Escoltes ICAT.

Com una onada d'aire fresc, també ens arribava aquesta cançó dels Chainsmokers al costat de Halsey. Seguim amb més coses, ja 3 minuts per 3 quarts d'una, i és moment també pel trio d'Osona, que ens va regalar cançons com Club dels 27, Soñando.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Una altra de les bogeries de la Laura Ues, aquesta loca, i avui a partir de les dues, al pausa, parlarem amb l'Enric Auqué, però abans també una mica de Noxy i Chloe.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: A iCat. Linkat.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Escoltes iCat.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia és nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui hem convidat un actor que ens porta les mateixes sensacions. Jo estava pensant que el dia que la temporada passada ens visitava Oriol Pla, la sensació de aquest tio és a tot arreu i aquest tio fa tot bé. Ens n'alegrem molt de que li vagin bé les coses perquè li seguim la carrera de fa temps, l'hem entrevistat en més d'una ocasió i a mi personalment això sempre em fa content, veure que la gent creix i que creix cap a llocs bonics i a més que ens provoquen reflexió, que això és el que ens interessa de l'art i d'aquest programa també. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Tenim uns quants temes sobre la taula, tots molen, avui hauríem de ser escrupolosos amb el temps, però també t'he de dir que les converses amb el nostre convidat habitualment flueixen cap a altres llocs que molen igualment. Llavors hem de decidir o lliure albir i fantasia o mantenir-nos fidels al rellotge.
1: Lliure albir, tota l'estona.
0: No? Doncs vinga, ens llancem al buit. I avui dilluns dediquem el programa a les persones que anys després encara pateixen els efectes dels atemptats a les Rambles i Cambrils. Benvingudes totes a pausa.

0: persona que ens que ocupa el sofà de convidats avui és el senyor Enric Auqué. Bon dia, Enric, com estàs?
1: Bon dia, estic molt bé. Una miqueta adormit, però... Bé.
0: És veritat que et veig una mica adormit.
1: Sí, és que porto...
0: Són les dues del migdia, eh?
1: Són les dues, ja?
0: Sí, tio?
2: Sí, ja.
0: Ah, mira. Has dinat o no, aquesta hora?
1: No, encara no.
0: Encara no has dinat. En fi, l'Enric acaba d'estrenar divendres. Va arribar a Cinemes Cronos, nova pel·lícula, la pel·lícula que es basa en els fets ocorreguts, com us dèiem, a les Rambles de Barcelona, en aquell dia tan dramàtic. Ara de seguida en parlarem. Aneu als cinemes a veure-la, si us plau, que és una pel·li d'aquelles que impacten en pantalla gran. Val molt la pena. Enric, primer de tot, com estàs? No has parat, com deia ara presentant-te. T'hem vist en mil coses. De fet, la temporada passada la vam acabar entrevistant en Pol Rodríguez per la sèrie Rebelejar, en què tu tenies un dels papers protagonistes. Fas coses des del Guatús i fins ara crec que no has parat. Tu com portes aquesta pausa vital?
1: La gestiono.
0: Es gestiona tot avui en dia.
1: Es gestiona tot. M'ha passat que he estat com bastant relaxat aquest estiu, perquè m'agafo sempre els estius per mi, per estar amb els meus fills i per desconnectar. Però he tornat tan patirant la roda, nano, que...
0: Sí, eh?
1: Que ha sigut com, al cap de dos dies semblava que no hagués fet estiu, saps?
2: Ja, és que jo crec que fem una cosa molt malament, que és, crec que hauríem de fer un procés d'adaptació de la tornada de
1: totalment,
2: les vacances.
1: Totalment, és que no l'he fet. Allò de vindre una setmana abans, estar tranquil aquí, passant calor a Barcelona i anar entenent. Tens tota la raó.
2: Jo t'he de dir que el dissabte, abans de començar a treballar, és a dir, vaig tenir un dia de marge, jo estava a un parc aquàtic i va ser tornar a la feina i vaig dir no ho estic entenent.
0: Veieu, aquesta temporada tornava de vacances el dilluns al matí a treballar. El primer dia de feina, dilluns, sortia d'un càmping.
2: És que clar, això el psicòleg clar, segur que un psicòleg ens diria, nois, no.
1: És que s'ha de vigilar,
0: No es pot fer, no?
1: No, és molt mala idea.
0: Què has fet? A banda de Grècia?
1: Com saps que he anat a Grècia?
0: Bueno, coses que sé. Què has fet més? Has anat a Verges o què?
1: He estat a l'Empordà. Sí,
0: i com estava l'Empordà?
1: Molt bé, molt maco.
0: Què tal els francesos, com van?
1: Bé. És que jo també sóc com una mica d'interior, saps? I després no veig tant... Jo sóc dels empordanesos que no anem a la platja.
0: Ja. Yeah. Tu no ets Sant Feliu de Guíxols, ni...
1: No, res, fot, lluníssim d'allà. Sóc més aviat per la part de la Bisbal, Verges, Torroella...
0: Fuixar,
1: això. Sí. I després no, som d'aquests com dels que no arribem mai al mar, saps? Ens quedem a l'interior. De secar, diguéssim. I després he anat a Almeria, que hi vaig molt des de petit i he anat bastants cops.
0: No a treballar, de vacances,
1: de vacances,
0: Val,
1: I què més he fet?
0: Gràcies,
1: la meva germana viu a Cantàbria i la vaig anar a veure a la meva neboda.
0: Sud i nord de l'estat, eh?
1: Sí, nord. Sí, ara de sobte tinc allà un lloc una mica al costat de Sant Vicente de la Barquera.
0: Està molt bé perquè quan vas al... És el que dèiem, vas al nord del món, no? I baixes a Barcelona i el primer dia de feina, el que dèiem, calor, que és el que més rebenta. Saps que l'altre dia llegia un estudi, s'ha demostrat finalment el per què la calor provoca violència. És a dir, un estudi científic, sinapsis mentals i tal, que la calor provoca violència. Quan hi ha alts episodis de calor, hi ha molta més violència física, eh? Vull dir, gent que s'hostia.
1: No ho sabria explicar, però ho puc entendre.
0: Sí que sí?
1: Sí.
0: Tu no et passa, No et poses violent quan arribes a Barcelona?
1: Sí, segur. No sé, una part de les meves cèl·lules segur es fiquen violentes, sí. Entenc, ho dic que ho entenc. Entenc per què.
0: A Barcelona.
3: Radio Bemba 00.0.

0: Això que sentiu és el bon Manu Chao, Enric, que és una persona en qui penso sempre quan penso en aquesta Barcelona de les Rambles, on últimament hi estàs força abonat.
1: A la ficció,
0: a la ficció, a la ficció. A la vida no gaire, o què? O no, sí que transites
1: la
0: Raval?
1: La transito moltíssim. La transito moltíssim, moltíssim, perquè parteix al centre per la meitat i visc al centre, i tinc amics que viuen a un costat i a l'altre, i després el transito.
0: Això que...
1: Aquest d'aquí, per exemple, viu allà.
0: Aquest d'aquí és Àlex Moner, que el sentireu. El sentireu avui. Avui sentireu parlar d'Àlex Moner, però alguna cosa sé que has anat a Grècia. Ara ja comences a lligar caps.
1: Ara comences a lligar caps, totalment.
0: Escolta'm, viure a Barcelona, tu sent, havent-te criat, crec que no et vas criar a Verges, no?
1: A Verges.
0: Ah, a Verges és on et vas criar. Pensava que t'havies mogut de poble. Què t'anava a dir? Això, la gent habitualment torna, roda el món i torna al Born, en aquest cas torna a Verges, i tornaràs? Tu creus que algun dia acabaràs tornant a aquelles terres?
1: 100% segur.
0: Sí, eh?
1: Sí, ja. Crec que sí. Bueno, no sé, és que jo sóc molt... No sé, sempre he tingut la sensació que moriré jove. Sí, que potser moro d'aquí 2 anys i no hi torno, però si no, si la vida, més amable i em faig gran i ja el meu esperit boig aquest de... se'm calma i tinc un remanso de pau, del rotllo, crec que sí que tornaré. Perquè penses... hi he tingut moments, perdona'm.
2: No, t'anava a preguntar si penses quan... En quan tu eres jove o quan eres petit i penses en els teus fills, tipus l'educació com de...
1: Sí, però així ja ho he perdut. Ja és una batalla perduda. Els meus fills ja són xaves, diguéssim.
2: Sí, eh?
1: Són guixapins.
0: Ja ho són, eh?
1: Sí, i no, i a part que ja no els puc portar cap allà. Sí, ja han sigut nens tutelats absolutament... Bé, però quan anem allà, quan vaig allà, doncs de sobte veig els meus fills que surten, se'n van de casa i no, la meva filla ja no torna fins a la nit i haig d'anar trucant a gent. Ja la Carmela està aquí. Sí, és que s'ha dinat aquí. Dic, ah, bueno, digue-li que en algun moment que torni. I què més? Això, sí, que no sé, que sí, la vida em permet arribar a gran, segur que hi torno. I he tingut moments de dir, Barcelona ja no em compensa.
0: Ja.
1: Yeah. Moments de dir, ja no la estic aprofitant com per viure-hi.
2: Ja. Yeah.
0: T'he de dir, Enric Auqué, que de les poques... algunes vegades que has visitat aquest estudi, jo potser perquè sé que ets de per allà dalt, però et detecto certa energia empordanesa. Certa energia una mica volada, de la tramuntana, el que sigui, de liniana, no ho sé, però tu te la detectes a tu mateix?
1: No sé si és l'Empordà, crec que sí, estic una mica, vaig una mica com un coet i mai en tinc prou.
0: Ja. Yeah. O sigui, no sé, suposo que ho lligo també amb que la teva família és una família connectada amb el món de l'art, no? Mm. I que aquesta forta connexió que teniu a l'Empordà, la gent que us rodegeu d'art, però que alhora us esteu rodejant d'un ambient rural, natural, etc, és molt especial. Suposo que és diferent créixer entre un cercle artístic a Barcelona que créixer amb un cercle artístic a l'Empordà.
1: Jo crec que sí, 100%. O sigui, no sé, l'altre dia... Amb qui ho parlàvem l'altre dia? Perquè estàvem al meu col·le, per exemple... I a tot de... no sé, que tinc un grup d'amics que tots anàvem al col·legi de l'Ies Torroella, bueno, l'Institut de l'Ies Torroella de Montgrí, no? Que som fotògrafs, uns quants som fotògrafs que viuen fora, viuen altres... molts són músics, no? Tot el col·lectiu de Mainline, no? Jo què sé, tots aquests són del meu institut, tots érem col·legues, i jo, actor, i no sé, que som tot un conjunt de gent que d'alguna manera... vertebra d'alguna manera una part de l'underground de Barcelona o del món cultural de Barcelona, i tots érem del mateix institut de l'Empordà, i l'altre dia dèiem què va passar allà, no? Que siguem tants i que fem tots, ens estimem tant i que tots estiguem fent coses a Barcelona i que artístiques i sí, hi ha algú a l'Empordà que...
0: Home, mira la Bisbal d'Empordà va tenir una època
1: igual,
0: també,
1: de tota aquella època de... Sí, sí. d'Amazoni, de moltes persones.
0: Del Sanjo i tal, i encara continua, eh? Vull dir que ara hi ha la gent de Vino, aquests músics, sí,
2: però potser és precisament
0: són de per
2: que...
1: Però aquests són del grup aquest que et dic.
0: Ah, són dels Mainline, sí, Vino, tot, sí.
2: Que dic que potser precisament és això que us heu creat com una escena pròpia, una mica allunyada de l'acadèmia, no? Com que potser a Barcelona tothom surt o d'escola de músics o de liceu, de tal, i potser allà veniu més de bojos, genis.
1: No, jo no ho sé, perquè tampoc soc músic, saps? Sí, però sí, és veritat que... Però que sí que també ens avorríem, saps? D'alguna manera, que s'acabava... No hi ha moltes coses a fer, vull dir que... Hi havia un que començava a fer skate, després tots anàvem a fer skate, encara que no en sapiguessis, i encara que no t'agradés, doncs estaves allà fent skate perquè no hi havia gaire res més a fer.
0: Hi havia, no?
1: O hi havia un que es ficava a pintar, un que t'ensenyava una música, i hi havia un que descobria alguna cosa, i després els altres s'enganxaven, doncs, saps? Mm-hmm. Era com... Això, com que no hi havia molt on triar.
0: Sempre hi ha aquest mite, també, del ser de poble i ser una persona amb molta energia cultural o amb moltes ganes de descobrir coses i obrir-se camí, obrir mons, però no tenia l'abast, tampoc, doncs això, una botiga de discos, un cinema, un etcètera, que no sé si és una cosa que tu, personalment, vas solventar ràpid, perquè a casa hi havia llibres, hi havia discos.
1: Sí, això sí, però també agafàvem el bus, agafàvem l'AMSA o la SARFA i ens anàvem a Girona, saps? O el tren, o... De tant en tant veníem a Barcelona i era com una... Era molt apassionant, realment. Era com... Jo tenia la sensació d'anar a un lloc com molt gran, molt gran. Saps? Era com agafar el metro sol, era com... Uah, estic a Barcelona agafant el metro. Saps? Era com... No, en sèrio,
0: era guapo. Era
1: guapíssim. Et senties com venies aquí amb 13 anys, saps? Amb els col·legues allà amb la... amb el mitja distància, saps? I arribaves al Passeig de Gràcia i feies el transport a la línia verda i dius, buah,
2: tio. Com un escape room, sí, sí, venia a Barcelona full experience.
1: Era guapíssim, saps? Venies a un concert, jo què sé, venies a fer alguna cosa i era molt guai.
0: Anar a Carretaller, comprar un disco,
1: sí,
0: aquest tipus de coses,
1: com,
0: eh?
1: Sí, al centre.
0: En fi, anem a l'actualitat. El que ens ocupa, la pel·lícula, no em sortia la paraula pel·lícula. Jo també estic adormit, són les dues del migdia, però estic adormit. És que no hem dinat avui encara, oi que no, Mariot?
2: No, gens.
0: El que ens ocupa és la pel·li, es diu Cronos.
3: Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria.
4: Hem passat a les Rambles, 5 ambulàncies.
5: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
4: Què collons està passant?
6: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
0: On éreu? On éreu oients aquest fatídic dia, aquests atemptats a les Rambles de Barcelona? Jo també t'ho preguntaré a tu, Enric, on eres? Te'n recordes?
1: A l'Empordà.
0: Eres a l'Empordà, eh?
1: Sí, era agost. Sí, sí, agost. Sí. No, marxo de Barcelona. Estava a l'Empordà i estava amb la meva família... I ens va aparèixer la notícia, no? Per TV3, allò, i ens vam quedar com... I va passar aquella sensació que ens va passar a tots, no? D'allò de que podries haver sigut tu o podria haver sigut algú que estimes. I després vas agafar el telèfon, vaig començar a trucar a gent que viu a la vora o que vivia a Barcelona. I em vaig quedar enganxat a les notícies fins que va aparèixer Cambrils i, bueno, tot plegat. I després ens va passar una cosa molt, molt curiosa. No diria maca, diria extra... A mi se'm va fer un nus molt gran a l'estómac i també va ser maca. Però l'endemà va aparèixer una parella que és molt amiga de la meva família, que són marroquins, i van portar com menjar i uns regals i van aparèixer molt compungits i plorant molt i demanant disculpes, moltes disculpes, no? Clar, que dèiem... Clar,
0: no tens la culpa, tu.
1: Clar, bueno, però és això, no?, que va generar això, no? I que hi ha moltes persones demanant disculpes encara i coses absurdes, no?, com que la Rauja deia és que el nostre hijo se llama Yunes, no?, com el noi de... Va, no sé, com por no a sentir rebuig, jo crec, no sé.
0: En parlarem de seguida, d'això, i de què ha passat anys després, i d'aquest xoc. Aquesta pel·lícula arriba en un moment molt concret de la nostra història, molt, molt trist o molt preocupant. Ara de seguida hi entrarem, però el que sí que et volia dir, ara deies, tots estàvem com trucant a gent que teníem vivint a prop de les Rambles, col·legues que saps que transiten aquells carrers, etc. Crec que vam fer el mateix tots tot el dia. I amb això et pregunto el fet de la proximitat, de viure uns atemptats com aquests, a diferència, per exemple, l'11 de setembre a Nova York, viure uns atemptats que ens quedessin tan a prop de com empatitzem una miqueta més, si cap, amb aquests fets. I t'ho dic també perquè, és clar, sempre es parla, saps, amb comèdia, que sempre es diu, temps més tragèdia igual a comèdia. Però temps més tragèdia igual a encarar una pel·lícula com aquesta sense... Ja prenem una mica de distància? Creus que ha passat el temps prudencial com per fer una pel·lícula d'aquestes?
1: 100%. Sí, sento que som molt prudents. Sempre que fem molt, que és una cosa molt catalana, o no sé, no? De dir, voleu dir que és el moment de parlar... No sé, és com... O sigui, jo entenc que s'ha de tenir respecte, que s'ha de... que hi ha molt de dolor, sí. Però no sé, tu veus els francesos i et fan una pel·li del Bataclan al cap d'un any i mig.
0: Va ser molt ràpid.
1: Bueno, sí, que sí. La va fer l'Isaki, però...
0: Sí, anava a dir, un francès no era, però...
1: Sí.
0: Però... Saki la cuesta, pel·li...
1: Hi havia producció francesa, no? Sí. No sé, com que sí, que no pensen tant, em refereixo que al final és... És... Bueno, aquesta pel·li té una voluntat de blockbuster, diguéssim, de fer memòria, d'agrair les persones amb voluntat de servei públic que estaven allà i de tal, però jo crec que sí, que al final torna a obrir un debat que crec que està bé perquè és una cosa que encara tots recordem on estàvem, què vam sentir, què ens va passar, inclús podem fer autocrítica de la sensació de islamofoba que vam tenir tots a dintre en algun moment, potser, o de por, o que, no, que veies una persona amb un cert aspecte al metro i t'agafava paranoia, no? Com tots vam viure coses d'aquestes, no? I potser fer memòria, pensar de quina manera, quines mirades van rebre tota aquesta comunitat, també, bueno, no sé, com ens va modificar, no? Crec que és un bon moment, i sobretot amb Aliança Catalana apretant per l'altre costat tant, no sé, com...
0: Està bé obrir el debat, ni que sigui.
1: Jo crec que sí, jo crec que és sa i és bo, i més faltaria, sí.
2: Clar, precisament això és una cosa que em feia por de la pel·lícula, que és que jo crec que el cinema no és neutral, perquè no. El director o les persones implicades decideixen on posar la mirada. Creus que en aquesta pel·li hi ha gent que la pot rebre com una excusa per ser més racistes en un moment en què tal... o potser de blanquejar la policia en un moment en què també la policia s'està posicionant del bàndol que potser no s'hauria de posicionar?
1: Unes preguntes molt difícils de respondre. A veure,
2: aquestes sí. Hores del matí.
1: Sí,
0: a veure, del migdia.
1: Jo crec que en quant a la primera... Crec que tothom sempre pot instrumentalitzar qualsevol cosa. Jo crec que el relat de la pel·lícula... La meva responsabilitat, a partir que jo em llegeixo el guió, jo l'accepto, del que es transforma finalment la pel·lícula, jo perdo absolutament el control. No? Yeah. Ja no és una cosa que passa per mi, però tot i així, veient-la i tal, penso que sí, qualsevol persona pot girar la truita i estirar el xiclet per poder-la convertir, si no, i fer-se la pròpia, apropiar-se al relat i instrumentalitzar la pel·lícula, però també penso que, no sé, que els creadors i les persones que estem allà, pues, jo què sé, també jo sempre em puc ficar, sempre em tindran en contra una persona que vulgui fer servir aquesta pel·lícula per lo contrari, no sé. Espero que, potser, ho dius, potser hi ha una tibiesa en quant a discurs... No sé si jo la veig i no sento que hi ha una voluntat de no anar cap allà. Sento que hi ha una voluntat d'inclús d'acabar fent plantejant unes preguntes i un lloc de dir quina societat queda després d'això i cap a on construïm, no? I evidentment no romantitza la idea de que tots els catalans i tots els protagonistes estan allà dient ara sí, ja hem perdonat, no? I no en el meu nom, si la policia de Ripoll s'hagués ficat a fer no en el meu nom i no fos l'assistenta social de Ripoll, doncs també potser seria una mica com poc real, no? No sé. I en quant a la policia, sí, és una cosa... Sí, és una pel·lícula que té una voluntat molt institucional, no? És una pel·lícula que té... i que té una voluntat molt d'això, de fer memòria i d'agrair molt la feina que hi va haver en aquell moment del cos dels Mossos d'Esquadra i de serveis públics de la GENE i de Catalunya, no? I que jo, com m'he anat ficant allà, doncs també m'he trobat un cos de policia molt preparat per, no?, de cossos dels Mossos d'Esquadra preparats amb gent, professionals que no sé, que després no sé, que jo ho dic, no? Que a mi la policia, pues, jo me l'he trobat davant moltes vegades, no? Que jo, el cos dels Mossos d'Esquadra, pues han sigut els meus enemics moltes vegades. He tingut grans converses amb gent de la policia, ara que he estat com dintre una mica, jo enfadadíssim amb ells, no? Digue'm, és que a mi m'està fent ràbia fer una cosa que us deixa bé, saps? Perquè a mi, pues, m'heu humillat,
0: m'heu pagat,
1: tenir un cos de la Brimo que em fa un fàstic que flipes, saps? Que et concentres sentiu que és proporcional fer unes accions absolutament violentes amb uns estris de dissuasió que són criminals, que davant d'una manifestació faig a fer un cordó sanitari i davant d'una altra cosa pues, ens foteu d'hòsties, saps? Mm. Però també penso que ja de cop i volta, potser m'estic justificant molt per dir, pues mira, he fet aquesta pel·lícula, però sí que de cop i volta he trobat molta humanitat també i he vist que justament amb això dels atemptats pues, també es pot arribar, que no sempre hem d'estar en lluita, d'alguna manera, que ja. Evidentment que a cap sí moltes vegades, però de cop i volta pues, també la policia pues, en aquest cas va fer bé la seva feina i també se'ls ha de reconèixer, parles amb ells i veus gent molt, molt afectada, que amb un trauma molt gran per aquell dia, que és els dies més importants de la seva vida i que al final pues, hi ha algú de tota aquesta solvència d'estat que també pues, a vegades ens va bé que hi sigui.
0: Clar, no tot cops.
2: No, de sobte. Clar, creus que justament...
1: Vaya xapa que he fotut, loco.
2: No, però meravellós.
0: Molt, saps què? Mentre tu parles, nosaltres no treballem.
2: I cobrem.
0: I cobrem.
2: No, però és això. Creus que apropar-se als cossos policials d'alguna manera podria ser una bona teràpia de xoc per a aquestes persones que generalment hem tingut pitjors experiències que la policia, que no positives?
1: Mira, jo, Enric Auquer, fora d'aquella pel·lícula, jo no parlaré del tot, o sigui, no sé. Jo m'he trobat una mica això, sí, m'he trobat persones que m'han ajudat a construir això, m'he trobat relats, policies víctimes que van ser atropellats a la Diagonal, que persones que... No sé, bueno, gent que aquell dia va estar fent allò i sí, m'he trobat persones que és molt... Que, no sé, que no estem bojos, no? Vull dir, no? Yeah. No, aquella gent particularment no són els meus enemics, saps?
2: O, yeah.
1: No puc sentir-ho així, saps? Però sento que, bueno, pues que aquesta pel·lícula parla de... Evidentment, és una bona mamadota al cos dels Mossos d'Esquadra, però també hi ha persones allà dintre.
0: L'altra cosa és...
1: I que amb una bona carrera d'actor també sempre hi ha d'haver un policia pel mig, no?
2: Sí.
0: Mira, l'altre dia la Yolanda Sey, que va venir dilluns, que ara la nova treva a col·lació.
2: És veritat, que ha fet de poli, també.
0: Sí, i va dir, ja ho he fet, ja, no ho faré més. Ens va dir la Yoli. Què també va dir? Em consta que crec que s'han fet alguns passis i el cos de Mossos d'Esquadra l'ha vist, aquesta pel·lícula. Quin input heu rebut? O no hi eres tu?
1: Ahir, al Liceu que vam estrenar, jo crec que hi havia... Almenys, jo, per exemple, em vaig inspirar i vaig estar parlant amb un policia, es diu Jordi Rodon, que era el tio que va fer el que fa el meu personatge, que és anar allà i posar com resposta ràpida, muntar el centre,
2: sí, coordinació,
1: muntar el centre de comandament i ser la persona que tota la informació i tota la decisió d'allà passava per ell.
0: O sigui, un estrès increïble. Doncs.
1: Increïble. Jo ets a dir que jo, per exemple, aquest personatge no sabia com fer-lo. Jo estava allà a casa meva i deia, és que no sé com regalar-li el cos a aquest personatge i la meva energia era com... Sí, que jo em sentia que em semblava més a un nen de 13 anys que es troba a faltar la seva mare de colònies que aquell nen, que aquell senyor, saps? I bueno, em vaig legitimar per fer-ho quan de sobte vaig parlar amb aquest senyor i vaig veure un senyor que estava amb un cap de policia tan diferent al meu, una plàstica tan diferent com un senyor pues, que entén la vida, pues, creu en l'estat de dret, creu en l'ordre, creu que hi ha bons i dolents, creu que sap implementar cronos si toca, i a la vegada és un tio molt emocionant i molt emocional, no? que t'explica les coses, és un lloc coherent també i que té una voluntat de servei públic molt gran.
0: Yeah, yeah.
1: O sigui, no és un boig, saps? És un tio que creu en una policia democràtica, que fa autocrítica de la depuració de males praxis policials, que jo què sé, que et trobes com de tot a dintre el cos. I després hi ha molts tarats, perquè et dic jo que, mira, sóc una persona pública que de cop i volta la gent em reconeix i que empleno l'espai d'una manera diferent que una altra persona, no?
0: Sí.
1: I jo m'he tingut que fer càrrec d'això, d'entendre quin impacte té la meva persona davant d'un espai i d'altres persones, no? Pues jo anava vestit de Mossos d'Esquadra per la Rambla, d'un punt a un altre, sense que la gent ho sapigués, que jo estava fent una pel·lícula, i anava amb un xaleco, i hi havia dies que investigava, no? I deia, pues avui seré un mosso que va com mirant els ulls a la gent. I tu veies que miraves els ulls a la gent i la gent baixava el cap. Saps? I li feia com un i dius, clar, loco, i t'emplenava el cos, saps? Que dius, si ets un puto tarat, que no has fet bé la feina i no estàs fent una revisió sobre quin és el teu poder i com ocupes l'espai i quin... vull dir, no sé, vull dir
0: que... Se't pot disparar de bus de poder ràpidament.
1: Rapidíssimament.
0: Ja, ja, ja.
1: Segur.
0: Escolta, ja per anar tancant aquest tema, i remetent-nos al que dèiem amb la Yolanda, aquest inici de temporada, dilluns de la setmana passada, Enric, creus que el cinema ha millorat? Ja no parlo d'aquesta pel·lícula, però tu vens a fer Rebelejar, també, altres produccions, cine que veus. Ha millorat a l'hora de representar persones d'altres orígens? És a dir, persones negres, sí, persones musulmanes, magribines, no, pakistaneses, bueno, etc.
1: No ho sé. S'intenta fer un esforç que és fals, perquè som una societat racista, i no sé, el Moja que està fent aquesta pel·lícula...
0: El Moja Macián, No.
1: És el noi que surt a Rebelejar?
0: Sí.
1: Que també fa de...
0: Ah, sí, perdona. Sí. Això com es diu el cognom, ara. Passa res, el Moja, digues.
1: Bueno, doncs que fa de terrorista o de... Sí, no sé, no estem en un moment... O sigui, ha de ser un marroquí molt integrat o, saps, molt català, saps? Perquè entri dins el món de la cultura o ha de ser una persona que s'ho ha tingut que lluitar molt i no hi ha papers, no tenim un imaginari i una cultura d'obviar encara la raça per donar rols, no? Però també crec que és un reflex de la societat que tenim, que encara pues aquí a la ràdio, quants presentadors afrodescendents hi ha, o magrebins...
0: Que a la ràdio cap.
1: Però és això, hi ha... Sí,
0: parella de persones.
1: Sí, dos. Hi ha, no sé,
0: sí, sí,
1: no,
0: sí, sí, sí.
1: Te'n vas al metge, jo què sé, no sé, no... És un reflex de que encara pues, estem encalladíssims, no?
0: Bueno, i els espais de poder, o els llocs de decisió.
1: Sí. I s'han de lluitar, igual que va lluitar. una quota de feminista als llocs, pues, s'hauria de lluitar, això, i ho hauríem de fer.
0: El que sí que anava a dir és que hi ha gent que està com lluitant contra aquests elements que semblen insuperables, et torno a remetre amb la Yolanda, és que l'estimo. Ella va fer La dona il·legal amb el Ramon Térmens, una pel·li on ella encarnava una prostituta, i ens deia dilluns de la setmana passada, aquell és el paper que faig de prostituta. Ja està, ja l'he fet, i ara vull altres coses. Per sort, veiem que ella i la Cati han fet un Èdip i Antígona sent protagonistes. És veritat que la Carlota Subirós tenia allà una aposta molt forta per treballar amb elles. El problema que comentàvem és que allò no fos un bolet enmig de... Doncs, que bueno, no fos una il·lusió sobtada.
1: La Carlota Subirós fent una aposta clara, no? Vull dir, és una voluntat de la Carlota Subirós, però crec que encara segueix sent una militància de la Carlota Subirós.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: El teatre, evidentment, és un bolet. És com... Encara no normalitzem coses, no sé, bueno, és una suma de coses que, bueno, que anem fent i que bueno, però el heavy és que la Yolanda tingui que estar fent militància sobre això tot el rato i que ella, el seu com va a una ràdio o com ve aquí, segur que esteu parlant d'això, no?
0: En parlem cada vegada que ve, sí, sí. Clar, I és un dubte que tenim nosaltres com a periodistes, també.
1: Jo, bueno, està bé, perquè ella li toca fer aquesta militància ara, perquè té més poder que altre, bueno, té més, pues, no sé, és igual, però vull dir que el guapo seria que vingués aquí i no parléssiu d'això i parléssiu d'altres coses.
2: Clar,
1: no?
2: A mi m'encantaria que arribés el dia en el que la Yolanda pogués venir a la ràdio i no parlar de que és negra, parlar de que és o una actriu, una cantant de puta mare, un artista genial, un activista...
0: Que ho és.
2: Però que segueix sent una mica l'epicentre del nostre relat, bueno,
1: I també crec que estem en un moment en què pot anar o que passi això, o pot anar a totalment al contrari, que encara sigui pitjor, no?
2: Ja.
1: Té un moment molt bisagre, molt perillós.
0: Enric Auqué, deia abans que estàs abonat al Raval últimament, i al thriller frenètic també, perquè tant Cronos, el cinema, recordeu, des de divendres passat, com Rebelejar, són thrillers. El Pol Rodríguez, que venia la temporada passada, el director de Rebelejar, que venia la temporada passada, ens deia és un thriller, i la meva voluntat era fer un thriller. Què tal t'hi vas sentir? Què tal el Raval? Què tal el thriller? És el teu lloc? T'hi quedes, t'hi abones?
1: No, 100% no, però m'hi vaig sentir molt bé, i amb el Pol és un amic meu, i em vaig sentir molt orgullós de fer aquella sèrie amb ell, perquè, bueno, perquè no entro en cap contradicció ètica, és que em sento com... Oh, és perfecte, no?
0: M'acaba d'escriure, Pol Rodríguez. Ens està escoltant.
1: A mi també m'ha escrit.
0: I diu, per cert, l'Enric és un malalt fent crucigrames, diu.
1: Ah, sí? Faig el crucigrama del País cada dia.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Qui els fa, els, al País?
1: El Tarcus, es diu. Val. Abans el feia el Membrino, alguna cosa així. Sí?
0: Els superes cada dia?
1: Sí, cada dia.
0: Cada dia,
2: l'has fet, el d'avui?
1: No.
0: El d'avui encara no.
1: Que no hi
0: bueno, són les dues al migdia, ja t'hi podries posar. Pol Rodríguez, digues la teva.
9: ells tenia molt clar que volien l'Enric des del primer moment, i treballar amb ell és una... Bueno, l'Enric és una... és una font d'energia amb molt bones propostes. És un gust com a director tenir actors així que s'impliquin tant amb el seu personatge, amb la història en si en general, amb el que estàs explicant. És cert que li tocava d'alguna manera amb tot el que ell defensa, amb el qual crec que la parava molt la història, amb molt de criteri, que això sempre és molt d'agrair, de poder coses que no acaben de funcionar, doncs poder-les discutir i que ell tingui aquesta generositat de poder escoltar-te, de poder entendre't i de donar doncs, la seva opinió i canviar coses segons el que ell pensa, perquè sempre les propostes que té sempre són bones. I després que és una... treballar amb ell és un far de riure en aquest sentit. Ens ho vam passar molt bé, molt intens, com a mi m'agraden les coses. I després doncs, aquesta capacitat humana que té també de, doncs, d'empatitzar, de fer equip, de no anar de res però treballar com el que més, i com a director doncs, tenir un actor així doncs, t'ajuda moltíssim perquè et fa estar amb tensió, estar... no baixar l'exigència del projecte, i és un gust amb el qual m'encantaria tornar a repetir aquí amb l'amic. Passeu molt bé, estigueu molt a gust aquí al programa i una abraçada per tothom.
0: Una abraçada per tu, també. Pol Rodríguez, el creador, el com es diu això? Showrunner de Rabadejar, sí. Sèrie excel·lent que teniu disponible. L'heu de veure. Què t'anava a dir? Al principi del programa t'has fixat que he dit, ens fa la sensació que és com l'Oriol Pla, mm-hmm. l'Enric Auqué, per aquella cosa d'estar tot arreu. Però també acaba de desvetllar-nos una cosa en Pol, i que crec que t'assembles en aquest sentit a l'Oriol, que és ser un actor molt participatiu, propositiu, etc. Pot ser que ho compartiu, això?
1: És que és molt difícil no ser-ho. Em refereixo... Sí, jo crec que som un actor difícil. Difícil perquè molt exigent amb els directors, com que mai em quedo amb el primer, que sempre li exigeixo al director com que estigui aquí, no? Que estigui a la vora, que remem a pactes, que em deixi fluir, que descobrim junts cap on va, encara que ens encallem amb coses, saps? Sóc exigent amb això, no? Uh-huh. I sí, i després que jo sóc molt, molt pudorós, em fa molta vergonya fer-ho malament. Sí, yeah. Fer-ho malament. Yeah. Quan jo sento que no estic bé, i com que lluito molt com per creure'm, i per creure'm vaig a ficar molt i molt, saps? I ficar tota l'energia i tot el cos, i a vegades m'acabo com... Ara noto que m'estic fent gran i que ja no m'aguanta el cos com abans.
0: Per exemple, és una cosa que potser hauràs de...
1: Sí, que m'haig de ficar com a...
0: Has d'afinar.
1: A tonificar-me i estar preparat com de veritat, com una mica atleta, saps? Perquè de sobte et fiques a fer la feina i el cos comença a fer coses i a passar per llocs que de cop i volta acabo com petant de l'esquena, o arribo a casa molt fràgil, o em passen coses també al cap. Bueno, que és un... Que si t'hi fiques de veritat en aquesta feina, passa factura, i que sento que ho he pogut fer com d'una manera molt innocua, saps? Mm-hmm. Com que el meu cos podia i estava perquè era jove, i ara de cop i volta que sóc un senyor.
0: Un senyor.
2: Perquè creus que t'impliques massa amb els personatges, o mai és implicar-se massa, perquè contra més intens i més real sigui...
1: És que no ho sé fer d'una altra manera. No sé si és massa o no. És divertidament just. Vull dir, és com... Va, intento fer-ho així. Jo crec que també és el que fa que segueixi treballant, que a la gent li agradi, que no sé.
0: Hem de parlar dels teus inicis.
1: Vinga.
0: I jo sé una cosa de l'Enric Auqué, que t'agrada parlar de la teva descendència. T'agrada parlar de... Tu tens una filla? Dos fills. Dos fills, vale. Sé que quan va néixer la teva primera criatura, uh-huh. És una nena, oi? Et va impulsar en això de ser actor.
1: Sí.
0: Que tu vas notar com alguna cosa que et connectava amb el fet interpretatiu. Uh-huh. Com ho expliques, això?
1: Pues perquè quan ets jove pues hi ha molta inseguretat en tots, jo crec, no? Que estàs allà buscant qui ets, què fas, i aquestes feines tan exposades, tan difícils, o com si tu vens aquí a la ràdio, al principi ets becari a Catalunya Ràdio i et sents que tot ho fas malament, o jo què sé, depèn de com tu estiguis, no? Sí. Però sí que a mi em va passar una cosa que era com... Jo sabia que estava dotat per fer això, i que ho podia fer, però tenia molta por, por que em bloquejava, por que el vaig fer una hora de teatre, que tornava a casa plorant, sentint que bueno, doncs aquestes coses...
2: En quina edat, això, més o menys? Si estem parlant de 30 o més 20 i picos?
1: Més 20 i picos, que jo vaig com 24 i pico, 25, i de cop i volta pues, jo vaig ser pare jove, diguéssim, i a mi em va passar també que dintre de tota aquesta por que jo tenia i tot això, pues, passa també pues, per com t'han tractat, com t'han criat, quina pressió tens del teu pare, de no sé, de quin tipus de fragilitat portes, i de cop i volta el ser pare de la Carmela, i a mi em va com empoderar un lloc, com vaig sentir que ja no era el fill d'en Lluís Auqué, saps, sinó que era el pare de la Carmela, d'alguna manera. Crec que va ser aquest el clec, no? Que hi vaig sentir com... Loco, ja puc parlar de tu a tu amb un altre adult, saps? Perquè jo sóc ja el pare de... Em vaig responsabilitzar de ser el pare de la Carmela, i a cop i volta, alguna, no sé, psicomàgic es va moure dins meu, on em va agafar com una onada de seguretat. Hòstia, i de saber... De plomo, diguéssim.
0: La inseguretat, per cert, m'acabo de connectar molt fort amb l'entrevista, potser no te'n recordes, Mariona, que li vam fer la temporada passada a l'Albert Salazar, que ens explicava que quan ho va petar fortíssim amb aquella que seia Aca, no sé si la vas veure en aquell moment...
1: Sí, la vaig veure, aquell monòleg que feia.
0: Daniel Meyer, ens explicava que quan l'adulaven o quan el felicitaven sortint, no?, allà al vestíbul o tal, es pensava que el director i l'equip li posava
2: pasta...
0: Que
2: havia contractat agent...
0: Actors perquè hòstia, el anessin a felicitar. Tia. Va tenir aquest moment d'inseguretat i de... Oh, clar, era molt jove, era el primer que feia,
1: sí,
0: ens deia...
1: Sí, era molt jovenet.
0: Clar, suposo que...
1: De no creure's que realment la gent li venia...
0: Sí, va, sí, estava... sí. La síndrome d'impostor a vegades també, no?
1: Sí, quan ets jove aquesta feina és molt crua en aquest sentit, no? Vull dir que és molt gustosa, és molt de ser un gran narcisista, no? Estar allà posant-te en risc absolutament, no? Que com una necessitat de ser vist, molt gran, però també a vegades surt bé, i a vegades també ets això, no? Tens aquesta sensació tan heavy de judici, d'exposar-te, de maltractar.

0: de trobar de quina manera a vegades quan el motor creatiu, que per mi en algun moment va ser com una venjança, perquè jo vaig ser un estudiant horrorós i tal, i tothom confiava i creia que jo arribaria enlloc, i va ser com una sensació de dir que xupin roda, saps? Yeah. I hi havia una cosa així, que va ser un motor creatiu tant com pel meu pare, tota la meva infància, i de cop i volta, quan jo vaig aconseguir com ser un actor reconegut i tal, i se'm va acabar una mica aquesta cosa venjativa, bueno, com aquest motor que era molt, molt potent, que estava mesclat amb molts altres, eh? Però de cop i volta, reflexionant molt amb l'Àlex, tot l'àmbit d'això, no?, de donar la teva energia, pues, a la història, no? En aquest cas, a Casabella, a Fernando Atienza, a la transició de Barcelona, a les persones que la poètica del text, el públic cada dia que ha pagat i que vols ensenyar, i després un compromís amb tu mateix de fer bé la feina, no sé, sí, moltes vegades.
1: Parlaves de l'Àlex Moner, o Moner, crec que anem de dir Moner, no? Som molt amics, Moner,
0: sí,
1: vosaltres?
0: Som molt amics, sí.
1: Però espera, que abans et volia dir una cosa. Ah, sí, home, que estan sonant els Talking Heads amb aquesta Burning Down the House. Saps cap on vaig? T'ho imagines? Cremant la casa. Una casa en flames.
0: Ah, vale.
1: Es crema. A veure, Casa en flames, la pel·li del Daniel Orden, excel·lent pel·lícula, sorpresa de fa un parell de temporades, si no m'equivoco. Sé que arriba a Casa en cendres. Està previst que comenci el rodatge. És la teva propera feina?
0: No.
1: Ah.
0: N'hi ha una altra pel mig.
1: Hòstia, Enrique, o què? Bueno, i quina és la del mig, la pots dir? No,
0: tampoc.
1: Ganes de Casa en cendres? Pots dir alguna cosa?
0: No puc dir res, que no sabia ni què es podia dir, realment.
1: Sí, però sí, crec que el Dani ho va dir.
0: El Dani xerra molt,
1: sí. El Dani xerra molt, i per Twitter també, per cert, seguiu-lo.
0: Sí, el Dani no té pors. Alguna cosa que puc dir, que es repeteix elenco, que és la mateixa família amb drames diferents, i que...
1: I que Emma Vilarsau és la millor.
0: És una actriu increïble, millor persona, i està boníssima.
2: S'està convertint en... O sigui, jo diria que la mare de Catalunya, tenim moltes mares, però rotllo Pilarín Vallès, no sé què.
1: Sí.
2: Però Emma Vilarsau és com la MILF de Catalunya.
0: És la MILF.
2: És la MILF de Catalunya.
0: 100%. I no vull, és que no vull que em truquin ara els productors i em fotin una bronca.
1: No diguis res.
0: Potser podria, no.
1: Espera, què pots dir? Que es diu Casa en cendres, que ja se sap que la pel·li...
0: Que la primera és com a l'Empordà, i la segona crec que és a Pistes.
1: Què vol dir a Pistes?
0: No sé.
1: Què vol dir a Pistes? No entenc res.
2: Ara ja no es pot dir res més.
0: Ja està, ho deixo aquí.
1: Espera, ara ho estic pensant aquí. Espera, que m'estan xivant. Ho deixo aquí. Ho deixem aquí. Fem una cosa. Sentirem una veu que ens explica el seu moment de pausa.
0: Vinga.
1: Ens ha costat molt perquè jo entenc que aquesta persona no té WhatsApp.
0: No té.
1: Només... Ens ho ha enviat per SMS.
2: Ai,
1: estem a tombants de segle, ¿vale? Però ell és molt jove. Vull dir que WhatsApp no te'n posa, és igual. Àlex Moner.
3: Hola, sóc l'Àlex Moner. El meu moment de pausa és aquell que estic caminant per un carrer de Gràcia cap a casa d'una amiga, i de cop veig que davant d'una botiga d'orxata es fa com una clariana de gent, i de cop sento com que puc entrar al bar, i entro al bar, hi ha una tia parlant del Gabriel Jesús amb el que et posa l'orxata, i demano l'orxata i surto al carrer i me n'adono que hagués pogut aparcar la moto més a prop de la casa a la que vaig, però ja és massa tard, però igualment em sento lliure i molt connectat amb la ciutat.
4: La terrassa d'un bar, en una nit d'estiu, si no perdo la consciència, seré...

0: És veritat que l'Àlex Moner ens estava parlant de Gràcia, però tornant a les Rambles i al Raval d'aquesta cançó fabulosa, millor cançó de la història en català, Quimi Portet, ets el rei, doncs això, que no sé què estic dient. Escolta, amb l'Àlex Moner, veu compartir pis? Heu sí. compartit vida?
1: Hem sé que moltes coses.
0: Heu anat de viatge aquesta temporada, sí. ara en parlarem.
1: S'ha padrí aquí... de la meva filla.
0: Uh-huh. Jo, l'Àlex... Sou mateixa generació, no? Ell és més jove que tu.
1: No, és molt més jove, ell deu tenir 6 anys menys que jo. A mi m'agrada molt, no sé, ara per exemple jo m'he fet molt amic, tinc una relació d'amistat profunda que el Manel Vidal sempre diu que això és una salut, és que Catalunya està, és molt sana i que és molt bona, que és que jo, la Irma Farelo i jo som molt amics.
0: Ah, sí, eh?
1: Però, i de cop i volta la Irma està més a la vora, té menys anys de diferència entre la meva filla gran que amb mi, diguéssim, però ens estimem profundament. I amb l'Àlex és una altra, en un moment que l'edat

0: era, és més curta amb l'Àlex, de diferència, però en aquell moment semblava més llarga perquè era un moment que érem més jovenets i tal. Sí. I amb l'Àlex doncs, ens vam conèixer, ens vam enamorar profundament. El vaig invitar a un viatge que jo m'anava al Marroc, va conèixer la meva cosina, es va enamorar, es va casar de la meva cosina, ens en vam anar a viure junts.
1: Què vol dir casar? Estan casats amb la teva cosina?
0: Estan casats, després vam separar després.
1: Ah, vale.
0: I després ens en vam anar a viure junts, vam construir com un pis, vam estar vivint molts anys allà, va néixer la meva filla allà, vam viure tots allà i segueix sent una font d'inspiració, d'amor, de companyerisme, de fer-me de sinceritat, de remanso, de caure allà, de dormir amb ell, que m'abraci quan estic trist, de tot, de consell, de converses interessants, de veure'l créixer i sorprendre'm cada dia amb ell.
1: Profunditat d'amistat, tio.
0: Sí, molt, molt. És maco, com, això, és com de les persones més importants de la meva vida.
2: Ai, a mi m'encanta veure homes dient-se coses maques, perquè és una cosa que històricament ha passat molt poc, i és com... per fi pues, teniu aquest espai per poder dir aquestes coses.
0: Home, més faltaria, sí, sí.
1: Només faltaria. A l'Àlex li hem demanat que ens parli de tu també, eh? I t'estima tant que n'ha enviat dues. Val? Llavors en posarem una només. I de... bueno, en posarem les dues. Primer la primera, aquesta. Sí.
3: La meva anècdota amb l'Enric és aquella que arribem pel matí després d'haver anat a esmorzar amb la Rita i arribem pel matí i de cop jo estic intentant com obrir casa meva, però casa meva costa molt d'obrir perquè té la serradura així com molt, molt complicada i molt, molt densa. Llavors li passo les claus a l'Enric perquè a l'Enric se li donen molt bé fer aquestes coses perquè ell és un tio que té molta, moltíssima manya. Llavors ell comença així com a fer com uns jocs amb la clau, llavors acaba partint la clau i hem de trucar a la persona que et canvia la serradura i apareixen uns tios i l'Enric es posa a mentir-los perquè li deixin la serradura molt, molt més barata del que en realitat val. I bueno, va ser molt divertit veure Enric traient totes les seves aptituds del meravellós actor que és per realment que li deixessin el preu més barat. Va ser una gran performance.
1: A veure. Enric Auqué, acaba... O sigui, l'Àlex Moner acaba de... Saps allò que dieu als actors? Que sou actors perquè no sou persones que mentiu? S'acaba de carregar aquest discurs.
0: Això va ser el dia increïble. Va ser el dia del meu cumpleanys. Se fa molt poc, el 28 d'agost, que vam sortir... que vam fer com un superet molt, molt, molt maco, superbonic, amb molt bons amics, i després es va començar a liar la nit i liar la nit, i vam arribar com que estava sortint el sol a casa l'Àlex, i va passar això. I després, en aquella circumstància, que jo tenia les ganes de ficar-me al llit, allò que de vampiro total, saps? No puc més. Pues va passar això i va vindre un senyor que també maleeixo a tots els serrajeros, saps? Perquè et venen en un moment mega apurat i et diu el truc, es diu, no, 90 euros, i t'arriben i et diu, no, són 90 euros si canvies la cerradura, si no vale 150, i si no canvies la, i si canvies la cerradura, todos son 550. I és loco, tio.
2: Sí, sí, sí. I tu, vull dormir.
0: No, jo del rollo, es que hoy es mi cumpleaños, mira, me ha dejado mi mujer, se ha ido con el hijo, estoy aquí, que vengo a dormir a casa de esta pareja porque me he quedado tirado en la calle. Ay, no. Y encima le he roto la llave, por favor, si yo te pago ahora 550 euros para cambiarle la cerradura a mi amigo que le he roto la llave, yo mañana no podré pagar, que es fin de mes, no podré pagar mi piso, por favor, tío, entiéndeme. Y el tío, guay, ya.
2: Ay,
0: y
2: dic,
0: venga, va, por favor, 550, no lleguemos. Y la vaig treure per 300, que també és una pasta.
1: És una pasta igualment, home, però uns 250 que t'estalvies, sí, eh? Vas dormir tranquil?
0: Vaig dormir tranquil, sí.
1: Has dormit tranquil a Grècia?
0: Dies sí, dies no.
3: Aquest estiu hem fet un viatge a Grècia i crec que ha sigut un dels moments que més he connectat amb ella en els últims anys, on vam poder tornar a ser dos nens petits que s'ho passen bé i que fan els gilipolles, i això és una cosa que feia molt de temps que necessitàvem fer junts i ho hem pogut fer ara en aquest viatge. I res, Enric, que t'estimo.
1: Mariona, ja pots descansar tranquil·la. Fins demà, que demà hi ha programa. Però homes dient-se que s'estimen...
2: Sí, sí, sí.
1: És veritat que és una cosa que no hem fet gaire. Per cert, una cosa que també m'interessa d'aquest tall de veu que ens ha enviat l'Àlex, connectar amb el nen. Això que diu de fer el gilipolles, trobar-se amb un amic i...
0: Bueno, i també que la vida a vegades és molt, molt ràpida i que... En això, en les estimades i les trobades i destrobades, que tenim les persones, doncs l'Àlex és un tio molt sensible i després vam poder estar al mar, fer l'imbècil, ser nens i també poder parlar... poder reconnectar i poder pues, tornar-nos a mirar els ulls i poder-nos demanar perdó per coses que ens han passat a la vida, que ja és molt, una relació molt llarga i de vegades pues, potser ens hem passat un per sobre de l'altre i res, això, pues, trobar-nos, mirar-nos a la cara i dir-nos les coses que ens necessitàvem dir com per poder-nos seguir estimant molts anys més.
1: Aquesta cosa de demanar perdó també per coses que les dues persones d'una relació saben perfectament que estan allà, la tens, però que de vegades no tenim el temps.
0: O el moment, exacte.
1: O el moment de fer-ho.
0: Bueno, que de sobte pues, és màgic.
1: És una alliberació.
0: Allò i dius, uah, tios, pues, com no hem parlat abans? Com no sabia que això, per exemple, t'havia afectat tant a tu, o com jo m'he sentit abandonat en algun moment, o, bueno, aquestes coses, no sé.
1: Estic pensant, no hem parlat de teatre, hem mencionat el Watusi, tampoc hem parlat de Com si fos ahir, ai, Com si fos ahir, es deia la sèrie, no, com es deia, la sèrie de TV3, home, que feies, no me'n recordo ja.
0: La del principi?
1: Ah, sí.
0: Com si fos ahir, no?
1: Com si fos ahir, sí, ho he dit bé.
0: Vaig començar allà, sí.
1: Sí, no hem parlat de tot això, però sí que voldria centrar-me en el teatre, perquè últimament et tenim molt situat en l'audiovisual.
0: Sí, sí, estic molt, molt... Trobo molt a faltar el teatre, la veritat.
1: El trobes a faltar i molt. És perquè tens l'agenda massa plena?
0: Tinc o... l'agenda molt, molt plena.
1: Sí.
0: Sí, és que també és loco, perquè... Clar, el teatre... Que, clar, tinc molta demanda de l'altre. El teatre és molt, molt, molt exigent. Guanyes un 2% de lo que guanyo l'altre. O sigui, renuncio a molts diners, saps, fent teatre, que és algo que... Però que m'ha d'arribar a algo que realment, per amor a l'art... Si jo amb els gastos que tinc mensuals amb el teatre no els cobreix. És a dir, em surt a pagar a fer teatre, diguéssim. I després ha de ser algo que si ho faig... Ara, per exemple, estic escrivint junt amb un... Bueno, l'està escrivint ell, però a partir de reunions i així és una obra de teatre amb un amic que em flipa, un artista que em flipa el que fa.
1: Es pot dir qui és?
0: Àlex Rodríguez, es diu.
1: Vale.
0: I estem escrivint una cosa que per fer-la, jo crec que temporades aquesta no la següent, i ara començarem un procés d'investigació i d'aixecar-ho i de crear-ho. I després... també he parlat amb Berta Prieto, que és molt amiga meva, de fer alguna cosa junts, però ha de ser alguna cosa així com que em vingui molt de gust. A mi fica agafar, no sé si ara mateix, ficar-me a fer alguna cosa així com molt, molt, no sé, ha de ser alguna cosa que algú em vingui amb una proposta que em peti el cap i que em vingui molt de gust.
1: Per cert, la Berta també és de la zona.
0: Salrà.
1: És de Sarrà, ella.
0: Costat de Rupià, del meu poble.
1: També sou de la gent... No, és més jove que tu.
0: Ella és més jove que ella.
1: Però vaja, sí. Us coneixeu d'allà o d'aquí?
0: Ens coneixem. Ella era alumna de la meva mare, de joveneta.
1: Ballarina.
0: Ballarina. I després ens vam conèixer aquí i també allò que... Energies com que fan un maig increïble, som molt amics.
1: A veure què ens surt d'allà. T'anava a dir que ja han passat altres coses aquests dies. Nosaltres ens anem documentant bastant per la vida i ahir vaig veure una pel·lícula teva on feies de gallec.
0: Sí.
1: Quina hierro mata.
0: Què passa, tio?
1: La vaig veure ahir, tio. Sí, que fa uns anys ja d'aquesta pel·lícula.
0: Les primeres pel·lis així que vaig fer, així que vaig guanyar el Goya amb allò.
1: Vas guanyar el Goya actor revelació, si no m'equivoco. Amb el dia del Watusi vas guanyar el Max.
0: El Max.
1: Els premis què?
0: Premis, bé, doncs fan il·lusió, la veritat.
1: Fan il·lusió.
0: Són macos, estic allà.
1: No ho negarem, no?, que fan il·lusió.
0: Estic al llit i dormo amb ells, així.
1: Home, el dia Watusi és important. Dèiem també que et va volar el cap el frenetisme, el que passava cada dia a la funció.
0: Sí.
1: I, òbviament, hem contactat amb un senyor que es diu Ivan Morales, mm-hmm. perquè també ens feia il·lusió...
0: Joder, quin programa més maco.
1: ...que parlés de l'Enric Auqué.
4: L'Enric Auqué és un dels actors amb els que jo he treballat més radicalment actors, essencialment actors, perquè té una necessitat tan gran, tan inapel·lable, de que el públic l'entengui, l'acompanyi emocionalment, empatitzi amb ell. Quan tu li dones un paper, tu tens la certesa que ell farà tot el possible per agafar el públic, a l'audiència, del cor i arrastrar-los amb el seu viatge emocional i que es posin a sota la seva pell, no? Això és una de les coses més importants per un actor, i l'Enric ho té com a actor, però també ho té com a persona, que més enllà de la intensitat amb la que ell viu moltes vegades les coses, el que hi ha per sota de tot és una generositat enorme que el desborda amb ell mateix, fins i tot com bueno, tots els superherois sempre hi ha algun moment en el qual el seu superpoder el supera, no? I en aquest cas el gran superpoder del superheroi que és l'Enric és aquesta generositat desbordant.
0: Que maco.
1: Què et sembla?
0: Increïble, preciós. Sí. Ivan Morales, un altre poeta, un altre grande d'aquesta ciutat, un altre militant incansable.
1: És un tio que, a més, ha descobert a tota una generació, el Llibre del Casavella, el Fernando, el Diego Atusi, el Fernando Atienza, que és un llibre d'aquells que costen de digerir,
0: costen de llegir, també.
1: Has de fer...
0: T'has d'esforçar, sí, sí.
1: Bon totxo, però que al final, quan l'acabes, dius, fuan, acabo de menjar-me una història de Barcelona.
0: És preciós, és increïble.
1: És increïble. Aquest, veig que la gent té ganes de repetir amb tu. No sé si passa gaire, això, entre actors. A vegades hi ha friccions.
0: Sí, però sempre n'hi ha de friccions, però, bueno, però al final també s'ha de saber demanar... La creació és convulsa, no? I ens hi juguem coses, i però s'ha de saber després demanar disculpes i entendre les coses bones i no sé, parlant d'això, no, de panorames d'aquesta ciutat, no sé, volia dir una cosa bonica de l'Ivan. L'Ivan és una persona molt compromesa que, per exemple, ens va padrinar en un moment quan érem tots molt joves, uh-huh. I va fer com un grup de nois joves, que l'Ivan, igual que jo vaig aprendre d'ell que m'acosto a la gent jove, ell sempre s'ha acostat als joves, i en aquell moment ens va fer un paraigües de creativitat, i va voler estar al nostre, ens va voler tindre allà i ens va ensenyar moltes coses, i ens va obrir el món del teatre i de la seva ment, i sempre hi segueix lluitant per fer això. I jo que sé, estàvem allà l'Oriol Pla, l'Àlex, jo, el Marcel Borràs, el Nau, la Topo, uf, uns quants,
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, estàvem allà tots a la vora de l'Ivan, i vam aprendre, hem après molt d'ell, hem crescut molt i ens hem fet artistes amb ell d'alguna manera.
1: Tu, el fet que l'Ivan fes de paraigües
0: un pare triat.
1: Tu també, amb el pas dels anys i la maduresa, això que em deies, no? Treballar amb la Berta Prieto, treballar amb... Bueno, l'Àlex us porteu 6 anys, eh? Però jo que sé, ser amic de la Muixca, també saps que tu pots ser un referent? N'ets conscient?
0: No ho faig gens des d'aquí, perquè el que ens unia allà era el teatre, i l'Ivan era per nosaltres un referent i un lluitador que ha intentat sempre sortir de la norma i fer un tipus de teatre i compromès amb el seu barri, amb el lloc d'on ell ve, i bueno, com va entendre l'art i la política junta, i no sé, no, jo és una cosa més frívola, que vist la vida més frívolament que l'Ivan. Jo crec que el meu és més de passar-m'ho bé, de divertir-me, de conèixer persones i de, com diu l'Ivan, això de ficar el cor allà on estic, però lluny de ser com un referent de res, simplement de... Jo sóc molt, molt emocional i com molt energètic, com que noto molt les energies, i quan hi ha un maig, pues, passa i el valoro i l'estimo.
1: Però també hi ha un moment de la maduresa en què ens hem d'expulsar aquesta modèstia de sobre, potser, i que sabem que hi ha gent que ens mira i que ens veu de fa anys i que ens vol preguntar coses i que ens... I
0: pues que preguntin. Estic disposat a contestar, però no...
1: És molt pudor, també, fa molt pudor també dir, mira, t'explicaré unes quantes coses a la vida.
0: Clar, no aniré a algú i diré, mira, Irma, ja t'explicaré. No, perquè vull dir, jo tinc una experiència que és radicalment diferent de la meva, i m'ensenya la tira de coses ella, saps?
1: Home, és una alta energia la seva.
0: Joder, és la puta jefa, tio, és increïble.
1: Quan tu vas a un concert de Muixca, flipes, eh? Jo no sé què es deu sentir amb aquest nivell de soroll des de baix. Anava a dir platea, no.
0: Ara,
1: platea, no,
0: d'aquí dues setmanes n'hi ha un allà al Fòrum, 18, sí, eh? Crec, sí.
1: Concert de Muixca.
0: Sí, jo aniré, serà increïble.
1: Es pot dir això, sí? Okay. Està programat això, eh?
0: Sí, crec que sí, és allò del Cara B, es diu, o...
1: El Festival B. El que era el Cara B abans, sí, sí, que és Festival B ara. Per cert, posem una cançó, que fa estona que no en posem una, es diu Watusi 65.

0: I aquí el solo de l'Uri Caballero, que malauradament ara ja fa una bona colla d'anys va morir, però són uns mites. Els Surfing Cirles, Martí i companyia, sou molt grans. He vist que cantaves aquesta cançó com si no demà. Formava part de l'espectacle. Per cert, parlant de persones que ens han deixat, sé que estrenaràs aviat una sèrie on vas compartir repartiment amb en Francesc Garrido. Tot lo necessario, así uno se estrena tan cara. No sé si vos tenéis un record per ell, si com vau rebre la notícia.
1: Bueno, jo la notícia la vaig rebre anant a Madrid. I vaig arribar i hi havia Mònica López, que eren molt amics, i estava molt afectada ella. I jo amb el Francesc he parlat poc, sí, realment, però ha sigut un actor que he vist molt, sí, que sí, era com un senyor que m'he quedat amb les ganes de, evidentment, de veure'l molt més, de poder treballar amb ell molt més, de poder-ne aprendre més, però vull dir que tenia una energia tan absolutament magnètica, una força i una presència i una capacitat plàstica, i era un tio mega compromès en tenia una... Jo sé de primera mà que li ha agafat l'amor d'una manera molt sobtada, que estava en un super bon estat de forma i estava preparant coses precioses,
0: yeah,
1: i molt, molt innovadores, i amb gent jove també, està rodejant de gent jove per fer coses, i ens ha deixat un gran, la veritat.
0: Doncs no volia acabar el programa així, però tampoc volia deixar de parlar d'aquesta persona, perquè no ho vam fer la setmana passada i això s'havia de solucionar d'alguna manera. Tot lo necesario és la sèrie que s'estrenarà, on comparteixes cast amb en Francesc Garrigo. Enviar una salutació, una abraçada molt forta, amics i familiars. Enric Auqué, hem parlat de moltes coses, jo crec.
1: Moltes, molt bé, no?
0: Sí? Estàs bé? T'has despertat una mica?
1: Sí, absolutament.
0: Són les 3 del migdia, ja, ara.
1: Ja són les 3.
0: Ara dinar.
1: Em vaig a fer la siesta.
0: Aneu tots i totes al cinema a veure Cronos, la pel·lícula. Enric, gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres.
0: Mariví, gràcies per ser-hi. Mariona Batalla.
2: Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.

0: Escoltes i cas.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya! I molt bona tarda, Albert!
3: Bona tarda! Que bé estem tots!
1: Com estàs?
4: Doncs molt enèrgic de ser aquí una altra vegada.
1: Però t'ha vingut de cop l'energia, perquè fa un moment m'estaves deprimint a mi de lo deprimit que
4: ara,
1: fas tu.
4: Ara, tant no. Però sí. Si he mirat que ha sigut un dia dur. Tornar a la rutina, tornar a les vacances, no sempre és fàcil, vale? M'entens, no?
1: Jo t'entenc completament, només faltaria.
4: A més, que m'he estat jugant a les secretàries abans d'entrar, que això sempre...
1: Ah, sí, voleu que us fem un exemple de com l'Alberto i jo fem de secretàries? Jo sóc la pacient, que diguem, i l'Alberto és la secretària perquè ha descobert que tinc un ratolí.
4: És que té un ratolí que mireu com sona.
1: M'estàs trencant el guió.
4: Sona superbé. Vale, va, a veure... Hola, benvinguda a la clínica Loft. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Tenia hora per ara fa un minut.
4: Sí, a les 3, no? Doncs, miri, ho sento, però he anat a esmorzar al petit metge.
1: Esmorzar perquè, clar, a les 3?
4: Home, aquí esmorzem a l'hora que volem, però clar, si estàs un minut tard.
1: No, jo aquí a les 3 hi era.
4: No hi eres.
1: No, oh, i tant, si hi era, va, per ja t'ho dic jo, que hi era, que he dit que són les 3.
4: Però me dones la targeta?
1: Sí, té la targeta.
4: Perfecte, doncs a tomar pel cul la targeta. Som-hi, va!
1: Molt bé, i m'ho tira. Bueno, família, va.
4: Això és el LOC, no?
1: El piset compartit de Catalunya. Hem tornat, no sé si ho noteu, que estem molt animades.
4: I avui, dilluns 7 de setembre, sabem que... Bad Bunny va fer història i la gala de celebració dels Creative Arts Emmy Awards a L.A. El nostre estimadíssim Benito estava nominat pel seu espectacle perfecte a la mitja part de la Super Bowl d'aquest any. Recordem que va ser un moment icònic i ja havia batut el rècord de nominacions amb 9 en total, superant a la Lady Gaga.
1: És tantíssim 9 nominacions.
4: Són masses, crec. És que no hi ha tants premis. En plan, què més has de premiar? No es pot premiar tot.
1: Els
4: però
1: ulls,
4: bé.
1: El nas, la cara.
4: Les orelles. Però bé, ho va tornar a fer a la gala perquè es van dur ni més ni menys que 7 premis. Entre ells hi havia els de millor direcció musical o millor coreografia. Recordem que ell va aprofitar un dels moments, bueno, el moment de més audiència de la televisió americana per reivindicar una Amèrica plural i diversa i posicionar-se en contra del racisme. Des d'aquí, Benito, un petonarro. Ets perfecte.
1: Perfecte, que ets perfecte. Aviam quan vens, que et trobem a faltar.
4: Vine'ns a veure, que vam tenir en Davey, que això és clar. Allò que dius, ja només estem a una persona.
1: Ah, estem a una persona, que fort.
4: Som-hi, va. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Ara que parlàvem d'en Bad Bunny i la seva turbobocada a la Super Bowl, heu de saber que la Casa Blanca i l'administració de Donald Trump han fet un moviment molt polèmic, i normal que sigui polèmic, per promoure la seva agenda i imagino que guanyar més adeptes. A la seva pàgina web oficial han llançat una sèrie de videojocs amb estètica retro, imitant algun dels clàssics del gènere arcade, però canviant les seves temàtiques per coses relacionades amb el govern d'en Trump, és a dir, racisme i negacionisme. En primer lloc tenim el Build the Wall, que pel títol us podeu imaginar la barbaritat que és. Bàsicament és un joc que imita el Tetris de tota la vida, però situat a la frontera del sud dels Estats Units i amb el lema "Protegeix la frontera de l'horda que arriba".
4: Uau.
1: I és bàsicament crear una frontera. És que és una barbaritat. O sigui, és una salvatjada. I encara hi ha un altre exemple que es diu Rio Run, que és el joc que imita a l'Snake aquest, que, de fet, si entres a Google i poses Snake, et surt el joc per jugar. Doncs imita aquest joc, però aquí et poses en el paper de Donald Trump perseguint persones que intenten creuar el Rio Grande, que és el riu que fa frontera amb Mèxic. Llavors, un cop capturats, apareixen amb el monotronja típic de presoner i quan acabes et diu tals, o sigui, X, vull dir número, de persones deportades.
4: No m'havia fixat que hi havia un mini Donald Trump,
1: sí,
4: que era el primer de la fila.
1: No, és una autèntica barbaritat, ho trobo. O sigui, jo no sé, és que no sé qui li ha semblat bona idea, no sé ni qui ho ha validat, no, és que no ho entenc.
4: Doncs allà el tens, no?, en petit davant de la fila. En Trump.
1: És una barbaritat. O sigui, ho trobo una salvatjada i, a més, tot això passa just després que l'ICE, que és el Servei d'Immigració i Control de Duanes, hagi anunciat que a partir d'ara ja no publicarà les xifres de mort als seus centres de detenció. Imagina't. Sí, és evident per què no ho faran.
4: Uau.
1: És una barbaritat. La companyia de Tetris ja més un comunicat en contra i diuen que es miraran si infringeix temes de dret d'autors.
4: Home,
1: no? Perquè ho hagin
4: així,
1: de treure,
4: no?
1: Segur que es pot. Tot plegat és una barbaritat.
4: Doncs ara que ja ens hem actualitzat, de què parlaràs avui, Gala, tu?
1: Canviarem de tema i serem una mica més felices, perquè avui parlarem del compromís d'en Carlos Peguer, que sempre va bé, una mica de lobotomitzada.
4: Que ens fa una ràbia, perquè just no ens podíem esperar una setmaneta
1: no,
4: que comences
1: no
4: el love.
1: No podia, absolutament. Ho va dir dijous passat. Bueno, nosaltres no ens ho mereixem, això.
4: Gens ni mica.
1: A més, avui qui vindrà?
4: Doncs mira, farem una taula rodona sobre la caiguda de les influencers, que ha sigut el tema d'aquest estiu, que m'han parlat fins i tot la meva àvia. Imagina't el nivell. Vindrà la Blanca Aguilera, la Carla Di Pinto i l'Anna Callis. Tres perfectes que ens donaran, doncs, el seu punt de vista. Realment són molt diferents entre elles.
1: L'Anna Callis, que si no la coneixeu, la coneixereu perquè és la Caliwi. Clar. La pedazo de perfecta, que poc se'n parla.
4: De la platja de Llafranc.
1: A més, aquesta temporada també tindrem la Mariona Córdoba, com sempre, però ens explicarà aquesta vegada la seva obsessió del dia, avui sobre futbol.
4: Què?
1: No, avui s'ha obsessionat amb els futbolistes, la nostra perfecta.
4: Ah, molt bé, m'assembla bé, doncs. Endavant.
1: Jo li compro, veurem què diu. A més, abans de marxar, parlarem de col·laboracions musicals que es rumoregen i farem un petit joc que ens ha preparat l'Arnau Creus des de redacció, on ens posarem en el paper de CEOs de la nostra pròpia discogràfica, que es dirà Love Records, a petició de redacció, però bueno, que si trobes un nom millor, jo te'l compro de seguida perquè el trobo una autèntica barbaritat.
4: Love Records, a mi m'agrada.
1: Sí?
4: No? Love Records. Flow.
1: Wow, no és flow, però vale.
4: Vale.
1: Tot això per ser les més virals de la indústria. Jo crec que ho tenim bastant tot.
4: Ara només queda fer una cosa, que és dedicar el programa d'avui.
1: Ah, sí. Avui i a partir d'ara, tota aquesta temporada, dedicarem una cançó, o la gent ens demanarà una cançó que posarem per començar la temporada, vale? I a més, les cares de les persones aniran al darrere el mural que tenim.
4: Perfecte.
1: Perquè és molt lleig i el volem arreglar.
4: L'anirem tapant,
1: mica en mica. Llavors, avui, la cançó de l'estiu dedicat ha set un dia qualsevol d'agost, i avui és el cumple d'aquesta persona, per tant li hem de dedicar a Soc un Bohemio, Happy Birthday! Soc un Bohemio, Happy Birthday to you!
4: L'hem felicitat fa una estona, però bé, tenim l'àudio per...
1: Ens ha fet un àudio nostre perfecte.
4: Mira, a veure, sentim-lo.
0: Hola, moltes gràcies. Gràcies per felicitar-me. Doncs us envio una abraçada molt gran. Jo ja sabeu que us escolto cada dia. Així que això. Moltes gràcies. Adeu.
1: Ella ens odia?
4: Ella ens estima, però estava...
1: Soc un bohemio andola.
4: Sí, acabava de despertar-se. L'hem felicitat molt aviat al matí.
1: Sí, l'hem felicitat a les 7 del matí, volíem ser les primeres.
4: Escolta, fetes totes les presentacions, dedicatòries, etc, que soni una mica d'un lloc, no?
1: Som-hi,
4: va.
1: Va, som-hi.
2: Benvingudes al Love.

0: Un estiu que els canviarà la vida.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Omar.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-me prou.
0: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
6: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
7: Família, com esteu? Passen 11 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castelltort.
7: I avui comencem temporada oficialment amb tota mena de luxes.

0: dies, el 4 de setembre, és a dir, dijous passat, en Carlos Peguer va publicar unes fotos precioses anunciant el seu compromís amb en Nacho.
1: Que bonito, tio!
0: El seu nòvio, ara promès. A més, fa només 24 hores ha penjat un vídeo a YouTube explicant-ho absolutament tot sobre aquell dia. Ell sap realment el que busquem i el que necessitem, eh? És així.
2: Home, ell
0: ens
2: no és tonta,
0: llegeix com si fóssim llibres oberts, nois. Evidentment, nosaltres ens l'hem mirat atentament, aquest vídeo, i us ho explicarem tot aquí.
2: T'he de dir que demanar matrimoni a un tros de perfecte com és en Carlos no ha de ser...
0: És feina complicada, això segur.
2: Gens fàcil, perquè ell té una pinta de ser duríssim i de posar condicions.
0: Jo ho faria, eh?
2: Clar, però ho has de fer durant tots els anys de relació, entenc,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, jo començo a treballar des del dia 1.
2: Des això de la primera
0: així.
2: Cita.
0: La primera cita s'ha començat a treballar. Tu has de saber què t'estàs enfrontant.
2: Un anell platejat, tal... No.
0: Home, primera cita, això potser no, no. Tan ràpid, primera cita, ja, parlar de casament.
2: Jo vaig per feina, ja.
0: Mare de Déu, ja ho veig.
2: Vaig a tope.
0: En fi, el treball d'investigació del meu matí d'avui no només l'he dedicat a aquest últim vídeo que ha sortit, sinó que també, ha consistit a recopilar totes les coses que havia dit en Carlos de com s'imaginava la seva petició de mà. He trobat que fa temps ell va explicar això als Premis Gen Z.
3: ¿Cuáles son tus requisitos?
4: Mis requisitos
3: ¿qué tiene que haber?
4: Venga, venga.
3: Que no sea en público, pero que haya un videógrafo bueno para luego poder sacar
4: el
3: video.
4: Que no sea en público y un videógrafo.
3: Pero para que esté escondido.
4: Ah, vale, vale.
3: Entre los arbustos, no, no. Que no sea en un viaje. Y tampoco, que no quiero que haya ni amigos ni familiares.
0: Bueno, ja veus que ell explica que la seva petició demà no podia ser ni de viatge ni amb amics i familiars i resulta que ha estat durant un viatge a Baiona, a Galícia, i a més amb tots els seus amics més íntims allà davant, gravant-ho.
2: Sí, és veritat. Que vaig veure que eren moltíssims. Vaig pensar, ha portat un equip de producció, Nacho.
0: Sí, realment, déu-n'hi-do, però no patiu perquè li ha encantat i, evidentment, ha dit que sí. A més, Baiona... És un viatge, però no és com anar a Bali i que et demanin matrimoni, perquè ha explicat ell en aquest vídeo, i de fet, si sou fidels als seus blogs, ho sabreu, que ja fa 3 o 4 anys que cada estiu van allà perquè és casa, bueno, Antino, que és un dels seus millors amics, té una casa allà i van amb la seva família, amb els seus amics, i són uns quants, i és una tradició que tenen com íntima, on ell aprofita per descansar, per relaxar-se, per sortir una mica de xarxes, bla, bla, bla. Per tant, suposo que...
2: No compta com a viatge,
0: és sucre. No ho sé.
2: 100% és sucre. Però dir així, devia ser un lloc especial per ells, potser.
0: Absolutament, sí,
2: moment
0: sí,
2: moment íntim, moment relaxat.
0: I a més endavant. Amb els teus amics, que ell també explica que... O sigui, va conèixer els amics aquests que té a Madrid com un any o dos anys abans de conèixer en Nacho. Llavors, que en Nacho no és amic. Això no és el nòvio d'en Carlos Peguer en aquest grup, és un mes.
2: És amic, també, no?
0: Exacte, vale. Forma part del grup. Dit això, t'explico tots els detalls?
2: Som-hi.
0: De les primeres coses que explica en Carlos al vídeo és que en cap moment es va esperar que passés això. De fet, el 19 d'agost, que és el dia que es va comprometre, ell no estava de gaire bon humor i no tenia gaires ganes de parlar.
2: Però jo crec que això és un mood constant d'en Carlos Peguer, és el seu tarannà.
0: Sí, jo crec que sí, que és una mica el seu tarannà, però ell li posa especial èmfasi, eh?
2: Vale.
0: No ho sé.
2: Però allò que ell dia estava ratllat.
0: I ell repeteix molt que no s'ho esperava, que no s'ho esperava, que no s'ho esperava, perquè de fet en el seu nòvio, en el seu promès, en Nacho, li queda un any de residència, perquè recordem que és metge. Li queda un any de residència i que ell s'esperava que seria l'estiu que ve. Però que després de que ell s'estigués a Cuba o al Xipre, no sé on va anar, a Xile se'n va anar.
2: A Xile.
0: Després d'estar, de que en Nacho estigués un mes a Xile, van veure que s'havien de casar immediatament.
2: Ai, que monos.
0: Sí, bastant maco, la veritat. Oh. Doncs explica això, que el dia 19 ell no estava de gaire bon humor i no tenia gaires ganes de parlar. Però els seus amics, que tots sabien que aquell dia era el dia D, li van dir que s'arreglés, que anirien a un prat ben maco, fer-se unes quantes fotos, abans d'anar a sopar, que anaven a un restaurant, saps que sabem que a ell li funcionen molt els bons restaurants, doncs que anaven a un restaurant d'allà a Galícia que es diu Porto dos Barcos, a Santiago de Compostela, em sembla, si no recordo malament, i que es preparés, que es posés guapo, que es farien unes fotos, tal, no sé què, i a ell això, clar, res li funciona més.
2: Clar, és que li poses un caramelito en la boca.
0: Exacte.
2: O sigui, ell, a més, t'he de dir que tot aquell grup ja té pinta de que sigui el seu planarro preferit, per tant,
0: absolutament.
2: Cap mena de dubte ni sospita quan et proposen d'anar a fer fotos i a un restaurant pijo.
0: I ell, al llarg del vídeo, va explicant de com... Jo veia que gravava molt, però bueno, és un grup que un té una marca de roba, llavors ja li agrada com gravar coses, l'altre tal, l'altre... Vull dir que no se sorprenia res, de res, m'entens? i va ser en aquell prat on va passar tot, ho explica així.
1: ¿Cómo me hago yo las fotos siempre? Yo siempre hago ráfaga. O sea, a veces yo le doy aquí el móvil y hago ráfaga. Yo no hago como pum, pum, pum, pum. Yo hago como durante un minuto y medio, pues hago, finjo como que estoy hablando, intento hacer algo natural como que parezca un robado. De repente todos sacaron el móvil, ¿vale? Para grabar. Pero, como os he contado antes, todo el mundo estaba haciendo muchas fotos y muchos vídeos en este viaje. Nacho me dice, no, amor, ponte serio. No recuerdo muy bien qué es lo que me dijo, porque pues obviamente me quedé en shock, pero creo que me dijo, he sido muy feliz estos 3 años contigo, no sé qué. Yo pensaba que estaba siendo una pedida de estas de broma de TikTok. No sé si os ha leído alguna vez el tren este de TikTok de mi novio finge que se arrodilla en este sitio, no sé qué. Yo pensaba que era eso. O sea, yo pensaba, os juro por Dios, que mi primer pensamiento fue, esto es un TikTok.
0: Aquest vídeo, com esteu veient i com us podeu imaginar sent en Carlos Peguer qui el fa, és llarguíssim i ell explica durant molta estona que estava convençut que tot plegat era una broma i que quan obrís la caixa, perquè clar, ell quan va veure la caixa on hi havia efectivament l'anell, es va cagar a sobre. Normal. Se li veu a la cara en el vídeo que... El que passa és que porta tant botox que no es poden arribar a llegir les expressions facials. Però tu el veus completament tieso i ell es pensa que quan obrís la caixa, en comptes d'un anell, hi hauria un cigarro, sí, un osset de gominola, alguna tonteria així, però bueno, no va ser el cas. De fet, estava tan nerviós i tan en xoc que en veure l'anell ni tan sols li va respondre al moment. No li va dir que sí, que es volia casar amb ell. No, no, no li va dir res.
2: Jo no he vist el vídeo encara.
0: S'apropa, doncs s'apropa i no li diu res, com que l'abraça i tal, i això es veu al vídeo de la petició de mà, que us animo a recuperar el vídeo podcast per poder-lo veure, però tu, Alberto, que estàs aquí davant, ho pots veure. Ell no li diu que sí en cap moment, i de fet en cap moment parla. De fet, després el Nacho l'abraça i li diu, bueno, entenc que bueno, m'ho pren com un sí, no? Molt monos tota l'estona i, bueno, no sé, fan bastantes bromes, en plan, bueno, estem guapos, bueno, no sé què. Jo em moro si m'ho demanen així davant d'amics meus, la veritat. O sigui, jo... I, de més, amb mòbils davant, que tot el rato pensaria si estic sortint bé o no, jo odiaria aquesta pedida, però a mi li encanta.
2: M'estic quedant en xoc veient aquest vídeo. No estic plorant, però m'està sorprenent.
0: No l'havies vist?
2: No he vist res, tia. Ho he ignorat perquè volia seure'm aquesta tarda a veure el vídeo sencer.
0: Ah, vale.
2: I ara estic molt impactat. Primer de tot...
0: És molt fort.
2: La sorpresa i el casual que és alhora...
0: Sí, és estrany.
2: És una mica estrany, però quina gràcia, tia. No me l'imaginava gent així. Uau.
0: Com t'agradaria una pedida de mano a tu?
2: A mi m'agradaria una...
0: Sí. Com t'agradaria que fos la teva pedida de mano?
2: És que crec que m'agradaria alguna cosa... No sé si m'agradaria una cosa íntima, perquè a mi m'agrada molt compartir, llavors que hi hagués algú més també em faria certa gràcia, crec.
0: Ala.
2: És que no m'he plantejat mai, rotllo, mai m'ho he imaginat.
0: Jo odiaria que hi hagués més gent.
2: Tu vols que sigui la intimitat?
0: Jo vull que sigui en un viatge, clarament.
2: Vale.
0: En un puesto molt pensat, en una hora molt pensada, amb un text molt pensat.
2: Ah, un text?
0: Home, bare minimum, bro.
2: Però te'l llegeixen o te'l reciten?
0: No, com me'l llegeixis jo et dic que no.
2: Vale, però una cosa.
0: No, o sigui, una cosa. És once in a lifetime. No te'l pots aprendre? Vol dir que no m'estimes, una puta merda.
2: Vale, però un text escrit per ell.
0: No, pel xat, si et sembla.
2: Ah, no, però jo què sé, potser un poema.
0: No, un poema no, perquè vomito allà mig. No, Albert.
2: Però, espera, que tinc un dubte abans d'això. Que jo he vist la reacció d'en Carlos, i clar, jo crec que és un moment, com que tots tenim tan normalitzat, entre cometes, que passarà, que quan passa, tardes uns segons a reaccionar i a adonar-te'n que és veritat.
0: Que ell no s'ho creia, que es pensava que era una broma.
2: Vale, però la il·lusió que deu sentir en aquell moment... Sí. Et deu trencar tots els esquemes.
0: I saber que els teus amics estan tots compinxats i que ho sabien tots i que és una sorpresa tota l'estona per tu. Mira, pelos.
2: Ja.
0: Pelos de punta, hermano.
2: I si se t'oblida, dir que sí.
0: A ell se l'ha oblidat, però això... bueno, no passa res. Ja han assumit que sí que es casarien, no?
2: Clar, crec que hem d'anar amb no ànsies en aquell instant. Vale, viatge, amb un textet, què més?
0: Un hot.
2: Bueno, clar, això ho entenc. O una hot.
0: No, una no.
2: Ah, vale.
0: Jo ja he passat d'aquesta època de la meva vida. A mi ara m'agraden els braços.
2: Vale.
0: Molt grossos, he decidit. Amb un text après i ja està.
2: Ai, ja quin agòbio. És que crec que no tinc personalitat, perquè no m'ho imagino.
0: Però això no vol dir no tenir personalitat, no?
2: M'agradaria una pedida. Ai, ara estic agobiat.
0: Mira, n'hi ha una molt maca de TikTok, que és com en un mirador, molt xulo.
2: La d'en Carlos?
0: No, això no és un mirador, això és un prat. Que no, que la del Carlos és el meu pitjor malson, però els meus amics graven amb un mòbil, ni de conya. Ni de conya, els meus amics graven amb un mòbil, no.
2: Però vols que es gravi o no? Vols que es gravi?
0: No, crec que no.
2: En cap cas, eh?
0: No.
2: I no faria... A mi m'agradaria, t'he de dir, no, em faria molta vergonya. A mi em fa gràcia veure-ho, el d'anar a un temple d'aquests japonesos o el que sigui, i llavors tu li dius al turista, ei, pots gravar-nos, porfa?
0: Però això és una hortarada, eh?
2: Sí, és una hortarada, però em fa gràcia veure-ho. I cada cop i volta te demanen matrimoni. Veus, aquí jo passaria molt malament.
0: Ai. Davant de gent ni de broma.
2: Hi ha un restaurant? Jo,
0: no, ni de conya, que no, que davant de gent no, tio. Que no, ni de conya.
2: Hi ha un concert d'auxili?
0: Però què vols, que acabi amb la meva vida? Un concert d'auxili, però què vols, que mori del latxe? És que no ho entenc.
2: I quina és la pitjor situació que et podries trobar?
0: En un concert de... O sigui, en un concert em moriria.
2: Doques.
0: Em moro, ni de conya, sort que ho deixen.
2: Vergonya, eh?
0: Perquè jo crec que el meu nòvio seria tan lerdo. Mira, el meu exnòvio segurament hagués estat tan lerdo de fer una tonteria així.
2: De parlar
0: perquè
2: amb
0: no,
2: en Josep
0: Montero. No entenia de vibre.
2: Clar.
0: Saps? De... Jo lo amo, sí, però...
2: Sí, però a vegades hi ha coses que
0: però
2: no...
0: Però hi ha gent que és més aturadeta, no passa res.
2: Ai, tia, ara m'has posat molt nerviós.
0: Bueno, no pateixis, no t'has de casar aquest any tampoc, ni el que ve, ni l'altre, ni l'altre.
2: Ja, jo espero que no ho hagi de demanar jo mai.
0: Ah, clar... És que jo sóc molt patriarcal.
2: Ja, tu, en aquest
0: jo ni de conya demano matrimoni, bro. Sí, home, tota la vida aguantant el rol de gènere com perquè una vegada que em beneficien no em vull beneficiar. Ni de conya. Però clar, tu ets gay. Va, pringat.
2: Ja ho sé. Bueno, jo ho deixaré clar des del dia 1, crec.
0: Que tu no, no?
2: Jo portaré una samarreta a la primera cita que posi.
0: Jo no
2: demano matrimoni. Jo no demano.
0: Molt bé.
2: Jo només dic que sí.
0: Molt bé. Ara que tenim la petició explicada, anem a la part més guai de totes, que són les reaccions dels amics. Increïble. Vale, resulta que la primera reacció va ser la de la Marian.
2: Ah, clar, és veritat.
1: Este día estaba hablando, todo lo que hablo con Marian, pues estaba hablando con ella, no sé qué. Y todavía en ese estado de shock, como que tenía, la primera vez que miré el móvil, mi primer mensaje que di fue el de Marian. Y dije, ni lo pensé, ni pensé en plan, voy a llamarla por videollamada, ni me espero a contárselo en persona, sino que le hice así, le abro el y le hago una foto así. Y Marian, ¿qué? En plan, y me empezó a llamar mil veces, no se lo cogí porque estaba en shock. Y le dije, sí, no me lo puedo creer, no digas nada, no sé.
0: Bueno, la reacció de la Marian en realitat va ser una foto plorant per WhatsApp dient que es volia morir de la il·lusió, i a mi em sap greu no tenir justament aquesta reacció gravada, perquè ella és una tia tan misteriosa que tot el que sigui que ella surti del seu paper de Turbo Woken funciona, m'entens?
2: Sí, que és veritat.
0: I de sobte m'agradaria molt tenir una reacció d'això.
2: Ja, a veure com va reaccionar de veritat, eh? És que ella... Sí que és veritat que és massa misteriosa.
0: Ella és hermètica.
2: Jo crec que per això funcionen tant els seus blogs, perquè de cop i volta ensenyen una part seva que dius, ala, és una persona normal. Rotllo,
0: I
2: la seva vida...
0: I literal és una persona normal.
2: No és gens divertida.
0: No, no, és així. És però ella fa blogs, tranquil. No?
2: Sí.
0: A YouTube?
2: A TikTok.
0: Ah, vale.
2: Marian, sisplau, penja'ls a YouTube. No. Ella diu que no, que només...
0: Ella ni de conya es grava, ella ho odia.
2: Ella ho odia, vamos, que
0: no
2: odia
0: la seva
2: vida.
0: No ho pot ni suportar. Amb qui, evidentment, sí que ho va gravar tot, va ser amb la Carlo Marañón.
1: Pero, porque te quiero preguntar qué opinas de una cosa.
5: Joder puta, ¿qué me vas a hacer tú? Esto es un tren o algo.
1: Ay, ¿te gusta esta vida?
5: No, mira.
0: Vaya. Aquí està reaccionant, eh?
5: No, no, no!
0: Ara entenc que és que s'ha de demanar matrimoni.
5: Me estás puto vacilando. ¡No es real! Que me muero.
0: Bueno, ella està claríssimament molt contenta. Molt contenta, després es mira la reacció de... Ai, o sigui, en plan, es mira el vídeo de la pedida...
2: Estic empanada cada cop que poses un vídeo d'aquest moment. Crec que m'atregaré aquest vídeo aquesta tarda, però pel cul me'l cardaré.
0: Jo t'he de dir que és un vídeo que recomano, però és molt avorrit, eh?
2: Bueno, però m'és igual, si m'està hipnotitzant això... Una pregunta, però... Buah, no callo. Per què el porta el dit del... aquest dit?
0: Perquè li va gran.
2: Ai, que mono, pobret.
0: Sí, li va gran i se l'ha d'arreglar.
2: Perfecte.
0: Ho diu el vídeo, també.
2: Ah, vale.
0: El vídeo ho explica tot.
2: Tot.
0: És increïble. Sí, sí, sí. Jo de debò sento que es casa un amic meu perquè és l'únic influencer que segueixo genuïnament i que em miro els seus vídeos. I ho vaig veure, vaig plorar quasi. Bueno, clar, a veure, no vaig plorar, la veritat. Però quasi ploro.
2: La cara Rubio va plorar, m'ho va dir.
0: Sí.
2: T'ho juro.
0: Va ser preciós, la veritat.
2: Les reaccions.
0: Sí, tinc les reaccions. Tenim una reacció de la Sofia Jamela que l'enxampa pràcticament al segon de dir-li t'he d'ensenyar un vídeo.
5: ¿Qué dices de verdad? Carlos, de verdad. No. Amor, no entiende de anillos, pero qué bonito. Amor, enhorabuena. Pero me
1: dices
5: de verdad.
1: Amor, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? No ves que estoy llorando sin parar todo el rato.
0: Ella es la millor.
2: Tía, que digui. Va, és veritat o és una publi? Digue-m'ho.
0: És humor.
2: Una reacció tan
0: no,
2: bona.
0: No, però saps què passa? Que en Carlos li diu, t'he d'ensenyar un vídeo de publi.
2: Ah, vale.
0: Però ella és la millor igualment. No entiendo de anillos, però està...
2: És superllesta,
0: Sí. Sí, jo he pensat, sembla tonta, però no és tan tonta.
2: No, no, no, ella està apispada de tot, eh? Que fort, perquè la mínima ho ha pillat.
0: Sí, no, no, de seguida.
2: Li diu,
0: ha dit, no t'importen tant les publis, t'ha demanat matrimoni, oi?
2: Uau.
0: Sí, sí, sí.
2: L'estimo per sempre, aquesta tia, és increïble.
0: I ara, parlant dels anells que deies que no li piques, l'has vist, no, l'anell?
2: Sí.
0: Doncs a tu com t'agradaria? Perquè m'has dit que aquest no t'agradava.
2: A mi un anell, és que a mi m'agradaria un anell senzill. Platejat, llis i rodonet.
0: Com una aliança.
2: Sí.
0: Però llavors i el diamant?
2: No vull diamant, jo.
0: Ja, és que a mi tampoc m'agraden, però jo sí que vull un diamant molt gros.
2: Tu vols un diamantaco?
0: Sí.
2: Però
0: jo vull un anell de 8.000 euros.
2: Joder.
0: Fora de puesto completament.
2: I els anells de casament han de tenir com escrit algo?
0: No, l'aliança.
2: Ah, que són dos de diferents.
0: Clar, tu hi ha el de pedida, el de petició de mà, i després hi ha l'aliança, que és el dia que et cases, saps? Saps aquests vídeos tan horteres que un gos et porta un cistell?
2: Sí.
0: Això és l'aliança.
2: Ah, vale, i aquest sí que és el que posa la data.
0: I aquest és el que tu portes sempre, que és rodonet, com el que t'agrada a tu.
2: Ah, vale.
0: I posa la data o el nom.
2: Hola, jo ara vull portar això.
0: Ja, jo també, crec que queda molt bé.
2: 100%. Me'n compraré un, doncs, per manifestar.
0: Vale, jo també. Ens l'anem a comprar together.
2: Vale.
0: Perfecte. Jo recomano, com deia, veure el vídeo d'una hora sencera d'en Carlos, perquè en un moment donat li fa una entrevista al seu nòvio, que no posarem, ara promès, en Nacho, on l'obliga a respondre preguntes com ara per què vols estar amb mi, explica'm la història de l'anell, això està molt bé. I ara que comentàvem els anells, una mica de context, perquè es veu que en Carlos sempre havia volgut un anell concret de la marca Tiffany, fins que va arribar a la conclusió que, de pija rematada, perquè és una conclusió de pija rematada, que si ell podia anar a buscar l'anell en una botiga, tothom se'l podia comprar i llavors deixava de ser exclusiu. Que realment està molt ben pensat i a mi em funciona una mica la idea, eh? En Nacho, que se'l deu estimar molt, li va donar la inspo de la joia en una dissenyadora de joies i a partir d'aquí van dissenyar l'anell definitiu.
6: Ángela pensó, dijo, lo del nudo, dijo, bueno, pues pensó en una cuerda y luego pensó en la cuerda esa de la historia de que dos personas están unidas con un hilo rojo. Pues entonces el hilo rojo era el anillo y los diamantitos éramos nosotros. Entonces es como la unión entre dos personas por el hilo rojo.
2: No,
6: pero en vez de hilo rojo es oro
0: blanco. Oro blanco.
2: Digo. Que mono.
0: Sí, s'estima molt, la veritat.
2: Ai.
0: I això és tot el vídeo. Només ens queda saber una cosa, que és quan serà el casament.
2: Clar, no ho diu?
0: Doncs família, segons ha explicat en Carlos, no ho sap ni ell.
2: Bueno, clar, és que Déu ha vingut.
0: Home, realment no s'esperava gens aquesta petició i ara mateix no tenia acabada la casa que es va comprar.
2: Mare de Déu, quants de diners.
0: Són molts de diners. I no la tenia acabada, vull dir que encara hi ha més diners que s'han de gastar, m'entens? Així que és probable que tardin saber-ho. El que sí que ha deixat clar, i això ens farà il·lusió, és que gravarà el dia del casament.
2: Això...
0: Això a mi m'encanta, és que a mi que només
2: pel·lícula,
0: hi hagi fotos...
2: Pel·lícula,
0: doku, ojalà una pel·li, doku, ojalà un doku, però ben doku. Fet, eh?
2: Sí, sí, ell ho farà bé, trobo, no? A veure, sí. Serà cutre, però perquè estarà gravat amb mòbil, segur. Uf. Però bueno, ho editarà a una perfecta que ho deixarà fantàstic. T'he de dir que... Creus que tindran... O sigui, creus que seran pares en algun moment?
0: Segur, però perquè ell és tan clàssic.
2: Ell és molt clàssic.
0: Sí, que o sigui, és molt clàssic, o sigui... adoptaran un nanet o una naneta, segur.
2: Segur.
0: Segur, segur.
2: Hòstia, mare de Déu.
0: És impossible que no ho fa... Bueno, no ho sé, eh?
2: Quina gòbia, ara em sento gran.
0: No, clar, és que amb la feina que té és raro, eh? D'aquí molt temps, segurament, no?
2: Mira, Dulcega, que ha tingut una filla, i hi ha molta gent que té fills.
0: Tens raó.
2: Uau.
0: Ai, t'ha agradat aquesta petita...
2: Sí, però em sento gran.
0: No, gran. Per què? Tu, gran?
2: Perquè cada cop i volta la meva influencer de referència és quasi...
0: Per mi això el farà... Jo m'he preocupat per ell perquè he pensat, uau, et farà desconnectar de la gent, això.
2: No, però a la gent li encantarà perquè està enamoradíssim d'en Nacho i d'en Carlos.
0: Yeah, hope so. En qualsevol cas, ara posem una miqueta de música, et sembla bé? Una novetat?
2: Vale.
0: Avui només novetats, notícies noves, música nova...
2: D'aquí.
0: Aquesta és de Ginestà Nil Moliner.
2: Perfecte.
0: I es diu Amb qui estaràs.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Estàs sentint el Loft.

0: o en contra seva per acabar amb aquesta professió. Al final, per sorpresa d'absolutament ningú, tot ha quedat en un tren que ha durat un parell de setmanes.
1: Com que el Loft és l'espai perfecte per parlar-ne, avui hem portat tres influencers molt diferents entre elles per poder portar debat el tema, una mica, no? Per una banda, Carla Di Pinto, que té més de 300.000 seguidors i fa 10 anys que es dedica a la creació de contingut de lifestyle, moda i viatges, sobretot. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, que no sé aquí.
1: Al mig del sofà tenim la Blanca Aguilera, amb més de 150.000 seguidors a Instagram i creadora de contingut i divulgadora i ex-accionista de la primera temporada del Lofticat. Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí.
1: Home, ben tornada. I a l'altra punta, l'Anna Callís, amb 50.000 seguidors a Instagram, que segur que la coneixeu pels seus vídeos a pedazo de perfecta Positive Mind, o si no la deveu haver vist a Masterchef. Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Què passa? Encantada d'estar aquí.
1: Com estàs?
4: Lena Saca. Perquè que m'ha encantat lo de Positive Life.
1: És que és la millor.
4: És que ets tu. M'ha encantat la description.
0: De fet, ja hi has, tu també hi tornes al sofà de,
4: sí,
0: del pis
4: sí,
0: a compartir.
4: Sí, sí, sí. Vaig estar fa 2 anys.
0: Toma,
4: sí,
0: ja.
1: Imagina't. Sí.
0: Doncs, bueno, comencem, si voleu. Vale, comencem per la pregunta més concreta. Ja sabem que esteu perfecte, entrem en matèria. Volem saber si vosaltres heu notat aquesta suposada caiguda en algun moment. És a dir, en nombres. De cop i volta heu vist que baixaven de seguidors, baixaven els likes, baixaven els comentaris, o cap mena de repercussió en vosaltres.
4: Jo crec que no. Jo crec que, de fet, mai a la vida hem estat tan influenciats com ara. El que passa que ara la influència està més fragmentada, bàsicament. Això és com el Netflix, saps? La tele a la carta, llavors. Ja, la gent busca una narrativa, busca un humor, busca vulnerabilitat, busca una mirada, saps? Llavors, crec que realment, bueno, jo no he notat cap debacle en números fora de les curves habituals. Vull dir, bàsicament, crec que va ser com, bueno, es parla sobre això, saps? Però sobre les influències buides, que no porten res, saps? Que no porten sense substància.
3: Jo estic d'acord, no vaig notar res gaire escandalós amb tema com a creadora de contingut, però sí que com a consumidora, jo crec que tots vam fer com una mena de agafar una mica de consciència de que el que consumim té un efecte a nosaltres. Aleshores sí que potser per aquella part sí que era com, bueno, vaig a veure què consumeixo i si realment és una cosa amb el que m'identifico o vull continuar consumint. Però com a creadora, no gaire.
5: Lo mateix.
1: Jo ho he notat.
5: Jo crec que a l'estiu també tothom va més a la seva bola. No sé, tothom consumeix menys les xarxes. Sí que per part de la meva família o amics em van dir, Carla, t'has enterat la caiguda? I jo, ostres, doncs sí que em vaig informar una mica, ja que sí que...
0: Que t'enties interpel·lada.
1: Exacte. Et senties interpel·lada? O teníeu clar que la crítica potser anava cap a un altre tipus de creador?
4: Bueno, jo estic sobretot d'acord amb la Carla, el que diu que crec que l'estiu és un moment de menys consum on la gent busca desconnectar, treure's tot el... Sí, un decompress, saps? Durant l'any, saps? Si fas una feina habitual on tens unes vacances en concret, llavors... I com a consumidora sí que crec que també la gent el que fa és, si alguna persona no t'aporta o no et dona buen reel que mires, pues no lo sigues, saps? Al final és valorar un mateix. Però no en concret, a mi jo no em vaig sentir identificada ni en peligro de nada. Sí.
5: Totalment, però sí que estic d'acord amb la Blanca que sí que ja posada el tema sobre la taula va ser com un vaig enterar-me a veure què està passant i sí, fer un exercici d'autocrítica, clar, de dir, ostres, està passant això, no m'he sentit... O sigui, no se m'ha posat de per mig a mi en concret i individualment, però vaig a veure què està passant i fer l'autocrítica de... M'hi sento representada que és, i veure això, fer l'autocrítica de m'està afectant com a consumidora o com a creadora.
1: Clar,
5: això
1: bé.
5: També I per mi és un punt important.
1: I a quina conclusió vas arribar?
5: Crec que és molt important tenir la balança de la situació. Sí, crec que com a creadors tothom ha de ser responsable del que diu, del que comparteix a xarxes, al fi i al cap, doncs, el que publiquem pot influenciar aquella persona, llavors has de posar-hi un filtre també a l'hora de tancar col·laboracions amb marques, doncs ser exigent amb aquest filtre, crec que és superimportant això, i alhora com a consumidora és que el mateix, o sigui, tu poses el límit de qui segueixes, qui no, vale, que ara molt del contingut que ens segueix, que ens surt, no és de la gent que seguim, clar, que aquí també, però és entrenar l'algoritme. Sí, jo crec que un cop et posa d'entrenar-lo, t'acaba coneixent també.
4: Bueno, també crec que els orígens pel qual va venir aquest tipus de polèmica, no?, o de debat, diguéssim, crec que és una mica per aquesta infoxicació que hi ha de que alguns creadors posen excés de publicitat, això per un costat.
1: Clar, això molesta, entenc.
4: i no queda orgànic, i sempre, vale, me lo está contando, porque...

0: el seu cabell és increïble i utilitza ella perquè tal, mm-hmm. o realment ella utilitza un altre xampú i posa aquest... Per un costat aquest, per l'altre, d'una vida una mica inaccessible, buida, i de no mostrar la realitat i les dues cares, no? Que això sí que crec que la gent a dia avui és com anar a veure una pel·lícula al cine. O sigui, clar, tu vols empatia i vols sortir emocionat d'allà. I tercer, i la més clara per mi, és el fet de que molta gent es posa a opinar com a experta en temes i amb una autoritat, diguéssim, amb certa autoritat, sobre temes que no hi entén. Uh-huh. I llavors aquí és ser una mica astut i no posar-te en temes. Si tu no ets politòleg, tu et pots posicionar com vulguis, però bueno, jo intento, no, si no sóc experta
1: deixant
0: en alguna
1: cosa... Deixant clar que és la teva opinió, sí, no, potser no ho saps.
0: Exacte, that's it.
1: I dins del sector, suposo que esteu amb agències, o tu, Carla, per exemple, que ara tens aquesta agència de representació que es diu Caliu. En el teu cas potser és diferent perquè entenc que ets la CEO de l'empresa i potser has set tu qui ho ha hagut de comunicar, però se us ha comunicat des de fora, se us ha parlat seriosament o se sabia que seria una cosa puntual i passatgera?
2: Per part de l'agència, dius. En el meu cas sí que hi va haver gent que preguntava una mica pues, què onda i què passa amb tot això, però és que era el que parlava abans, que jo tampoc parlo de forma totalment personal, individual, mai m'he sentit com identificada o interpel·lada amb aquesta crítica. De fet, a vegades fins i tot estic de l'altra banda.
1: Com
2: és
1: de
2: a dir,
1: fora, eh?
2: Sí.
3: De consumidora,
2: sí,
3: de pensar
2: si
3: que tocava.
2: Això és. Aleshores, és això, amb l'agència sí que vam fer un missatge, però és que jo ho veia molt des de fora i fins i tot veia una mica un patró com de consumisme extrem a l'hora, sí, de consumir cancel·lacions, que anàvem passant d'una persona a l'altra, una altra, una altra, una altra, i fins i tot com equiparant totes les cancel·lacions al mateix nivell sense fer una autocrítica de per què estem cancel·lant i quines conseqüències té aquesta cancel·lació, o com li vulguis dir cancel·lació, o dir, escolta, aquests comportaments i aquestes accions són nocives, les hem de parar, saps? O no les hem de consumir. Aleshores, jo el que vaig fer més una crítica, una reflexió d'això, que era una mica un patró de consumisme absolut, de passar d'una persona a l'altra i sense això pensar el que estàvem fent realment.
4: Crec que ara a setembre podria ser un molt bon moment, ara que tothom està nous objectius, tal, com de parar i dir una cosa, aquí estic seguit, no? Uh-huh. Perquè no deixa de ser, clar, que estàs deixant entrar aquella persona en el teu dia a dia, ja sigui a través d'una pantalla, llavors que cadascú faci l'autocrítica d'aquí estic seguint, què m'aporta aquesta persona, si veus que transmetrà missatges nocius o que no t'aporta, doncs deixa de seguir.
1: A vosaltres us ha servit una mica per fer això? Perquè jo entenc que amb totes les polèmiques que han tingut en Carlillo, que no sé qui va dir,
3: sí,
1: tot aquest seguit de gent, o potser contingut més buit com és el de la Lola Lolita, que no passa res, perquè és que al final fa milions de visites. Vull, clar, dir que clar, també és culpa, clar, de la gent que se'l fot per l'ojete, parlant clar.
3: És que és el que dèiem, que és molt contradictori el fet aquest de dir aquesta, o sigui, aquest contingut no ens agrada no sé què, però llavors, si a la Lolita li funciona, o a la Lolita, o a tothom, aquest contingut més buit funciona molt més que una cosa que si està més hores treballant i tal, mm-hmm, serà per alguna cosa. També el consumidor també ha de tenir dos dits de front, sí, a l'hora de veure... Bueno, a l'hora de decidir què veu, no?
0: Mm-hmm. Bueno, perquè també crec que... I a Espanya crec que la gent li agrada molt, tira molt per l'entreteniment. Mm. I llavors moltes vegades un vídeo més buit el té moltes milions més de visites, encara que no sigui tan creïble i no hi tinguis tanta confiança, no? Però això és així. O sigui, igual que amb l'arquitectura, igual que en altres àmbits. O sigui, aquí, amb el sol i una terrassa, la gent està contenta. Llavors, depèn, no? I també sempre tindràs els teus detractors, depèn de... I si et posiciones més. Mm-hmm. Llavors, ja això depèn de cada un.
1: Heu rebut més hate, però vosaltres, des que ha passat això?
0: Jo ara una mica, bastant.
1: Sí? Sí.
0: Però sempre l'he tingut, però durant una època s'ha calmat. A veure, jo també... O sigui, jo també m'hi llenço, saps? Vull dir, jo m'exposo més
1: que una mica... Persona...
0: Bueno, no... Bueno, potser sí. Sí, potser ho busco. Bueno, jo l'agonia m'aixecava. O sigui, deia algú que sabia que tothom opinava al contrari per liar-la una mica en el debat.
1: És que tu eres perfecte.
0: Per tenir una mica com de fuego interno.
1: És que
0: ella
1: fa per la trama.
3: Ja, clar, va per la trama.
0: Sobre la crisi i tal, i començar a dir unes coses, i clar, tothom se'm tirava a sobre, i jo m'aixecava al mig de la classe i deia... No, però, bueno...
1: Tu ets experta en polèmica, doncs.
0: No, és que no ho faig a posta, però simplement sí que sóc una mica... Sempre he anat una mica buscant els límits de les coses, no? Inconscientment. Perquè no m'agrada ser convencional, bàsicament. Llavors, clar, allà també... Pues,
1: bueno, i la gent s'enfada.
0: Bueno, però hi ha molta gent... Perdona, és que ara m'hi posaré a sèrio. Si per mi els haters, si és el pitjor que hi ha, jo miro qui són els haters i... dius, és que no m'interessa nada el que me digues tu, saps? I no contesto perquè no m'hi poso, però no rebo res interessant dels haters, o sigui, no són gent que realment tinguin un criteri.
2: Jo penso igual, fins i tot a vegades dic, si estic emprenyant una persona que pensa totalment al contrari que jo, és a dir, una persona masclista, racista, dic, alguna cosa estic fent bé. Si
1: I
2: estic
1: potser me n'alegro una mica, et diré.
2: Sí, dic, estupendo que tu m'estiguis criticant, estic fent alguna cosa bé. Aleshores també ho prenc com una mica símptoma de que vaig per bon camí, com a mi, des del meu punt de vista i amb el que vull fer amb el meu contingut.
1: És com quan la teva mare no entén l'outfit.
2: Total.
1: És una mica la mateixa vibra.
0: Ai, ai, en plan, a ti que te voy a contar. Sí, sí, sí.
3: Escolta, i volíem saber també, ara des de dintre, creieu que en el moment en què estem és igual, com, o sigui, funciona de la mateixa manera el fet de convertir-se en influencer, començar a crear contingut i tal, que fa 10 anys, per exemple. Tu, Carla, que fa 10 anys que t'hi dediques, com veus la diferència en el panorama?
4: Jo crec que la diferència, sobretot, és que abans, quan vam començar, tu seguies una persona i et sortia el teu inici de l'Instagram i tal. Ara ja no seguim a persona, seguim a contingut. És com algo molt global, llavors sí que crec que s'ha perdut una mica l'essència aquesta de, ostres, estic seguint aquella persona perquè m'interessa el que fa, podem compartir hobbies. Ara ja és com, no sé, més contingut, més volum de contingut, i això, sí. Llavors entenc que existeixi ara aquesta sobresaturació i la gent digui, ostres, què està passant, i acabi una mica tipa.
1: Clar, perquè potser abans era més general el contingut i era més lifestyle, però és que ara també n'hi ha molt de lifestyle.
4: No, al revés, jo crec que abans era més personal.
1: Sí.
4: No? No hi penseu?
1: O sigui, jo seguia la Dulceida, la Paula Gono, bla, bla, bla, que totes era com que en realitat feien una mica el mateix,
4: sí, però
1: cadascú la seva manera.
2: Però la relació potser era més íntima amb aquestes persones. Sí, tot i que era el mateix, era una relació més íntima,
4: exacte.
2: Que ara no tant.
0: Bueno, jo crec que el tema és que ara hi ha molt més mercat. És a dir, saps? Crec que hi ha una voràgine, però igual que d'informació en el Twitter, en el ChatGPT o en el whatever, saps? O sigui, ara sí que hi ha... És que no pots. De fet, si vols filtrar, costa.
3: Però no sentiu a vegades pressió amb tot això? Perquè, clar, ara cada cop hi ha més influencers i més especialitzats i més concrets en un nínxol. No trobeu que a vegades és com, uah, ara com em puc rebrandear una i una altra vegada per seguir sent interessant i per crear la mateixa cosa que creava fa uns mesos enrere?
2: És que aquest diferència és com ets tu. És a dir, sí que pots pensar, ostres, aquesta persona fa una mica el mateix contingut que jo o parla de les mateixes coses que jo. Però com ho faig jo? Aleshores sí que és cert que quan t'ho trobes fa una mica de, ui, una mica de vertigen, en plan, ui, a veure què passa. Però a la vegada és una mica un repte creatiu, que a mi m'agrada molt, també, no sé, doncs pensar com ho puc pensar, com puc donar-li una volta i tal.
1: Jo crec que altres és tenir una cosa en comú, que és que o veu començar fa bastant més temps o ho heu fet genuïnament, però ara hi ha molta gent que sap que s'hi pot guanyar la vida i comença per això.
2: Sí, sí.
1: Llavors, si comences per això, potser et menges més el coco com
2: es
1: per
2: nota.
1: Fer el rebranding.
2: Sí, això és veritat.
1: Potser
2: es nota,
1: si no ho fas, és surt més genuí, perquè tu simplement estàs evolucionant i la gent evoluciona amb tu.
4: Serà mític vídeo a TikTok de com aconseguir 10.000 seguidors.
1: Ah, això és.
2: Sí, uah, és
4: tremendo. És això, una estratègia constant? No sé, jo crec que l'important és comunicar la teva essència. En el meu cas, des de l'inici, va ser el ser jo mateixa, no? Com el que esteu dient, i seguir per aquest camí, i no tot amb una estratègia i amb una finalitat i uns objectius.
1: I els primers 3 de segons, sí, has de dir...
2: A mi em fa una ansietat. O sigui, me'n recordo quan vaig començar... Sí, sí, sí. Em deien, jo vaig començar per TikTok perquè Instagram era com una mica la meva part privada, la meva família i amics, aleshores el que feia era
1: sempre
2: TikTok.
1: Sempre fa més vergonya penjar el reel a Instagram, això és així.
3: Home,
1: sempre, perquè tens més seguidors amics, clar, al principi, clar, ja era.
2: Però bueno, de cop em sortien típics vídeos de com triomfar en TikTok, i jo deia, és que estic fent el contrari.
1: Yeah.
2: I al final m'estic en sortint, és a dir, i si estigués fent el que demana el vídeo, perquè demana el vídeo, és que es notaria molt. Jo crec, és que l'audiència tampoc és tonta, o sigui, ho estem veient ara amb aquesta cancel·lació, amb aquesta reflexió que estem fent ara, no és, estem tractant de tontos a l'audiència, no ho és pas, és a dir, es noten aquestes coses.
0: Jo crec que precisament el que dius tu és on hi ha la diferència, és a dir, a dia d'avui hi ha tan marcat, està tan extrasaturat, que quan veus el típic, igualment jo, jo a mi em ratxa, o sigui, el ratxaz, saps? Jo crec que una ha de tenir molt clara la seva essència des del principi. En el meu cas és l'espontaneïtat, que dono dopamina pura en un minut o dos, saps? Mm-hmm. Llavors, i no és fàcil, estar sempre amb un hype
2: tema
0: tan heavy, perquè és el que em demanen ara a tot arreu. O sigui, espontaneïtat, frescura i no sé què, que és per el que vaig començar jo i amb reflexions. Ok, doncs jo haig de tenir clar què és això. Jo ara no puc tornar-me, perquè és la meva manera de ser, no puc tornar-me allà fer una cosa muda, perfecta, que no sé què, no? Jo jugo amb la naturalitat i l'humor i la frescura, llavors. Sí. I no és fàcil estar sempre així. És la meva manera de ser des de que he nascut, però jo tinc clar que aquesta és la meva línia i no la puc perdre.
3: Llavors sentiu que tenir com aquesta mena d'especialització cada vegada serà més important per poder mantenir-se rellevant, no?, en tot aquest món de xarxes.
2: Mm-hmm. Sí, o... però no és algo, en el meu cas, com a mínim, no és algo que pensi, haig de ser, bueno, tu vale, tampoc, perquè has explicat, però vull dir, no penses, haig de ser així, tal, tal, que no sé, no sé com...
1: I a tu et passa, Carla?
4: El sentir-me que he de ser jo mateixa constantment? O...
1: Clar, tu perquè ets tu mateixa, però no sents que cada vegada... O sigui, com de que ara, per exemple, les, que són, les influencers que són més grans i que tenen potser milions de seguidors, intenten mostrar-se més properes. De sobte, jo t'ho juro que això ho he notat, jo perquè odio seguir-les, vale? però em surten tot el rato captures d'elles responent a missatges que penso, això fa un mes no ho estàs fent.
0: Ja, yeah, o plorant, no? Yeah,
1: plorant, de sobte.
3: Ensenyant errors de parlar, és a dir, de talls de vídeo que no haguessis fet.
1: De, ai, mira, no sóc perfecta. Que semblen ja, però portes venent-me 5 anys que sí que ho ets. O sigui, ara això, a què ve això?
0: Sí que hi ha un canvi d'això, total. Sí. I que fan el club al fitar al final del behind the scenes, que igual s'ha caigut, saps?
3: Clar.
0: I abans no ho feia. És veritat, sí, sí. Bueno, pues igual segueixen una tendència. Igual veuen que ara és la gent el que vol, és que la gent vol que la gent s'humanitzi.
1: És una tendència més, doncs.
0: Bueno, és que sí, però realment, és que si no al final ha arribat un punt que és tan frívol tot, saps?
3: És la forma de recuperar la confiança, no?
0: Jo crec que sí.
2: Amb el temps veurem si és un paper o si és veritat.
4: Però per recuperar-la vol dir que prèviament l'has perdut.
3: Sembla que sí, no?
4: Clar.
3: Rotllo, ara sembla que en aquest moment d'auge tothom ha perdut la confiança de les influències, que ja no els agraden.
1: Tu creus el que diuen com a consumidora? Jo no, eh? No. A mi em costa molt, eh?
4: És que, clar, les influències...
1: En general, no sé qui segueixes tu, perquè segurament segueixes gent que sí que et creus el que diu.
4: Us ho juro que, per exemple, moltes amigues meves em diuen, t'has enterat d'aquesta... Jo, és que tinc un nicho de la gent que segueixo. Jo realment he fet molt aquesta autocrítica de a veure qui segueixo, qui no. Mira que estic en el sector i dic, vale, tens una agència, Carla, potser hauries de seguir més perfils. Però no, per què? Si hi ha alguns perfils, els que són de molt de polèmica i tal, és que no em fan cap bé a mi. I prefereixo seguir amb gent més creativa, que em pugui aportar opinió, no sé, plans, llibres, coses així, que no polèmica i safareig, diguéssim.
3: Però i a vosaltres, a nivell com amb la vostra marca i el vostre perfil i tal, què us funciona més? Coses rotllo, contingut que diuen ara buit o coses més de valor? A nivell números, o sigui, ara com per ser més objectiu... Tipo, si un vídeo vostre d'una cosa que ensenyeu, doncs més personalitat, us funcionarà més que, per exemple, unes recomanacions o què?
0: A mi, personalment, tal com he dit, sempre em funciona molt més el típic vídeo fet en un segon d'una reflexió del moment, que no el típic normal que fa tothom de...
3: Seure.
0: Com ho faig normal, d'un outfit check... A mi em funciona el que és diferent, el que és la meva pròpia essència, que és un vídeo zero treballat. Bueno, o sí, però... de reflexió, saps? No lo típic, no.
2: En el meu cas, com faig divulgació, normalment em funcionen millor els vídeos més preparats i tal, perquè és la meva essència del meu contingut. Però vaig fer un canvi que vaig fer una mica al contrari del que està passant potser ara, que jo em vaig adonar que si sempre feia divulgació, sempre feia història, sempre feia art, tampoc era jo, perquè, no sé, jo també xerro de safareig i quedo amb les amigues i faig birres i no estic tota l'estona fent reflexions i parlant de, no, és que s'encontren els huesos i per això les dones caçaven a la prehistòria. Yeah. Aleshores vaig fer com una mica el canvi a l'inrevés de dir, però que també vull ensenyar aquesta part de mi com més personal, entre cometes, més que només divulgació pura.
1: I a la gent li està funcionant.
2: Sí, però sí que és cert que sempre funciona millor amb el que vaig començar, però a mi em sembla bé aquest equilibri, perquè jo em sento més còmoda ara.
4: A mi em funciona millor el meu dia a dia. Les meves amigues, això, com lo quotidià.
0: Bueno, li diuen contingut frictionless, no? En plan, el que no et genera una fricció d'haver de preparar un tema de arqueologia. Sí. O d'haver-te'n d'anar de viatge a Dubai, saps? No sé on cada cop. Sí.
3: I a nivell personal, aquest toc d'atenció que hi ha hagut ara, que és molt entre cometes, perquè entenc que, a més sent estiu i tal, tampoc crec que tingués un xoc a campanyes ni històries així, us ha fet replantejar però el tipus de contingut que voleu fer, com us mostrareu a xarxes? Tu, Carla, abans has dit que sí.
4: Jo crec també, el que comentàvem, tema marques. Crec que a nivell creadors és que convido a que tothom reflexioni quan arribi un mail amb una campanya que abans d'acceptar pregunta fiscal, primer t'asseguis, et preguntis què aquesta marca, què m'aporta, la consumeixo, la consumiria? No sé, fer aquesta autocrítica també amb les marques ho trobo superimportant perquè és una realitat, existeix una saturació de publicitat i convido a la gent que faci més aquest exercici. Jo, per exemple, des de la meva agència, que ara de moment només portem a 4 perfils, són molt poquets, però sí que ho prioritzem i creiem que té molt valor doncs, aportar això, que cada dels nostres perfils realment treballi amb les marques que realment
1: I és una manera de preservar la confiança de la gent que et mira, no?
0: Per mi és... I que siguis orgànic, no? Perquè al final és que és... Si no, es torna un mercat allà de peix increïble. O sigui, les marques et bombardegen a emails i jo també ho faig. O sigui, dic, no, he dit que no a moltes els últims mesos, però perquè no van amb mi, no van amb la meva línia, jo no vull publicar sobre això, per molt que et paguin diners, és que no va amb mi, saps? Després, al final, i les meves amigues m'ho diuen, tia, el que valoro molt de tu és que poses molt poca, o sigui, zero públic. O sigui, si la poses, no es veu, perquè no, saps... També que la pots posar, però...
1: Ja, t'entenc.
2: També és cert que nosaltres hem de fer autocrítica, però crec que també està funcionant molt bé aquesta tendència, perquè les marques, a l'hora de contactar amb creadores de contingut i creadors de contingut, tinguin consciència de que som això, no som una valla publicitària, no som una marquesina.
3: Clar.
2: Som uns creadors de contingut. Que, és que és veritat, a vegades et passen uns briefs que dius... Ostres, que
3: no
2: jo
3: això.
2: No enganxa, no sóc jo. Aleshores, intentes a vegades trobar un punt... Saps? D'unió i no hi ha manera. Aleshores, crec que també és una forma de que les marques diguin, escolta, anem a deixar una... Si estem contactant aquesta creadora de contingut, és perquè faci la seva feina, saps? Si no pilles una marquesina i posa ja el teu brief com vulguis, saps?
0: Uf, això és tremendo. A mi quan m'envien... Bueno, sí, un PowerPoint allà, i em van posar... Bueno, és que 50.000 diapositives...
2: Sí, dic, mira, no.
1: Per tant, a tall de conclusió, aquesta caiguda de les influencers servirà d'alguna cosa o no? O sigui, existiran les influencers el 2036?
0: 100%! O sigui... Ah, bueno, sí, 2036 has dit, Iure. A veure, nosaltres dedicant-nos a això, en part,
3: m'encanta. Però com, la professió com a tal.
0: Ja.
2: Sempre ha existit, és a dir, si no era en xarxes, era la socialité.
0: Hi havia els diriadors, prescriptors, d'això. Sí. Exacte. Exacte, això existia ja des dels 2000...
1: Clar, però s'ha anat reinventant, llavors. Sí. Influencer com a tal, el 2036, sí o no?
0: Com a tal vol dir de publicar en redes sociales.
3: Sí, tal qual, com es coneix ara.
1: Ui, és complicada,
0: la vostra feina.
2: Tant de bo.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és que... amigues meves al col·le, o jo o tal, ja ho érem amb la roba que portàvem, saps? O amb el
3: Home, i mira, Carla, tu, per exemple, fa 10 anys segur que te deien, això no arribarà enlloc, sí, això no arribarà enlloc.
4: Jo estava al batxillerat i ja era la pregunta, i quan acabi, què faràs? I jo, bueno, estic al batxillerat, encara no havia començat ni la uni, això, ja. I ja m'estava plantejant quan s'acabarà. I jo, bueno, no sé,
1: vaig a dir... 10 anys més te'ls aguanta.
4: Sí, de moment, aquí seguim.
0: Així està bé la predicció, però és que vivim en l'ara, no? Llavors, al final, mañana nunca sabes què passarà. Igual... Se cae l'internet i no existeix.
3: Literal.
0: Clar, és que...
3: Noies, moltes gràcies per passar per des de Catalunya. Gràcies. Teníem moltes ganes de que ens expliquéssiu una mica més com anava tot això. Sou ideals, torneu quan us dongui la gana, sou benvingudes. I ara per despedir-vos posem una mica de Young Miko.
2: Vinga.
0: Oh, wow. Merci,

0: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda El Love amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Que maca aquesta musiqueta.
3: Ai, fa molt per ara, no?
2: Sí, trobo que sí. Passen 7 minuts a les 4 de la tarda i seguim amb l'Obdicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I ara arriba aquell moment en què se senten cotxes derrapar. I les sirenes dels cotxes comencen a sonar.
3: I això només vol dir una cosa. I és que ha tornat la nostra Sound of the Police!
4: Què tal? Com esteu?
2: Mare de Déu, Mariona Córdoba, que morena que estàs!
4: Gràcies. S'ha treballat molt, s'ha treballat de valent en el moreno.
2: S'està treballant fins i tot.
4: S'està treballant.
3: Bueno, no m'acaba l'estiu a casa.
4: Com jo vegi una story més de les últimes les últimes fotos de l'estiu, o s'està acabant l'estiu, o ja ha acabat l'estiu, juro que m'immolaré.
3: Merda.
2: Per què ja...
4: No, sí, sí.
3: Quina putada.
2: Tu no l'has penjat al post?
3: Sí, ja en porto 10.
2: Ah, jo també.
3: Cada dia penjo una foto dient...
2: Jo he fet 30 posts.
4: Però és que realment les fotografies que fas a l'estiu s'han d'amortitzar tot l'any. Claro. Perquè després, durant l'any...
2: Mai estàs tan guapa com a l'estiu, no.
4: És molt bèstia.
3: El tren aquest d'una foto d'estiu dient aquesta foto em torturarà un dilluns de gener.
2: Jo havia passat un dia de les fotos i a mi ja m'estaven torturant.
3: A mi em torturen les fotos que em vaig fer i desnuda, imagina't.
4: A mi també em passa això. Les del dia anterior sempre són millors que les del dia en què et fas la fotografia.
2: Siempre queremos lo que...
3: No tenemos.
2: Bueno,
4: i temps passats sempre van ser millors, no? Això que diuen en castellano.
3: Sí, me reporto en tufona cada dia masculona.
2: I per això la gent amb les seves exparelles.
4: Això és real, 100%. I, de fet, després de l'estiu és un gran moment on tothom comença a tornar amb les seves exparelles.
2: On deixar-ho, no?
4: No!
2: L'any passat hi va haver una deixada massiva. Jo, a més, formar part d'aquesta deixada massiva d'exparelles.
4: Però sí que és veritat que la clàssica és deixar-ho abans de l'estiu. I després de l'estiu, quan comença a venir l'època de manteta, ja llavors tornes amb la teva exparella.
2: Sí.
4: La o trobes una nova parella.
3: La clàssica és aquesta 100%.
2: No es pot anar encadenant relacions família des d'aquí, un petit consellet del Lovedicat.
4: Exacte. Però avui hem vingut a parlar d'una altra cosa, nois. És zero love, realment, però alhora molt love.
2: És super love.
4: Bueno, l'inici serà poc i després serà moltíssim perquè ens fa... Bueno, és que la Gala i jo estem una mica emocionades amb aquest tema, eh? Llavors, hem de parlar del que jo crec que ha estat el tema d'aquest estiu, que és bàsicament el futbol i en concret el Mundial.
2: La pitjor cançó de la història.
4: Ai, a mi m'ha acabat agradant.
2: Mira. Un culet.
4: Ja, prou, perquè ja has tingut tot l'estiu per anar allà a moure el cul.
3: Dai, nana.
4: Has vist algun partit de futbol aquest estiu, Alberto?
3: No, però he vist moltes pilotes.
2: Uou, que asco.
4: Quina barbaritat.
2: Ell sempre aconsegueix sorprendre, és increïble.
4: És molt bèstia, fins i tot parlant de futbol.
3: Una més heavy que... Jo, encara que no ho sembli, penso, vale?
4: Em posa filtres.
3: Poso filtres.
4: Sí, oi tant, molts.
3: Molts.
4: Molts, molts, molts.
3: I anava a dir una de més bèstia. No.
4: No, després ens la diu. Tu has vist algun partit de futbol aquest estiu?
2: Sí.
4: Algun de la selecció espanyola de futbol?
2: Sí, la final.
4: És que tothom...
2: La final i altres, però no ho he publicat perquè trobo... Estic en contra. Vale? Però també tinc una mica de fomo de tant en tant.
4: Sí, o sigui, era molt difícil evitar veure algun partit del Mundial aquest any, però a banda de parlar del Mundial com a tal, si hem parlat d'una persona, sobretot, és de Ferran Torres,
2: que
4: és un personatge que podríem dir que ha tingut la fama i la caiguda alhora més ràpida que jo he vist.
2: I alhora s'estava fent famós que ja estava caient.
4: Sí, sí.
2: El món anava... Saps quan els festivals fan allò amb les mans que fan... Pues era el mateix. Hi havia uns que començaven, els altres ja estaven acabant.
4: Totalment. Però és que ell tenia mala fama de que les fallava totes, de que no feia el brot, de que no sé què. Marca el gol de la final.
2: Se li puja el cap
4: i en dos dies ja torna a ser cancel·lat.
2: Bueno, perquè és especulador de l'habitatge.
4: A banda d'això, vull dir, també, a banda de ser una mica...
2: Problemàtic.
4: Problemàtic, ja també tenim aquesta part, no? Però llavors jo, el que em passa a mi és que crec que necessitem sempre un referent o un protagonista en el, nom del en el món del futbol, sobretot perquè per aquells a qui no ens apassiona el futbol, sempre et fa connectar amb aquest costat
2: un
4: més
2: hot,
4: FIFA.
2: Digueu bé.
4: Un sí. Hot, doncs com anar a la feina on necessites sempre un crash.
2: Un hot turbo walker, com a l'Héctor Bellerín en el seu moment.
4: Exactament, doncs avui us porto el que serà el nou protagonista del nostre cor i que a més podríem dir que és el fill d'Héctor Bellerín i Borja Iglesias. Si els ajuntes, et surt el nostre nou personatge, que és Sergio Camello. Sergio Camello és un jugador del Rayo Vallecano del 2001, té 25 anys, cosa que a mi el que em pertorba és una cosa que a vosaltres encara no us passa, que és que els jugadors de futbol ja són més joves que jo.
2: Sí que ens passa, la minya mal té 2 anys menys que jo. A mi això m'afecta molt.
4: De és que és bèstia,
2: eh? Del 2007, xocho, com el meu cosí.
3: Del 7?
2: Sí. No, que són molt joves.
4: Això afecta. Un cop passa
2: cada
4: això
2: dia
4: afecta.
2: Pugen més aviat.
4: I a més, com sempre llueixen més grans, perquè tenen unes vides com molt muntades, ja tenen milers i milions, de fet, sí, d'euros al banc, ja llueixen 35 anys. I no, sí, sí. I en aquest cas, per exemple, Sergio Camello té 25 anys. I crec que també funciona per un tema de que no és ni del Barça, ni del Madrid, ni de l'Atlético, és a dir, és d'un equip menys mainstream.
2: Això t'agrada a tu?
4: A mi em funciona molt, perquè el Rayo Vallecano és un barri, o sigui, és un club històric de Madrid que és famós sobretot perquè és un barri de lluita obrera, com molt...
2: Sí, turbo walker.
4: Exacte, llavors ens funciona moltíssim.
2: Però no creus que Sergio Camello, sexy per excel·lència al futbol espanyol, lluiria molt millor amb una samarreta blaugrana?
4: Oh, i tant.
2: Doncs ja està, llavors tot
4: no, no, m'agrada que hagi començat des de fora. Ostres.
2: Se'ns acaba d'ensenyar una exclusiva mundial.
4: No podem
2: i no la podem antena. Comentar.
4: Per tant, seguim. Seguim com si res hagués passat. Exclusiva perquè a banda mundial. De ser viral... per ser un bon futbolista, Sergio Camello també ho és, com per la seva aparença, òbviament, el seu piercing a la cella, que fa molt poc de futbolista.
2: La traneta.
4: La traneta que li penja estil estopa.
2: Que així és com lluirà el meu fill.
4: Jo la traneta li treia.
2: Ah, jo no.
4: És l'única cosa que li...
2: A mi és mi favorita. A mi el piercing de la cella fa de kinky, i a mi els kinky...
4: A mi em funciona.
2: No m'agraden, però a mi li fa de turbo walker.
4: I a més no porta els típics rapats de futbolista, com molt definits, sinó que va amb el cabell una mica més com desarreglat, però realment... està molt pensada la seva imatge, no? I, a banda d'això, porta un aret, que podria ser perfectament qualsevol noi de Gràcia, però en el futbol sembla que a la mínima que fas 4 d'aquestes coses ja llueixes o okay. A sí. Banda d'això, de generar, d'aixecar passions perquè físicament doncs està...
2: està molt bé, noi.
4: No? Sí? Doncs a banda d'això, trenca amb els estereotips típics de futbolista tal com els coneixem, que ja ha passat altres vegades com Héctor Bellerín, Borja Iglesias, una mica com tot plegat, no?
2: Li he ensenyat unes fotos a l'Alberto perquè estava desubicat i jo el notava poc connectat. I ara...
4: I t'agrada?
2: Ara ha quedat completament desconnectat. De
4: se m'ha oblidat de posar una foto aquí, sí.
3: M'ha donat un ictus.
4: Et funciona o no? Pues encara et funcionarà més,
3: ara. Més?
4: Molt més, molt més, molt més, molt més. Perquè, clar... Aviam, també et dic, no és difícil destacar sent un futbolista i trencar els estereotips d'un futbolista, perquè a la mínima que dius una cosa mitjanament intel·ligent i mitjanament woke,
3: tothom fa.
4: Ja formes part de l'elit dels wokes futbolistes, que són Héctor Bellerín i Borja Iglesias. És que no hi ha ningú més al volant, realment.
3: I ara Sergio Caballo.
4: Ara Sergio Camello.
3: Camello.
4: Caballo és el que vendria el camello.
3: Però. Ah, vale.
4: Exacte. Sí, sí, és durantíssim. Total, ell és un noi molt normal. Crida poc l'atenció, realment.
3: A veure, perquè, poc, no crida
4: guapo,
3: poc.
4: És guapo, però vull dir-te, si fos un noi de Gràcia ni te'l miraries.
2: Anda
3: també
2: no.
3: Me'l miraria, vamos.
2: Jo me'l miraria, però vamos.
3: Ell s'asseu a la meva, al costat de la taula
2: del
3: bar.
2: Jo em cago sobre, em faig una foto per enviar-li les meves amigues i que surti ell de fons per dir-los, mireu quin pedazo hot ja, literal. Fumant segurament.
4: El pitjor tot és que m'ho crec perfectament.
2: A la terrassa al costat, clar, la que tu creus, perquè ho faria de veritat.
4: Sí, 100%, 100%. A mi m'ha funcionat més a mesura que he anat llegint coses sobre ell, sincerament, perquè físicament em sembla boníssim el noi.
3: Estàs fent per ser interessant i que t'escolti i digui, ala, sí. Quina xica més interessant.
2: I et faci un like a les històries d'Instagram.
4: No, ja l'he seguit a l'Instagram, però no m'ha seguit.
3: No t'ha fet follow back?
4: No, clar que no.
3: Una falta de respecte.
4: Sí, jo també ho trobo que és una falta de respecte. Ara li enviem un missatge quan acabem la secció.
2: Vaig a seguir-lo jo també, ara tinc fomo.
4: Doncs ell és un tio bastant guai perquè algunes declaracions, doncs, també et dic, és que bastant guai agafat amb pinces perquè és un futbolista que a la mínima que diu una cosa interessant ja tenim un titular, no? Ell, per exemple, diu que surt d'una família que és bastant humil, els seus pares no han tingut sempre molts diners, tal, i ell sempre explica que ell compra-se una samarreta de 700 euros quan la seva mare en cobra 800, doncs potser... és una cosa que no faria mai perquè no li han ensenyat així,
2: no? Té tot l'Instagram en blanc i negre. Crec que és una cosa que havíem de comentar.
4: Crec que és una cosa que comentarem, de fet.
2: Vale. Ah, efectivament. És que l'he començat a seguir, m'he posat molt nerviosa.
4: Sí. Té tot l'Instagram de blanc i negre i tot amb fotos analògiques. I, a més, ella es treballa molt el tema del fotodam, que és aquest no recull de fotografies, no? Que no totes estan escollides com si res...
3: Que és mentida.
4: Que, com si, ah, mira, aquesta i aquesta les foto a Instagram i ja està. Doncs no, ell ho té molt treballat i surten els seus amics i fan plans que podries estar fent tu també, Alberto, aquest Santa Cristina d'Aro, amb els teus amics, com seure a un banc i menjar pipes.
3: Malament ara mateix.
4: Bueno, heu de saber que la Gala i l'Alberto estan mirant l'Instagram del Sergio i els tinc absolutament abduïts.
2: És que, Mariona, tu l'has vist bé, aquest Instagram? Mira aquesta foto d'aquí.
4: A mi em sembla que si fos lampista no te'l miraries tant.
2: Hòstia, Mariona!
3: Si fos lampista.
2: Estàs tan equivocada? Quina barbaritat el que has de dir. A mi res em funciona més que un treballador. A mi m'agraden les llenyataires.
4: Si és futbolista.
2: Per això, que me'l miraré menys si és futbolista que si és llenyataire, m'entens?
4: Vale.
2: I aquest jambo, si fos lampista, jo cada dia tindria una varia a casa meva. És que clar! Mariona! El meu lampista no saps com és. És asquerós el meu lampista, eh?
4: Gala, pobret. Aviam si t'escolta el teu lampista.
2: Per quan se no parla ni català, perquè estem a Barcelona.
4: Pots escoltar català encara que no el parli.
2: No. Creu-me que no, que li he de posar el traductor. Perquè jo li parlo en català i el traductor...
4: Tu sí que ets una bona U o què?
2: Sí. Bueno, què m'has de dir?
4: Va, expliquem alguna cosa més sobre ell. Ella explica també que segueix fent vida al barri i vivint amb els seus amics.
2: Estan descobrint moltes coses,
4: què
2: perdó.
4: Passa,
2: després
4: ara?
2: Em renya. Sergio Camello segueix a la Maig.
4: Perquè és woke, li agrada tota la...
2: Què woke? És gravíssim!
4: Alternativa.
2: Han follat?
3: No ho sé.
4: Podríem preguntar-li a la Maig, enviar-li un missatge.
2: Vaig a preguntar-li ara mateix. Li vaig a dir que sàpigues que et segueix en Sergio Camello.
4: Per si no ho sabia, no? Segur que no s'ha fixat que un futbolista la segueix a l'Instagram.
2: No, l'escriuré de veritat. No hi he parlat mai amb ella. Pot seguir.
4: Doncs mira, si la va buscar algun cop, el Sergio Camello a la Maig, en cotxe, es trobarà un cotxe molt poc de futbolista, perquè ell no té els típics Range Rover, Mercedes...
2: No.
4: BMW, tot això no ho treballa el Sergio. El Sergio té el seu Volkswagen Beetle, que és el Volkswagen escarbat de tota la vida, que té 300.000 quilòmetres...
3: Quin horror!
4: I que ara s'haurà de canviar.
3: No, que quin horror que això estigui viu i no estigui al meu costat visquem per sempre.
2: Joder,
3: això és
2: odio la meva vida! Odio la meva vida! Per què m'has fet això, Mariona?
4: Crec que mai més us parlaré d'un futbolista.
2: Li he dit a la Maig, al Loft hem vist que et segueixen Sergio Camello. Sou nòvios, volem saber-ho tot. També.
4: De fet, porta un tatuatge de l'escarbat perquè diu que el seu cotxe doncs, l'ha definit com molt, l'ha acompanyat moltíssim en la seva vida i per tant el porta tatuat i per molt que se'l canviï o es canviarà a un altre escarbat, el guardarà i el tindrà sempre allà guardadet. Sí, és boníssim. Però realment, el Sergio Camello ha aixecat passions, sobretot quan s'ha filtrat el seu Letterboxd.
3: És broma, no?
4: No, és cap broma.
2: Ara m'ha deixat d'agradar, no m'ho mereixo.
3: Ui, crec que ja sé qui és aquest home. A veure, no tenim alguna d'això?
4: Tenim algunes ressenyes, de fet acumula 10.000 seguidors, potser un d'ells ets tu, Alberto, i té gairebé 200 ressenyes publicades. Entre elles...
2: Entra la peli.
4: Sí, entre elles. A mi m'ha funcionat molt la ressenya de Coco, on explica que està en un vol... I llavors s'ha posat Coco per entretenir-se una mica i diu «He vuelto a llorar, joder, la vieja siempre hace que me emocione y solo dice 10 palabras en toda la película». I llavors es posa sensible i diu que és un gran homenatge, els que no hi són, no sé què... Però també t'explica anècdotes, vull dir, les seves ressenyes són plenes d'anècdotes personals, de ressenyes de les pel·lícules...
2: La vieja.
4: I d'ell sent Carlos Cueva Codet. Sents?
3: Tia, aquestes ressenyes les havia vist a Twitter
4: es van fer molt virals. De fet, n'hi ha una altra, per exemple, de Normal People, que és la típica que han vist tots els alternatius de Gràcia que m'agrada a mi dir, i diu que li ha remogut moltíssim i que s'ha vist reflectit en moltíssimes situacions. Això explica Sergio Camello al seu Letterboxd parlant de Normal People.
2: Per què seguir-lo a Instagram si el puc seguir a Letterboxd? Que no sé ni què és, ni ho faig servir, perquè recordem que jo amb les pel·lis m'adormo, però...
3: Diràs, Letterboxd és la pitjor aplicació del planeta i la millor a l'hora.
4: Però és una mica com Goodreads, que et funciona... pel que és. Vull dir, és poc pràctica, però tu saps que entraràs, buscaràs la informació que necessites i marxaràs.
3: I quan vas a Letterboxd i poses que has vist una peli i que només l'han vist com 2.000 persones, et sents... Bueno...
4: I entre aquestes 2.000 persones pot estar Sergio Camello.
3: Ja, el buscaré sempre!
4: És que ell és...
3: Què, pitjonsuelo, què fas per aquí perdut? Me vol ressenyar a mi?
2: Que asco,
4: a veure, seria terrible. Però, realment.
3: Jo puc apuntar l'Heterox ara, les pel·lis que m'he muntat amb aquest xaval. Sento que sóc un millor amic.
4: I ara el pobre està cagat perquè, clar, l'ha seguit moltíssima gent i diu no podré dir res sense que em fotin canya. Però bé.
2: Bon dia, Catalunya.
4: Sí, com tothom. Vull dir, benvingut. Vull dir,
2: benvingut al món de futbolistes.
4: Però sí, però una altra de les seves grans passions, que a mi això sí que m'ha funcionat, és la música. Oh. I de fet, diu que es compra com 50 entrades a l'any, però que n'acaba utilitzant 10, perquè òbviament té partits, els cops de setmana està fora, entrenen, bla, bla, bla, bla, i diu que no pot anar als concerts, cosa que jo no m'acabo de creure.
2: I li regala als seus amics.
4: Suposo que li regala als seus amics.
2: Segur que sí, que mono.
4: Ella explica que ell té un germà bessó. Podeu atacar per aquí, potser.
2: Hi ha dos?
3: N'hi ha dos.
2: Quina bendició. I el seu germà bessó és gay?
4: No ho sé, ho hauríem de buscar.
3: Com es diu?
2: Si està en woke, hauria de ser-ho.
4: Alguna cosa camello, perquè no tinc...
2: Sergio Camello...
4: Germano.
2: I su hermano. Ah, i el seu germà, perquè ara recordem que es pot buscar en català.
4: Exacte. I de fet el seu germà, bueno, el Sergio Camillo sempre explica que tot el que es compra per ell li compra el seu germà perquè ell no concep que no puguin tenir el mateix tota l'estona. Per tant, si el Sergio es compra un iPhone, li compra un iPhone a son germà
3: que
4: també.
2: Uf, lo...
4: I se l'emporta de vacances i fan moltes coses junts, la veritat.
3: Que mono.
4: Però, a banda d'això, ha comentat
2: el seu,
4: que...
2: Perdó, el seu germà és futbolista?
4: No ho sé. Podria ser.
2: És escarós el seu germà, perdoneu, però... Home, és aquest, eh?
4: No ho saps, tampoc. Ara després ho busquem.
2: Sí.
4: Sí que s'assemblen, sí. Pot ser que sigui aquest el seu germà.
2: Mariona, t'has quedat tiesa.
3: No,
2: és escarós, Mariona.
4: Perquè a mi no m'acaben de funcionar tampoc cap dels dos. Vull dir-ho, el Sergio és
2: ja,
4: guapo, però...
2: Però si te'n fas un, t'has de fer l'altre, no?
4: Independentment d'això.
2: Com que ell ho comparteix tot...
4: Cadascú que es faci qui vulgui. Algú li funcionarà aquest noi perquè és com mega subjectiu, pobre.
2: Que sembla el de Morat.
3: Sí.
2: El de Taburete. Home, és un pedazo de pijo aquest. Que asco.
3: No, jo crec que és aquesta foto que no li fa justícia.
4: Jo crec que també,
3: busca
4: igual.
3: Busca
4: l'Instagram. Després el busquem a l'Instagram.
2: Vale, perdó.
4: Re, heu de saber que a tu això no et funcionarà tant.
2: Joder.
4: I al Sergio Camello el que li agrada sobretot és anar a concerts de sala petita, que això ens funciona.
2: A mi això m'agrada.
4: Però ell és molt fan del que és la moguda madrileña, que vindria a ser un Dani Fernández, Carolina Durante, Super Submarina o, per exemple, Los Planetas. Porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre. I això vindria a ser un resum del que és Sergio Camello, a banda del vostre crush per sempre i la vostra nova obsessió.
2: Pregunta. Que li agradi Carolina Durante és l'equivalent a que a mi m'agradi Dan Peralbo? Sí.
4: És que ni això, perquè per mi Carolina Durante és molt més mainstream que Dan Peralbo. Per mi, que t'agradi Carolina Durante no et fa diferent en cap sentit.
2: I què és, que m'agradi Oques Grasses? Tampoc.
4: Sí. Jo crec que és un Oques.
2: M'agradi la Luli.
4: Sí, la Luli? La Luli seria un equivalent.
2: Serien molt bons nòvios. Vaig a buscar el seu germà a veure si era una mala foto o realment és...
4: Realment sí. Ara el busquem aviam i decidim si li enviem un missatge o no.
2: Bueno, Mariona, gràcies per il·luminar-nos en aquest first day de Sound de la Police.
4: De res.
2: Ens ho mereixíem.
4: El què?
2: Re, que ens il·luminessis amb aquest pedazo de hot.
4: Espero portar-vos...
2: Esperem que hi hagi molts hots en el món del futbol.
4: No, en el món del futbol no.
2: Bueno, doncs pues en el món.
4: Buscarem, buscarem
2: molt
4: altra gent.
2: En el món.
4: Sí, sí, sí.
2: Ara te posem una mica de música, vale?
4: Vinga, què ens poseu?
2: Ai, tant, a mi no m'agrada, però l'Alberto ha de practicar que avui va al concert.
4: Ah, molt bé. Vinga.
3: Ja començo a saltar, va.
2: Això és tranquis?
3: Uf.
2: Salta tranquil·leta, com vale. Fluint, saps?
3: Jo tranquis.
2: Va, que de seguida tornem.

0: sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Mi gente de Love, falten 2 minuts per 4:45 de la tarda. Alberto, què és aquesta cara?
2: Re, que me mireu al mòbil. I això és tòxic.
1: Home, estàs xatejant.
2: Què ladres?
1: Davant meu. Esteu escoltant el soroll del seu teclat?
2: Ja està, ja està.
1: Deixa estar el teclat, perquè tenim aquí, again, a la Laia Castell! Com estàs?
3: Ai, supercontenta d'estar aquí.
1: Tant temps.
3: Moltíssima il·lusió tornar.
2: Com a casa.
3: La veritat, 100%.
1: Do you feel moltes... home?
3: Sí, per fi. Se m'ha fet bastant llarg aquest estiu.
1: A mi també.
3: Contràriament, eh? Molta gent em diu que li ha passat molt ràpid. A mi no.
2: A mi m'ha passat així, loco. Quina ràbia.
3: Jo estic molt contenta, però és que se m'ha passat superlent. No he pogut viatjar, no he pogut anar a Maldives com... tothom.
1: Quina mantra, perquè vols anar a Maldives.
3: Tothom està a Bali, a Maldives, a Brasil. No sé què ha passat amb Brasil.
1: Sí, Brasil és molt viral aquest any.
3: Doncs jo no, d'acord? Jo he estat a casa meva.
2: Molt bé.
3: I he passat més hores de les que m'agradaria a TikTok.
2: Ui.
3: Lamentablement. I no he parat de veure vídeos terrorífics com aquests. Atents.
4: Yo ahora que estoy haciendo el camino a la inversa de empezar a ser una mujer conforme el diseño de Dios,
1: wow,
4: es como... ¿En qué momento me creí la mentira de que quería ser independiente? Con lo feliz que soy yo dependiendo de mi marido.
3: Dependiendo de mi marido.
4: Y lo tranquila que estoy dejando que él tenga la carga mental, que él tome las decisiones, que él lidere y que yo, que mi cerebro está diseñado para cuidar y para criar y el suyo está diseñado para identificar peligros e ir contra ellos, yo pueda tener la paz mental de convertir mi casa en un hogar.
3: Un hogar.
4: Lo que tienes que hacer, chocho, es ir a terapia.
3: Es
4: y que te encierren un rato, porque esto que has dicho no es normal.
3: A ver, me he de ficar seria, perquè a mi, o sigui, m'ho prenc a broma, però això està circulant de manera gratuïta per les xarxes, eh?
1: És increïble.
3: És
1: no, no, és que s'ha de pensar.
3: O sigui,
1: bueno,
3: no,
1: que no.
3: No tinc paraules, la veritat.
1: És, perquè és... ho diuen en sèrio.
3: Sí, no, és que això és el pitjor. Bueno, o sigui, que... ja fa uns mesos que és habitual veure a xarxes discursos com aquest, que ha fet que es posés de moda i es promogués molt el que es coneix com les Strat Wives, entre cometes, així, no sé. Es defineix com una dona tradicional pel que fa al matrimoni i a la família.
1: Dona tradicional com a concepte ja és.
3: Sí, és que a part sempre va molt de la mà, òbviament, com veiem, de la religió o d'un tradicionalisme, o sigui, aquí, bueno, seria un altre debat, però bueno, també podríem obrir el debat de que quan tu intentes assenyalar el risc que hi ha en aquests discursos, et diuen, ah, feministes, fins que una dona vol fer una cosa que no et sembla bé. En fi.
1: No, crec que no sí. Ho has entès.
3: Bueno, és que ni t'ho explicarem.
1: Llegir,
3: ni t'ho explicarem.
1: Torna, repeteix la frase i ara quan la repeteixis, escolta-la, sí. La barbaritat que estàs dient.
3: En fi, aquestes coses que, com us dic, campen lliurement per les nostres xarxes, podrien obrir molts debats, però avui vinc a centrar-me en un, que és el que a mi més em preocupa, i és com aquest rol s'ha convertit en una tendència a internet i s'ha creat tota una estètica i un univers al voltant d'aquest terme tradwife. Us vaig a posar un exemple, d'acord?
1: Som-hi.
3: Veiem aquest vídeo i estem veient una dona que està en una casa preciosa, amb una gallina enmig de la casa, ella va vestida com si fos 1920. Bueno, clarament està a Amèrica, no fa falta ni que ens ho digui, però la veiem doncs escombrant, recollint una mica la caseta, té un Porsche...
1: Que
3: no?
1: Li falta fotre's a netejar amb els genolls.
3: Ai, sí, no, li falta la bandera de confederada dels Estats Units al costat també, però bueno, ens fem una mica la idea.
2: Té un pollo que segueix a tot arreu.
3: I està amb els nens, superfeliç, o sigui, ella està assumint el que realment és una feina, no? En plan, gestionar una casa 100% és una feina, però ho fa com divina de la muerte, no? Llavors això, ell ens ven en aquest un prototip de dona com molt tranquil·la, està cuinant, està fent pa, la casa sempre és gran i preciosa i sempre està ordenada, són les que cuiden els nens... Bé, això ho hem començat a veure, però és que hi ha gent que encara va un pas més enllà. Us ensenyo un altre vídeo, està en anglès, però jo... O sigui, us vaig dir en una miqueta, d'acord? Anem a veure'l.
5: Actually, like, this is the worst thing in the world. Stay at home, mom. My husband's at work providing for our family.
3: Vale, ella ens està dient que no entén com hi ha gent que això li sembla un mal plan, no? Ella està a casa amb un bebè preciós.
6: Amb un bebè, per cert, desnudo.
3: Sí, sí, això una altra cosa. Però ella va a casa amb un vestit blanc, a la cuina amb un vestit blanc, un davantal preciós, està maquillada, està pentinada, com estaria la teva àvia quan ella estava a casa seva treballant tot el dia. Exactament igual. I t'està dient que ella no pot entendre com està a casa amb el seu fill, hi ha gent que ho critiqui, quan ella té tota la llibertat del món i és totalment feliç d'aquesta manera. En fi, el problema és que molta gent, per fi ja ho està començant a assenyalar, és que aquestes dones estan fent publicitat d'un estil de vida que, al tanto, no és el que elles realment viuen.
6: Molt bé, que estàs sempre il·luminant la foscor.
3: Home, home. Elles diuen que viuen molt més felices, treballen des de casa amb els seus fills, que els encanta, no?, poder dedicar-se als seus hobbies, al seu hort, a fer pa i a tot el que vulguin. Ho fan, com us dic, amb una estètica totalment cuidada i ding, ding, ding, ding. És cara. Tot això és car de mantenir. Sembla que això no ho tenim en compte, però tot això val molts diners. O sigui, mantenir una casa així, tenir 5 fills... Si a més se suposa, allegedly, que tot això se sustent amb un sou, el del marit, no?, comença a olorar raro.
6: Absolutament.
3: Elles promouen això. Abandoneu les vostres carreres corporatives, deixeu enrere l'estrès del món laboral i deixeu que els vostres marits se n'ocupin amb el sou. Ah, però què passa? Tu estàs promocionant aquesta vida, estàs animant a les dones a fer el mateix, però no els hi estàs explicant la veritat, que és que tu sí que tens un sou.
6: Perquè ets content creator.
3: Aleluia! Per fi hem començat a veure això. Per fi hem començat a denunciar els perills d'aquest tipus de contingut, perquè no ens en oblidem. És això, és contingut. O sigui, és que us puc posar milions de vídeos. Al final, és un vídeo estètic. Hi ha gent que ensenya com ordena la nevera i aquesta persona t'està venent aquest tipus d'estil de vida totalment cuidat, però... Ah! Això porta moltes views, això porta molta gent. És un vídeo de més d'un minut que té milions de reproduccions. Per tant, és elegible per a monetització als Estats Units. Wow. Això aquí no ho tenim tan present, però als Estats Units TikTok et paga per visualització.
6: Això és tan fort.
3: És molt fort. Per tant, qualsevol cosa que sigui controversial...
6: Jo pensava que era una mentida.
3: Qualsevol cosa controversial, totalment esperpèntica, és igual si no hi ha una marca darrere que t'ho vulgui financiar. Si tu tens visualitzacions, tu ja estàs traient diners d'això.
6: Coño, que fàcil guanyar diners amb TikTok als Estats Units.
2: Clar. És molt fàcil guanyar diners amb les xarxes.
3: Per això està però una barbaritat. I per això veiem aquestes coses esperpèntiques que ja saben què provoquen.
6: Jo
3: ho
6: sabia, per això
3: igual.
6: Estan tan pitjor que aquí.
3: Clar. Clar, és per això, és perquè bon ells fan diners ensenyant de barbaritats.
6: M'acabo de llevar, perquè encara se m'enganxen els ulls a la cara.
2: Els diners es fan igual de fàcil que es perden allà, és increïble. Sí.
3: Bueno, és on estem destinats, jo crec, lamentablement. Però bueno, què vol dir això? Anem a ordenar una mica les idees. El que vol dir és que no ets una dona que ha abandonat la seva independència econòmica per assumir un rol tradicional que tant defenses a mort i depèn dels ingressos del seu marit. No, no, no, guapa. Tu ets una dona segurament donada d'alta com a autònoma que treballa des de casa fent vídeos. Wow. I que aquest tipus de vídeos et donen molts diners.
6: La millor.
3: Ets una busy woman, girl, en el fons. No ens la coles. Vull dir, entenem aquest és el problema, no? Que una dona es veu influenciada pel teu discurs i diu, ostres, és veritat, jo també seria molt més feliç a casa amb els meus nens, amb el meu hort, amb el meu pa. Sí, però ella segurament haurà de renunciar a la seva independència econòmica i serà dependent del seu marit, que és una posició que ningú em pot venir a negar, que no és una posició perillosa en la que està, més absolutament igual en el que creguis,
6: no, no.
3: Però ja ens ha costat molt arribar a aquesta independència, com per ara perdre-la. I tu, TikToker americana, que fas pa i formatge en una casa de 3 milions de dòlars, no t'has posat a tu mateixa en una posició de risc.
6: És llesta, eh?
3: Perquè tu fas diners.
6: Que lista.
3: Sí. Llavors, bé, aquest estiu això ha estat a l'ordre del dia perquè s'han publicat llibres com Yesteryear, que s'ha fet superfamós, és aquest que esteu veient aquí a la foto.
6: Aquest llibre... És una crítica?
3: Sí, bàsicament posa de manifest tota aquesta paradoxa que us acabo de comentar de les mateixes dones que promouen això, en el fons són empresàries i facturen molts diners fent vídeos on animen a les dones a justament no tenir empreses i no generar els seus propis diners.
6: L'has llegit?
3: És una mica... No, el tinc a la meva TBR, to be read list. Ah, vale. Però no, encara no. Però bé, en general el públic ja no es mostra tan receptiu a aquest tipus de contingut.
6: Menys mal.
3: Thank God. Aleshores, clar, què passa? Que algunes de les figures que es van fer famoses en un primer moment per representar aquest moviment han hagut de fer una petita reunió d'estratègia amb el seu gabinet de crisi de comunicació, no?
2: Hòstia,
3: i s'han hagut de desvincular de tot el tema. I l'exemple més escandalós és el de la famosíssima influencer Nara Smith.
6: Ella és la mama d'això.
3: És la OG. Sí, sí, totalment. Segurament us sona, però si no, us deixo un vídeo amb el tipus de vídeo amb el que ella es va fer famosa.
7: Stumbled into my room this morning and wanted some cereal for breakfast.
3: Bé, aquesta veu horrorosa, baby fundy boys, que li van dir, ella és la que va crear com aquest tipus de vídeos de "el meu marit li venia de gust això", que després ha inspirat contes com, per exemple, la de Rorro, que ja n'hem parlat més d'una vegada, i vestida així com molt tradicional, no? O sigui, al final em sap supergreu, però estàs venent aquesta imatge. De fet, sí, llavors, després d'anys rendibilitzant aquesta imatge i fent vídeos en col·laboració amb Ballerina Farm, que una vegada en vam parlar aquí, però és la representant màxima de les Traditional Wives, només fa falta veure la foto.
6: Que és una altra noia.
3: No sabem si l'han tret el 2025 o el 1920.

0: dona de negocis, ets una dona de negocis. Saps el que es porta i el que treu diners. Ara, què ha passat? Amb tot aquest rebombori de la gent començant a assenyalar les problemàtiques d'aquest discurs, Nara Smith ha anat a Call Her Daddy, un dels podcasts sí. més importants ah, sí. dels Estats Units, i va, bueno, es va enfadar moltíssim amb tota la gent que mai l'havia a ella descrit com a trad wife, deia que ella mai s'havia relacionat amb això.
1: La Call Her Daddy jo pensava que era woke.
0: O sigui, crec que
1: woke
0: ella...
1: Woke dels Estats Units.
0: Sí, exacte. O sigui, woke que no és woke.
1: Clar.
0: Woke dels Estats Units. Exacte.
1: Que és el que em doni
0: sí.
1: diners.
0: No, però és veritat que va anar a donar-li veu per un drama familiar, que és que la seva filla està malalta. Vull dir, ella va anar al podcast a explicar una cosa no treu l'altra, eh? Però és veritat que va com defensar-se dient que ella era una empresària, que ella treballava, que ella era una mare treballadora, que ella guanyava fins i tot més diners a vegades que el seu marit i que ella no se n'encarregava gens de la gestió de la neteja de la casa i tal, i que ella no la podien titllar de trad wife. Home, guapa, doncs sí, t'hem pillat. No, i que em sap molt de greu perquè ara ja han fet una neteja i ho han borrat, però molta gent va trobar vídeos seus on ella mateixa havia ficat el hashtag trad wife. T'hem enganxat, Nara. Sí. No passa
1: bueno,
0: res.
1: La Laia Castell t'ha cazado.
0: Sí, perquè estic crònicament online i tinc molt de temps lliure. Però bueno, lliçó apresa. No ens anem de fiar de tot el que veiem. La gran majoria del contingut està fet per treure'n un rendiment econòmic, òbviament, i les dones no han lluitat tant pel seu dret a la independència econòmica com perquè ara els perdem en una batalla de TikTok.
2: Toma ja, TikTok. Sempre portant llum a la foscor, l'oc. Increïble.
0: I així m'encanta aquesta cançó tan country, tan conservadora.
1: És fantàstica aquesta cançó. Never forget, never forget el vídeo d'en Carles Puigdemont cantant aquesta cançó. A mi m'ha canviat la vida.
0: Ho han recordat.
2: Mare meva. Doncs, Laia Castell, thank you very much for coming back to the love every day of your life. Et despedim amb una mica de guitarrica de la Fuente per compensar, d'acord? Doncs som, això és Full Time Papi.
0: Oh.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música,

0: Música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
1: Família, 4:45 de la tarda. Això ja quasi s'acaba, però abans...
2: Ai, toca fer una mica de playing, no?
1: Yeah.
2: Aquesta setmana la indústria musical internacional està revolucionada perquè algunes de les estrelles del pop més consagrades de la història estan fent moviments sospitosos.
1: Oh! En primer lloc tenim la Madonna, que es veu que el seu CM li ha ensenyat com utilitzar TikTok i ella ha penjat un vídeo etiquetant la Charli XCX. I posa, a més, thinking about Charli.
2: Pensant en la Charli.
1: Sí.
2: Evidentment, la Charli, que no en deixa escapar ni una, li ha comentat, citant la lletra d'una de les seves noves cançons, d'una cançó nova de la Madonna, I got something I wanna talk about. Hi ha una cosa sobre la que vull parlar. Això vol dir que ens estan anunciant una nova col·laboració.
1: Ai, no, quin pal, espero que no.
2: Ja, això crec que és la col·laboració... Bueno, no ho diré en veu alta.
1: Mai res m'ha fet tanta mandra, però bé. En segon lloc. La Miley, perquè ara només es diu Miley, no Miley Cyrus, va publicar la llista de cançons del seu proper disc Bass Persuela, on hi apareix un remix justament de la cançó que es diu Com el disc.
2: És que farà ser el títol. Bass Persuades. Em persuadeix el baix.
1: Mira,
2: los baixos.
1: És una mica hot.
2: És de guarrilla. Bé, doncs resulta que un suposat insider, no sabem com de fiable, t'he de dir, però bé, ha dit que podria ser una col·labo, atenció, amb la Britney Spears i la Lady Gaga. Sona bastant impossible, però a nosaltres ens ha servit d'excusa per fer aquesta petita secció, imagina't.
1: Exacte, nosaltres hem detectat que la indústria s'està movent molt a col·labo i com que som addictes a la viralitat, hem decidit fundar la nostra pròpia discogràfica, Loft Records. No tenim estudis de gravació ni res, però bueno, aprofitarem el DICAT, no? Quan es quedi buit, ens hi colem
2: i
1: la
2: cantem. I quan estigui buit.
1: Quan sempre. Hi hagi gent, també, els surts ben fora.
2: Ens xutem una patada al cul i ens posem a gravar. En aquest petit joc es plantejaran certes situacions pels artistes de la nostra discogràfica i se'ns donarà una llista d'artistes ja consagrats i haurem d'emparellar-los per tenir la col·laboració més viral. Tenim 7 situacions i només 7 noms amb qui podem col·laborar i no podem repetir cap artista, no hi ha cap opció bona, no és allò que al final apretem un botó i ens diguin que està correcte, sinó que...
1: És la vibe.
2: Lliure albedreig.
1: Comencem?
2: Som-hi. Els noms... Llegeixo una mica els noms amb qui podem aparellar les situacions. Són els següents. Soc un bohemio,
1: Mètrica.
2: La Mètrica, la Maria Llauma, la Lulivan, Auxili, en Barri B i Max Navarro, d'acord?
1: I ara anem amb les situacions.
2: Som-hi.
1: Que recordem que l'objectiu és ser virals.
2: D'acord.
1: Ens acaben de trucar per trobar una col·labo per la tornada de la Julieta. Serà el seu primer single del nou disc. A qui triem?
2: Jo ho tinc molt clar, però si volem una cosa viral...
1: Mètrica.
2: En sèrio?
1: Ah, no?
2: Jo anava a fer Barri B.
1: Sí?
2: Barri B o la Luli?
1: No, la Luli no.
2: La Luli no?
1: La Luli qui no. Què? Barri B?
2: Jo cardaria...
1: Sí, més que Mètrica. Jo crec que seria molt xulo, Mètrica i Julieta.
2: A veure, les dues
1: són dues roses, es juguen amb això.
2: I sí que és veritat que van a per un públic bastant similar.
1: No m'ho compres.
2: Però és que, tia... Jo és que ara m'he posat en sèrio i sóc de la discogràfica i penso que en Barri B i la Julieta...
1: Deu ser sorda, doncs.
2: ...poden fer-ho molt bé junts.
1: Jo crec que ets sordo, però bueno,
2: per
1: tu...
2: Què?
1: Perquè això, clarament, és una mierda. No. Jo no...
2: Com l'Aitana i en Barri B de Tranquis, que van fer un temazo.
1: Jo t'ho compro! Tu em dius que funciona, jo t'ho compro.
2: És que m'estic reservant la Mètrica per més endavant, perquè la veig amb una... Hi ha dues persones a la nostra discogràfica que podrien funcionar molt bé amb elles.
1: Crec que sí, vale. Què més?
2: Som-hi, doncs, següent. No és que sea mala
1: persona, és que ja no aguanto ni... Pelos,
2: La Naila Stone, l'artista número 1 de la nostra discogràfica, és amb la qual nosaltres paguem el nostre lloguer.
1: Sí.
2: La IA de TikTok està preparant la seva gira mundial, Nuestras Prioridades World Tour, i busca algú per fer una col·labo i que també l'acompanyin com a taloners. Qui és l'adequat? A veure.
1: La Ludwig. Ara més la Ludwig Van. Claríssimament és la Ludwig.
2: La puta Luli Van. Tia, la Luli Van, tu prioritat. I trauria una col·labo que diria...
1: Xavier.
2: La prioritat d'en Xavier es diria la col·labo.
1: Que és dir-los si això sona bé.
2: Literal. I beure ginebra amb Coca-Cola. A veure, la Naila Stone...
1: És molt viral.
2: És molt viral. I tenen el hit de TikTok de l'estiu, cada una en un país diferent, però ells
1: tenen...
2: Bueno,
1: una és worldwide.
2: Sí, la Naila és worldwide. Bueno, segur.
1: Totes les mamongues ho entenen i que no estiguin al seu idioma.
2: Literal. És d'aquestes coses que és tan bona que d'igual no hi ha frontera. L'idioma mai ha sigut una barrera.
1: Què més? Som-hi! Otra vez más he leído. La Batlle es casa amb en Noah Brown. Prou, sisplau. I el seu equip ha decidit fer-li un rebranding tirant el tradicional clàssic. A partir d'ara, res de parlar de porros, sexe i festa.
2: El seu equip som nosaltres.
1: Què?
2: Som nosaltres, el seu equip?
1: Sí.
2: Joder, som la policia de la diversió,
1: parlar,
2: tio.
1: Ara ha de ser una tradwife.
2: Ara ha de parlar de com fer un cocido.
1: Ha de fer un col·labo amb en Soco Bohemio.
2: Amb en Soco Bohemio, no, que ell és woke, tia.
1: És que em fa molta mandra a mi, ara, un Max Navarro aquí.
2: En Max Navarro... No, perquè és gay.
1: So what? Amb Auxili. Ah, no. Auxili són molt wokes, en plan.
2: És que la Maria Jaume és super woke.
1: Però Auxili, de tots aquests, són the wokest.
2: Vale, però...
1: En plan, són la.
2: No.
1: M'entens?
2: Auxili és que no poden... De moment no estan quadrant amb ningú. Va, doncs en Soc un Bohemio.
1: Pobre Soc un Bohemio no s'ho mereix.
2: No s'ho mereix, però quina cançó farien? Fai clar, és que jo la vaig...
1: Un dia
2: ja...
1: qualsevol de...
2: Juliol.
1: No, de...
2: Batllal. Un dia qualsevol de l'Alba.
1: Això.
2: I diran... L'Alba...
1: Ja no fuma.
2: Ha deixat de fumar porros.
1: I ja no fuma.
2: I ara només fa pastissos de xocolata. Perquè això és molt de
1: xocolata,
2: persona de Barcelona.
1: De
2: dir xocolata a les cançons.
1: Bueno, va, seguim, sisplau, que se'ns està tirant. De fet, se'ns ha tirat el temps a sobre.
2: L'Alba ara està a casa, tranquil·la.
1: I l'Alba se'n va.
2: L'Alba ha de marxar?
1: L'Alba ha de marxar,
2: joder,
1: perquè no m'has deixat que jo volia juntar Auxili a Moques Grasses. Jo ho ajunto.
2: Què ladres, va, Cardala, Blanic i Minaj.
1: Mira, conya, Auxili a Moques Grasses, que segur que es cauen molt bé. La Mètrica amb en Guillem de Búa.
2: Pobreta, Mètrica, no s'ho mereix.
1: Que per cert és el seu cumple.
2: De la Mètrica.
1: Espero que sigui l'últim. I...
2: La Maria Jaume amb
1: la Nicki Minaj.
2: No, perquè la Nicki Minaj, recordem que és molt de...
1: Ah, doncs llavors amb en Max Navarro.
2: Ai, pobre Max Navarro.
1: I la Maria Jaume
2: amb nosaltres.
1: No, amb la Carmen LS. La Nicho.
2: Les dues són de Nicho, Ai, noies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Aquesta setmana recordem que ens podeu enviar cançons al 6670761 per la Diada.
1: 6670761. Demà el love serà fantàstic, però de moment ens podeu recuperar a @someval, Spotify, a 3cat, absolutament a tot arreu. Ara us deixem amb la nota de veu i nosaltres marxem a fer el guió de demà, que estic molt treballadores.
2: See you tomorrow. Adeu. Ciao.

0: sabrosa.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. El Loft.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
3: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
2: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.
4: Hola, oients del Nota de Veu, com esteu? Nosaltres molt contents perquè Ginestar acabem de publicar una col·laboració amb el Nin Moliner, una cançó que es diu Amb qui estaràs, i que gira al voltant de la idea del trencament de cor, no? Com portem a la realitat aquesta metàfora de que quan tu tens una ruptura el teu cor es trenca, no? I en aquest cas queda repartit per tota Barcelona. I és una cançó molt bonica, també té un punt de dolor i crec que és molt especial i esperem que us entengui molt.

0: Bona tarda, passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Som al Nota de Veu Dicat i aquesta cançó és una de les estrenes del cap de setmana. Amb qui estaràs? De Ginestar i Nil Moliner. I tinc entès que aquest temacle l'ha cantat ben fort algú en una festa major aquest cap de setmana. Bona tarda, Frank Llu.
1: Bona tarda, Ainu.
0: Com estàs? Com ha anat aquest cap de setmana de festa major?
1: Doncs mira, jo no sé amb qui estaria ara, sí que tinc clar on seria. Jo ara seria al llit, val? Acaronant el coixí, plorant, perquè estic destrossadíssim, perquè la ressaca em surt per sobre de les celles, i llavors jo necessitava un dilluns un xic més tranquil. I resulta que hem decidit, la gent del Nota de Veu, que no, que avui no havia de ser precisament un dilluns tranquil, i avui no sé si la gent ho haurà identificat o no per com ens hem saludat o per com sono, però no sóc pas al teu costat, no sóc a l'estudi Dicat.
0: Vull pensar que no ets a casa teva, al teu sofà.
1: Oh, t'imagines? Seria jugada mestra. No, no, no, no, no, no. Per cert, sóc amb en Raül Orgales, que és el nostre company tècnic de so.
0: Hola, val,
1: que
0: Raül.
1: Està fent que això soni de nassos, val? Però no tinc en Raül al meu llit, de moment. Veurem com acaba el dilluns, que mai se sap. La cosa és que sóc a un lloc que d'aquí una estona t'explicaré. De moment deixem-ho a l'aire, rotllo cliffhanger, i a veure si la gent es queda, val? Que la gent no se'n vagi, que es quedi aquí enganxada al Nota de Veu, a la tarda dedicat, i ho expliquem. I la cançó, la de Ginestar, t'he de dir que funciona com el dimoni en directe.
0: És
1: funciona
0: fantàstica.
1: Com el coi de dimoni. De fet, tot el repertori de Ginestar,
0: sí,
1: que no paren de créixer any a any, no? A cada bugada hi afegeixen un llençol, perquè és com que mantenen aquella essència que han tingut sempre els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona.
0: Sí.
1: És a dir, la Júlia i en Pau, Serra Solses, no? Tenen com aquest cor tendre de l'època Estimar-te com la Terra. Però llavors és evident que han anat guanyant múscul, que hi ha més beat, que hi ha més coreos, que hi ha més cançons per ballar. I vaja, pel que jo vaig viure fa tot just unes hores de matinada a Sant Celoni, espaterrant, amb un concert on la gent estava més que entregada, i et fa la sensació que aquesta gent, Ginestar, comencen a tenir ja una bona rastellera de hits,
0: I tant, 100%. I de fet aquesta cançó també sona molt bé, jo crec, perquè es tenien moltes ganes amb el Nil Moliner. Feia molt de temps que volien fer cosetes junts. De fet, me'n recordo que quan el Nil Moliner fa uns mesos va fer el concert aquí al Palau Sant Jordi, els va tenir al principi del concert, ho recordes? Això, Frank, ho van anunciar,
1: sí,
0: al Ginestar i tal.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que jo crec que allà ja es va coure una miqueta tot, i per tant això també traspua en aquesta cançó tan fantàstica d'Amb qui estaràs.
1: Per cert, no sé tu amb qui estaries, també m'imagino que estaries en un lloc força més tranquil, perquè tu també vens de festa major de Sabadell.
0: Sí, correcte.
1: I què? Com et notes el cos, Aina?
0: Bé, és aquest sentiment de barreja entre molta felicitat i molt cansament, però crec que la felicitat supera el cansament.
1: És ben bé això, perquè és veritat que les festes majors, uau, deu ser que ens fem grans, són dures, també, perquè quan intentes ser a tot arreu i ser als actes de nit i de matinada, però també de matí, de migdia,
0: sí, no.
1: De tarda, no et surten les hores al final,
0: De fet, tinc la sensació que el cap de setmana ha durat 10 dies i no 2, saps? Perquè han passat tantíssimes coses que costa de creure. Per sort, tinc aquí el Dani Expósito, el tècnic del Nota de Veu, que avui em dona suport des de l'altra banda del vidre, i qui també està ben a punt de punxar una cançó que també ha sortit aquest cap de setmana.
1: Clar, és que tu has dit, novetat del cap de setmana Ginestar, però és que n'hi ha hagut una altra i de sonada també. Venim d'un cap de setmana, més enllà de festes majors, molt intens,
0: Doncs sí, moltíssim. Una cançó d'un artista que teníem moltes ganes de tornar a sentir de nou, i és una cançó que es titula Entretén-me, i que és de ni més ni menys que d'en Guillem Gisbert. Uau.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
4: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Aika. Aika. De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: És un quart de sis de la tarda, som al Nota de Veu Dicat i estem sentint amb tot del petit de Cal Eril, que no sé si m'ho compres, Frank, però jo crec que senta igual de bé que un got d'aigua en dia de ressaca, eh?
1: És una cançó que t'acarola l'ànima.
0: 100%.
1: És una mica casa. Avui entra molt bé. És que tant l'Aina com jo ens farem pesats avui amb això, però venim de festes majors de Sabadell i de Sant Celoni i és un dilluns. Jo m'he posat la samarreta expressament de Tourmalet, perquè avui és un d'aquells dies, saps, en què tot costa una miqueta més, però per això m'he buscat un planarro espaterrant que ho té una mica tot. De fet, hem punxat aquesta cançó perquè sóc a Guissona. Vaja, som amb en Raül Orgales a Guissona, hem vingut a la Segarra, hem vingut on es fa la màgia, al Teatre de Cal Eril,
0: oh.
1: I tenim aquí al darrere d'una taula de so immensa en Joan Pons, la veu i una de les persones que representa aquesta entelèquia que és el petit de Cal Eril. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: T'ha agradat això d'entelèquia?
2: Entelèquia, sí, no sé què vol dir, però...
1: Rotllo pop metafísic.
2: Vale.
1: Sí, entelèquia vindria a ser una mena d'artefacte, però com amb molta energia.
2: Vale.
1: Energia fosca,
2: sí, sí,
1: potser.
2: Sí.
1: No? És com que projecteu...
2: Em sento 100%.
1: Tot el que és la vostra bola.
2: Dins l'entelèquia.
1: He de dir que m'has arrufat una mica el nas amb el tema de amb tot.
2: Ah, no, no, no, no, arrufat no, però, bueno, té molts anys aquesta cançó.
1: Molts, molts. De quin any és?
2: Del 2012.
1: Això
2: bueno,
1: és...
2: va sortir el 13, però el vaig fer el 12.
1: És de la figura del 8?
2: Sí, la figura del 8.
1: És el de Can Pamplona, la portada aquella de l'hostal de Vic, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Clar,
2: no, ja m'agrada aquesta cançó i encara la toquem, eh?
1: Clar, és que és una cançó icònica.
2: Merci.
1: No? El que passa que no us he vist mai més ja portant pitos i això.
2: No, des de llavors no. Vull dir que vam fer aquella gira i després la cançó ha anat mutant, però bueno, sempre està més o menys al repertori.
1: I clar, la gent la canta molt.
2: És
1: molt
2: sí,
1: de
2: sí, sí,
1: cant que allargueu i de final de concert, jo recordo un dia a l'Apolo, ja obrien les llums,
2: sí.
1: Tothom allà, lo, lo, lo, lo, lo.
2: Ja pot ser, ja pot ser. Sí, sí.
1: I eren els Gran Funeral Stars, la gent que anava amb vosaltres?
2: O sigui, eren
1: Bou i...
2: alguns dels.
1: Val.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, en Genís és el germà de l'Aleix.
1: Exacte, l'Aleix sí. És
2: a... En Genís, en Zidro, que també està amb els gramòfons, i després en Pep Garau, que és un mallorquí, que era trompeta. Algunes estrelles portàvem.
1: Què et sembla, Aina? Dilluns de planar-ro, venir a Guissona, poder fer ràdio en directe des del Teatre de Cal Eril, veure aquesta immensa taula de so, l'ordinador, i sentir coses i veure coses que passen.
0: Que bé que t'ho muntes.
1: En Joan avui fa d'anfitrió, i ara ens explicarà exactament quin paper de l'auca li toca fer aquests dies, perquè qui ens ha obert la porta de Cal Eril no ha estat ell. Ell estava enfeinat, aquí amb les mans als comandaments. Nosaltres hem picat el timbre, això és a la, és la plaça Major.
2: Plaça Major.
1: Que és just davant de l'església.
2: Sí, la gent d'aquí li diu la plaça de missa, però és la plaça Major.
1: És veritat que ens ho havies explicat això quan vam venir aquí a fer un vídeo.
2: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres hem aparcat la unitat mòbil a la porta de l'església, com si anéssim a missa, no hi anirem.
2: Molt bé.
1: I quan hem trucat ens ha obert la porta en Max Codinac de Gavina.mp3.
0: Com?
1: A veure, Max, no, mira, no sé mai si és Max Codinac o Max Codinyac. Bona tarda, Max.
3: Hola, és Amena. Sí.
1: Amena, Max Codinac.
3: Sí, correcte.
1: Què hi estàs fent tu al Teatre de Cal Eril i per què ens has obert la porta, tio? O sigui, ja governes la casa una miqueta, tens claus de totes les habitacions.
3: Sí, tinc claus. El Marc i jo tenim claus. Estic aquí amb el Jimmy, a bateria de Gabino MP3, bateria d'en Peralbo, sobretot.
1: Saludem en Jimmy.
3: Hola, què tal?
1: En Jimmy, que a més va sense samarreta, perquè està gravant aquí unes bateries i, clar, puja la temperatura i ell, per donar-ho tot, doncs es mou millor sense roba.
4: Bueno, és que aquí el control està molt fresquets, però allà sota gravant les bateries m'han tancat el ventilador perquè no es coli pels micros i estic suant-la.
1: Som en una data de calor de setembre, que sembla més juliol que una altra cosa, i en Marc, que deia en Max, és en Marc Fernández, que és un dels components de Gavina.mp3 i és un dels responsables de la producció de Gavina.
5: Hola, què tal?
6: És el 49%.
5: Sóc el 49, no em deixa més, el Max.
1: És el 49.
5: L'has
1: de,
5: l'has
1: de mantenir com a ratlla, no?
5: Sí, sempre.
1: Típic paio que te'n vas al lavabo i ha pujat un 49 i mig, no?
5: És bastant lo meu, això, sí.
7: S'ha de votar, no?
5: Exacte.
1: A veure, Max, les cartes al damunt de la taula, i ja t'he dit abans, i t'ho torno a dir, vigila si hi ha alguna cosa que no puguis dir, no la diguis ara, que som en directe, a ICAT, al Nota de Veu.
5: Sí, no, ja ho hem...
1: Sí que hem vist a xarxes, val, que tu l'altre dia llançaves un vídeo que cada nit surto a buscar-te, cada nit surto a buscar-te.
2: Ja se la sap, eh?
1: Home, i tant que me la sé. Jo faig bé la meva feina i llavors deies que és una cançó nova, que surt la setmana que ve, 18 de setembre, si no me'n recordo.
5: Correcte.
1: Malament, que és aquest divendres, que és la diada, no, l'altra. I deies que és una cançó que inicia un nou projecte de tercer disc.
5: Exacte, sí. Estem gravant un tercer disc
3: Aleshores, aquest serà el primer single.
1: Esteu gravant...
3: I també per això estem aquí amb el Joan.
1: Esteu gravant un tercer...
3: Durant aquest procés, durant aquest procés de gravar el tercer disc hem anat venint aquí.
1: Val. Esteu gravant un tercer disc aquí al Teatre de Calaril, doncs.
2: Soc el psicòleg, jo.
1: Sí, clar, tu quin paper fas? En Marc fa la producció, tu fas com la part d'enginyer de so...
2: Psicòleg.
5: Producció també fa en Joan.
1: Producció també. Jo. Sí, perquè clar...
5: Sobretot de psicòleg, és veritat, això.
1: Si revelo alguna cosa que no es pot dir, em talleu. De sobte, no, no. Patapam, però el que hem vist nosaltres...
2: De moment tot bé.
1: Nosaltres som com el pis de dalt, que és que... El pis de dalt no ho podies dir! No, som el pis de dalt de tot, perquè a Calaril doncs, és una casa de poble d'aquí de Guissona, molt al centre, com us dèiem. A la
2: Guissona, eh?
1: Guissona. Què dic jo, Guissona?
2: Dius Guissona. No, hòstia, és
5: el... Guiss, com el grup, Guiss, sí. Doncs a Mona.
1: El català que, par... que gasto, Guissona.
2: No, no, tot bé.
1: Guissona. Guissona. Doncs, clar, és una casa doncs, que bàsicament va cap en l'aire, val? Tot de pisos. Llavors, a dalt de tot és la sala de comandaments, que aquí hi ha un munt de material així de gravacions, d'àudio... ja ho havíem explicat quan vam venir a fer el vídeo, però entenc que no tothom haurà vist el vídeo, val? Que ja ha penjat a YouTube amb en Joan, molt recomanable, busqueu-lo, perquè ens ensenyava una mica tots els budells de Calaril i veiem doncs, cintes d'aquestes de gravar amb analògic, també ordinadors, una taula de so d'aquestes com les de la ràdio, que té un munt de pius i de coloraines i de canals que pugen i baixen, molts d'altaveus, i des d'aquí controlen tot el que es grava al pis de baix, que seria pròpiament la sala del teatre, que hi tenen instal·lada al vell mig una bateria, aina amb tot d'estores i això, i llavors allà hi havia en Jimmy, quan hem arribat se sentia la bateria des de la plaça Major, plaça de missa de Guissona.
0: Ai, els veïns.
1: Pam, pam, pam, pam, pam.
5: És que està molt fort.
4: El pesat en Jimmy que toca massa fort.
1: Clar, aquest és un tema, Joan. Els veïns?
2: Els veïns.
1: Què? Aquesta bateria se sent.
2: Si algú, són molt amables.
1: Si algú avui volia fer la migdiada...
0: Res.
1: Se l'ha hagut d'enveïnar.
2: Sí, no se creu.
4: No seria el primer cop que ens fan fora d'un local perquè la bateria toca massa fort. De fet, ens va passar amb el comboi.
1: A tu et va passar això ja?
4: Sí, ens van fer fora d'un local d'assaig perquè deien que la bateria tocava massa fort.
2: Noi,
1: ho dius com si el bateria no fossis tu.
4: Ja, bueno.
1: El bateria tocava massa fort.
4: Perquè així sembla que la culpa és d'un altre, saps?
1: Clar, llavors, en Jimmy és a baix, porta cascos, es parla...
2: Això.
1: Mira, guaita això, guaita això. Això és una pista de bateria del que ha de ser el nou disc de Gavina.mp3.
3: Sí, correcte, correcte. Això... El Jimmy està gravant totes les bateries i aquest és un dels temes que
1: clar,
3: estem fent avui.
1: I en Raül Orgal és el meu company aquí a la cura del so, el tècnic, i jo portem una estona aquí i en Jimmy ha hagut de tocar una vegada i dues i tres i quatre i cinc i sis.
2: Ja està, tampoc
4: tantes, eh? Fos més bo, faria tota la primera, però clar.
2: No, fa molt bé.
1: Clar, i Marc, com es van buscant els equilibris? Feieu la conya que en Joan fa de psicòleg. En Joan hi deia la seva, tu hi deies la teva, en Jimmy, en Max. Clar, aquí al final... Hi ha tot un procés creatiu i cadascú sí. Té la seva mirada, com s'equilibra tot plegat.
5: No, jo crec que sempre trobem bastant l'equilibri en tot i amb en Joan ens entenem molt bé.
2: Correcte.
5: I crec que tots anem bastant a una, o sigui, de moment no hi ha hagut cap mena de complicació en el procés i ha sigut molt fluid tot i jo crec que estem molt contents d'això, saps? Sí. Al final, sí, és això.
1: I per qui pugui estranyar, com us poseu vosaltres en contacte? És a dir, el
2: petit... Gràcies a tu, no?
1: En Joan Pons, el petit... Va ser aquell link, aquell contacte?
2: Sí, tu vas passar el contacte.
1: Va ser així, Max?
3: Sí, bueno, el contacte va ser...
2: Vaig fer jo el contacte. El contacte
1: tu li vas entrar per Insta?
2: Tu em vas passar que
3: ens vas entrevistar molt pocs dies de diferència.
1: Ah, me'n recordo, i tu i jo vam parlar.
3: I quan tu em vas preguntar per música o així, vaig dir que em semblava molt guapo el Joan. Llavors li vas dir, llavors ell em va escriure, clar. I vam estar parlant, i vam venir aquí un dia a dinar amb el Marc, i...
2: Primer vam venir a veure una mica la...
3: O sigui, veníem a gravar una cançó, bueno, a veure'l i a veure l'estudi com per gravar una cançó. Al final hem acabat venint molt. Però anàvem a venir menys, així com poc. Anàvem a venir com molt poc.
2: Però bueno, tot gràcies a tu, que fort. No hi havia pensat amb aquest
1: clar,
2: detall.
1: D'aquestes entrevistes que fem al Nota de Veu a YouTube, que n'hi ha una rastellera de penjades, n'hi ha unes quantes allà. Recordo que vam gravar un dia amb en Max, vam quedar al port de Barcelona,
3: sí.
1: Per l'Ore i la broma de Gavina volant pel port.
3: Gavines i tal.
1: Exacte, Gavina vola pel port. I llavors li vaig parlar de qui li agradava de l'escena i ella em va dir, en Joan Pons, el petit de Calaril, i l'endemà mateix pujàvem aquí a Guissona. M'hi estic esforçant, eh? Guissona, eh?
2: Guissona, sí. Perfecte.
1: Doncs, hi he de posar molta consciència. Vam venir aquí i vam parlar amb en Joan i li dic, tio, en Max ahir em parlava de tu. I ell diu, ah, hòstia, pues de la gent que ara pel panorama corre fent coses, també m'agrada molt, l'he clissat no sé què. I recordo que et vaig dir, et passo el seu telèfon si vols, i em vas dir, no, que aquesta gent tan jove ni puto cas el telèfon, li entraré per Insta, diu, perquè el trucaré, no me l'agafarà.
3: És veritat,
1: li escriuré, si trucat,
3: no l'hagués agafat, perquè com que tinc aquest problema de que tinc el... que estic a la llista de...
2: Morosos?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: O sigui, que em truquen tot el rato, em diu, possible fraude, tal, no sé què, telefònica. Aleshores no ho agafo.
7: Possible fraude, però el teu.
3: Possible fraude... Bueno, que estic en una llista que et truquen molt, té un nom, que no me'n recordo com es diu.
1: Val.
3: Molt famós.
2: Però la llista, Max, no és de la gent que no el truquen? O sigui, la llista dels que truquen, aquesta no existeix.
0: La Robinson, no?
3: En algun moment de la vida.
2: Però la Robinson és la que no et truquen, no?
0: Exacte, exacte.
2: Però ell diu que sí que el truquen.
0: I això és molt estrany, és com si posa un contacte.
2: És molt estrany, però és que el noi és bastant raret.
1: Com es diu la teva? La teva és una llista xunguíssima.
3: La meva és la llista de que si en algun moment, per algun despiste personal teu, no pagues el moment...
2: Sí.
3: Entres com en un lloc on et comencen a trucar per demanar-te què tal.
1: Ah. Però, és com el cobrador del
3: frac. Però quan tu et redimeixes i pagues,
1: val?
3: Continues allà, perquè ja els hi han passat en el departament de zumbats aquest. Aleshores, jo fa anys que, bueno, tinc el mòbil a no molestar per això.
1: Clar.
3: Per les trucades.
1: No agafes mai les trucades.
3: Bueno, home,
1: sí, si et surt el número reconeixible, sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Ara el tens gravat ja en Joan o no?
2: Sí, però no ens parlem gaire per telèfon.
3: És que no, sí, és com per correu, a vegades per
2: ens fem postals.
3: Ho fem com podem, sí. Ara ho puc dir, que s'ha comprat un ordinador, però fins ara aquí ho havíem de gravar. I ha costat més... molt, m'entens? L'apropament de generació.
2: Bueno, la meva personalitat tecnològica és bastant fraudulenta.
1: Clar, estem parlant que hi ha uns 15-20 anys de diferència, alguna cosa tipus així, no? Més o menys. Tu ets com el...
2: Però no és per però això. No és per això. Més enllà d'això.
1: Ja eres així de sempre, no?
2: Sí, sí. Sí,
1: i què va fer, què et va fer tu decidir, tu, en Marc, el Pinyol de Gavina, per apostar per en Joan, més enllà que hi hagués aquesta atracció al principi? Quan vau venir aquest dia a veure...
3: Joan té molt suac, és que té molt flow el Joan.
1: Tu tenies la intenció de venir poc.
2: Vol dir suac.
1: Al final has vingut molt.
3: Vol dir suac.
1: Molt d'estil, no?
5: O sigui, per nosaltres no va ser com apostar per ell, era més en plan de, hòstia, ens ha dit a nosaltres de fer alguna cosa. Ja, o sigui, només per això ja era com endavant. Saps? Sempre hem sigut molt fans del petit de Caleril i ens ho sabem tot, així que sí, sí, va ser un sí directe, tio. Ja està.
3: O sigui, vam venir aquí sense saber que gravaríem tantes coses aquí, perquè tampoc sabíem què volia. Vam pensar, igual...
5: igual només ens demana de pagar-li el dinar i ja està, saps?
1: Però... Igual només ens demana d'entrar a la llista Robinson.
5: Ara, exacte.
3: Però vam anar veient que més o menys hi havia com un interès mutu i llavors, bueno, al final vam parlar de... Bueno, s'està forrant el Joan, tio.
2: Sí, estic fent molts diners amb ells.
1: I llavors...
2: No, tampoc ho faig gaire, d'escriure a grups així en plan, si voleu venir... No, no ho faig gaire mai, de veritat.
3: No, estem aquí perquè ens vam sentir al·legats.
2: Sí. Però va ser mutu, eh? Vull dir que jo també vaig sentir molt al·legat de que...
1: Que xulo, eh?
2: Sí.
1: I tu has anat molt ràpid a fer les cançons, o almenys és la sensació des de fora. Clar, tu ho viuràs d'una altra manera.
3: Les hem fet junts, és a dir, aquest cop, tercer disco.
1: Uh-huh.
3: No sé, el primer cop que vam venir aquí jo crec que era la primavera, fa 4 mesos, potser, o així. I ja portàvem des del gener o el febrer amb el Marc, que quedàvem a l'estudi i fèiem les cançons.
1: L'estudi no aquest, sinó...
3: El que té el Marc.
1: A Barcelona, sí. Val.
3: Fèiem les maquetes. Hem anat fent temes... No sé, ens ha passat que els hem fet com ràpid, és a dir, ràpid no, perquè després hem hagut de fer tota la maqueta, hem hagut de venir aquí a gravar, però quedàvem dies i fèiem temes, no? Era així com molt...
5: Sí, el fet és que ho fèiem, o sigui, treball des de zero, en plan, no teníem cap mena d'idea ni cap mena de riff. A vegades sí, o Max venia amb una lletra, però de normal ha sigut tot des de zero. A veure, a veure què passa, quedem, anem a provar sort i ja està, ja ha sortit bé, estem contents i és que no hi ha més.
1: Clar, i ara que en Jimmy gravava aquesta pista seva de la cançó que estàveu fent, que ell tocava la bateria, aquí en el set on som ara, sí, davant de l'ordinador, en Joan disparava, que sí que se sentia la veu d'en Max,
3: sí,
1: se sentien unes,
3: clar,
1: guitarres...
3: Això,
1: això són referències.
5: Són referències, són les demos que hem fet al meu estudi, a Estudi Lluerna, a Barna, i ja està.
1: I tot això s'ha de tornar a gravar.
5: S'ha de tornar a gravar.
1: De fet, em deia, sí, en Max abans que la bateria és el primer.
5: Sí, solem gravar la bateria el primer i llavors la resta de guitarres, guitarra acústica...
3: Perquè així el Jimmy ja grava i se'n va, ens deixa tranquil.
5: Ara. Ho gravem l'última d'estar aquí tots els
1: Jimmy,
5: dies.
1: Jimmy, com el micròfon d'al·ludits.
4: Exacte, si no estaria aquí esclavitzat tot el puto dia i Tinc millors coses a fer.
2: Aquest noi té suac,
5: carai,
2: eh?
1: Ell sí que té suac, exacte. Home, tu també tens un bon estiu al darrere, que em sembla que fa unes hores eres a l'escenari a les festes d'altura.
4: Exacte, sí.
2: Ens ve, ens ve cansat.
4: Avui he dormit 3 hores, potser. Però bueno, a tope, eh?
1: Guai, Taina, i tu i jo ploràvem de festa major, eh? Imagina't. Sí, tu i jo érem baix de l'escenari, eh? I en Jim era dalt, allà a les festes d'altura. Sí, ahir éreu amb la Ludwig, amb els tiets, oi que sí? Com va anar això?
4: Increïble, increïble. Ens agrada molt. Festes d'altura, molt bona festa.
1: La gent sempre entregadíssima allà, eh?
4: Total, i al final és un escenari molt guapo, la veritat.
1: Molt bé, i tornant a la gravació del que ha de ser el nou disc d'en Gavina, no sé com van els terminis. A mi, per exemple, m'he fixat en un detall que m'ha flipat bastant, que és que ara sou aquí gravant aquestes bateries i hi havia marge per canviar coses. És a dir, que no és com que la cançó ja està enllestida de dir hem de fer això, això i això, i 2 + 2 = 4, sinó que de cop era com, ostres, amb en Jimmy proposava fem aquest redoble i acabem així, o en Joan hi deia la seva. Sí. Max, tu.
5: Hi ha com molt una cosa que és a l'hora de fer les cançons amb en Max, pues, fem com una base principal i llavors ja... O sigui, sobretot fem molt guitarres i deixem ja com molt fet aquesta cosa, però bateria sempre faig el mínim com per poder treballar-ho amb en Jimmy després.
3: També la gràcia de venir aquí amb el Jimmy, amb el Joan, amb qui vingui, doncs és que també aportin, perquè si no entra el Marc i jo, diguem, ja arriba un punt que les idees van com... Sí. Fluixejant una miqueta.
5: El múscul de la creativitat queda sec com una nou, saps? Llavors...
1: Ah, i tu, Joan, per exemple, com jugues les aportacions? Perquè en el fons són les seves cançons, el seu disc, però clar, a tu t'han convidat, òbviament, t'han obert la porta que hi diguis la teva, però clar, no, com que tu també tens com la teva faceta com a artista amb el petit de Calaril, com mesures? No sé exactament com deixes fluir...
2: Bueno, això depèn molt de cada projecte, i al final jo el que veig és que cada gravació té la seva pròpia... el seu propi funcionament, no? I es van com encaixant les peces. I en aquest cas, jo no em callo res del que penso, i alhora sempre estic com obert a escoltar què és el que ells porten en ment, no? I és com un repte moltes vegades. No sé, avui al matí, per exemple, hem fet una bateria d'una manera que no havia fet mai. I
1: a veure, pots explicar alguna cosa d'això? Què vol dir?
2: Pues perquè normalment hem gravat totes les bateries amb cinta, però avui en Marc portava com la idea de fer com una saturació que es fa com forçant molt els previs digitals, no? Com els conversors, i jo no ho havia fet mai, això. I ho hem fet i hem trobat un so guapíssim, no? I és com... No sé, jo cada cop estic més obert. Abans era més tancadet de... I ara cada cop m'agrada més com reptes i aprendre, i és com... Amb ells em sento com amb molta... Em sento com amb molta naturalitat de poder dir el que penso, de proposar, però alhora també tot el que ells van proposant i com visionant, ho veig com molt guai, ho veig com un aprenentatge per mi, saps? Per mi és com una oportunitat sempre veure d'altra gent treballant, perquè aprenc molt.
1: I alhora, Aina, que a vegades teníem entès com que en Jimmy podia venir aquí i fer 2 cops de bateria i llavors ho replicàveu tot perquè hi ha eines digitals per fer-ho. Clar, aquí no, aquí hi ha la cinta i cada cop en Jimmy comença la cançó des de dalt i quan veieu que ja la cosa es posa seriosa, engegueu la cinta, no?, després de fer proves o mirar cap on anem, i llavors, clar, allò s'ha de fer bé i s'ha d'aguantar per si sol, de principi a final.
5: Sí, sí, així és. Bueno, això t'ho dirà millor en Jimmy, que és el qui té la pressió a l'hora de gravar i...
4: Exacte, no em deixen fer reclus. Ho he de tocar bé a la primera. No s'enfaden.
2: No, Jimmy, sí que és veritat que...
1: Col·loca'm l'ull, si t'estan forçant a fer alguna cosa que tu no vulguis fer.
2: Aixeca la mà.
1: Exacte. Vull dir, és ràdio, però jo t'estic veient, eh? A mi m'ho pots explicar, Jimmy.
4: Ja. Està quedant com si estigués molt forçat.
1: El teniu molt forçat. Aquí... El tenim gairebé esclavitzat, eh?
4: Sí, Déu-n'hi-do.
1: I la cosa és, a veure, jo ara m'imagino que estic sentint a la ràdio que en Max, Gavina.mp3, estan gravant disc nou al Teatre de Calaril amb en Joan Pons, i la gent ja fa volar coloms i començarà a dir, hi haurà una col·labo, hi haurà una puta col·labo. Hi serà o no hi serà, o ja veurem si passa?
2: Què vol dir col·labo?
1: Col·labo vol dir una col·laboració, com que en el nou disc de Gavina...
2: Soc granya per aquestes coses, saps?
1: Hi hagi una cançó on tu o hi toques, o hi cantes, o apareixes per allà, coses d'aquestes.
2: Jo estic granya per aquestes coses, jo.
1: Què dius, gran, per aquestes coses?
2: Sí, ja tinc una...
1: Veniu aquí a ensarronar-lo, Max, amb en Marc, una miqueta. La idea és tirar-li l'am a veure si s'hi agafa, en Joan?
5: No sé si passarà.
2: Ens estem tirant pics.
3: Bueno, ho dic, eh? Ens ho va proposar i li vam dir que no.
1: És a dir, venia a gravar sí, però no us envalentoneu, no?
3: No, no, ja ho veurem.
2: Jo volia quedar per fer una cançó, però em van dir, no, però si vols, bueno, deixem gravar una mica.
1: Et deixem apretar botons.
2: Apreta el rec. Rec play.
3: No, és que tot depèn de moltes coses, de... Ja has vist que anem veient. Bueno, vaja, i també que... ja has vist que jo no mano. Vull dir.
2: Vaja, que no n'has de fotre res.
1: No, està bé. A veure, jo us he dit abans i ho he tornat a dir ara en antena, que vigileu el que expliqueu, perquè llavors sí. no volem comprometre...
2: No, no està previst, no està previst.
1: Clar, tu no en tens gaires, no? En recordo una amb Alma, oi?
3: I... Hi ha una amb Alma, n'hi ha una amb el Xico, també.
1: És veritat, sí.
3: Bueno, hi ha amb al·lèrgiques.
1: Sí, clar. Tu has estat amb les al·lèrgiques, sí. És veritat, la de Balcons Cavalls.
3: Exacte. Sí, no, no. Déu-n'hi-do. En aquest disco no estem gaire en aquestes, però bueno.
2: Això ja no es porta.
1: A veure, què dius? Ah.
3: No. Hi ha coses que a vegades és millor que...
1: És millor que...
3: Quedin lluny del micròfon.
1: Que ningú li acosti un micro en Marc, ara mateix, no? Val, si voleu ja us deixo, perquè aquí esteu treballant de valent i us estem interrompent i us agraeixo la vostra generositat per deixar-nos venir i explicar això i que sigueu tan amables. Però...
3: Sí, vosaltres.
1: Em preocupa, Joan, la intendència.
2: No et preocupis.
1: És a dir, aquesta gent...
2: Que mengen. Sí, dormen.
1: Es queden a dormir aquí, sí, aquí fan tots els àpats.
2: Aquí hi ha un pis... Mm-hmm. Malgrat el Marc és un cuiner collonut, no tenim massa temps i llavors anem a fer el menú a un bar d'aquí Guissona que és molt ben parit, que es diu Modern. El passa que ara estan de vacances, llavors tenim alguna altra opció, però sí, dinem bé, fem un bon menú i treballem a tope moltes.
1: Clar, i quanta estona us hi podeu estar aquí gravant?
2: 10 hores
1: tot el dia, no? Jornades maratonianes, eh?
5: Bueno, el que ve a ser mitja jornada, no? En plan 10 hores, 11... No sé, depèn. És que com a cuiner també m'ha passat això de fer aquestes mitges jornades, no? Llavors ja...
2: Ja estàs acostumat.
5: I com a músics també estem acostumats.
1: Tu et dediques a la cuina, també?
5: Ara ja no.
1: O t'hi dedicaves?
5: M'hi dedicava, a vegades m'hi dedico...
1: Això de cuinar bé, doncs, que diuen Joan, no anava de farol, eh?
5: No, certament. L'únic que no t'he cuinat mai, Joan, ara que hi penso.
2: Ja, però, però això es nota quan una persona sap cuinar, saps?
5: Ja ho hauré de fer. Aquesta
2: quan
5: setmana...
2: menja ja se li nota que en sap de cuinar, saps?
1: Home, jo sí que el veia, que és com el típic músic que toca totes les tecles, perquè ara gravàveu bateries i feies gestos com que es notava que et faltava la bateria al davant, però...
2: Ho toca tot i
1: és
2: bé.
1: És a dir, es notava que semblava que tocaves una bateria de veritat. Llavors, exacte, fan max ara.
5: Molt, això,
1: la guitarra, sí. Les veus, no?
5: Bueno, sí, una miqueta.
1: És com que la cançó ja està sonant dins del teu cap.
3: El Marc, sempre que s'està fixant en un instrument concret, ho fa com si tingués l'instrument, no el té. Però ho fa també amb el baix, amb el que sigui. Uh-huh. És una manera, és una, no sé.
1: Llavors, tornant a la intendència, que em preocupa, el dinar el tenim cobert, que aneu a fer el menú, el Modern no, perquè fan vacances, però tenim altres opcions. Després, el sopar, us l'heu de fer vosaltres aquí?
3: Va, tenim un problema, perquè és quan el Joan ens abandona. Aleshores, ens quedem aquí.
1: Ah, tu no et quedes a dormir aquí amb ells?
2: No, normalment no. Normal. Alguns cops sí, però normalment aleshores, no, jo tinc família.
1: Te'n vas a casa. Sí.
3: Bueno, també aquests bars de menú a la nit no obren. Mm. Obren un altre tipus de bar.
2: És que aquí sona
3: tot. En un poble com aquest. Aleshores, sobrevivim.
5: Bueno, sí, sobrevivim. El que hem vist amb en Max, que sobretot ens hem quedat més d'alguna vegada aquí a dormir i tal, anem a sopar els dos sols. I, clar, et trobes alguna cosa més trash. Però mola, saps?
1: Com, per exemple...
5: En plan, ja quan és de nit, quan s'amaga el sol, sí. A mi m'agrada, en plan, el rotllo d'entrepà de pollastre arrebossat, així com tres cerveses i anar a dormir. Vull dir, jo crec que és el que busco bastant.
1: I hem arribat i hem trobat el poble guarnit de Festa Major.
2: És Festa Major. Avui és festa. Avui és l'últim dia de la Festa Major.
1: Ah, també d'aquest cap de setmana, doncs.
2: Sí, sí, sí.
1: Ostres, n'hi ha un munt, eh? I heu anat a un acte de Festa Major aquí a Guissona?
3: És que hem arribat avui,
2: i
3: t'hem posat a treballar directe.
2: Ah, potser... Estava tancat l'estudi, tanca per la Festa Major. Va, avui he fet un extra, però...
1: Potser Castelldefocs avui per rematar-ho tot plegat al vespre,
2: no,
1: o així.
2: No sé si n'hi ha. Crec que va ser ahir el correfoc.
3: Pena.
2: El Correbars també ja va ser, perquè aquests ho haguessin donat tot.
1: Haguessin sigut vips, no?
2: Hòstia, haurien acabat coronats.
1: La copa. Sí. Exacte.
2: Copa, Lliga i Champions.
1: Fins a quin dia us hi quedeu aquí?
3: Ara hi serem 4 dies, fins dijous a la nit, que nosaltres marxem per
2: l'11 de setembre.
3: Cantar una cançó al Festival Altaveu, a l'homenatge aquest que fan a la Diada.
1: Uh-huh.
3: Anem a cantar Pau Riba, amb el Marc.
2: Pau Riba, no vas dir Lluís Llach?
3: No ens han deixat, tio.
1: De debò?
2: Us hem canviat?
3: No, que no ens han deixat, aviam, encara s'està veient, però jo vaig demanar algunes cançons i...
5: Jo volia fer Campanades a mort, saps?
2: Uau!
5: És dels meus temes preferits de Lluís Llach.
2: Increïble.
5: Em va dir que no, al final, bueno, amb en Mike.
3: Al final, Nina de Porcellana.
1: Val.
2: Tampoc està malament.
3: I una de l'Ovidi Montlló, va com va.
1: Molt bé, i de timings del disc nou, teniu, més enllà d'aquesta cançó que surt la setmana que ve, 18 de setembre...
3: Sí, que m'ha estat demanant el braç sencer.
1: No, no, no, no.
3: Però... No, no, és que això, pff, no ho sé.
1: Teniu una data però no es pot dir.
3: L'estem acabant.
1: Val, o l'esteu acabant de polir.
3: Pràcticament acabant.
1: Però si et dic entre 26 i 27...
3: Més cap allà.
1: Més cap al 20,

0: acabes de donar l'alegria de l'any en Marc, eh? S'ha posat eufòric.
1: M'agrada molt aquest rotllo.
2: Sí, sí, ja us deixaré un barret de palla i samarreta vella.
0: Però vigileu, eh? Jo sé llocs que s'han patat el correfoc pel tema d'alertes, alfes i tot plegat, sequeres i això. I
2: però aquí és com a dins el poble, no sé si...
0: Clar, sí, és potser més, més pel casc antic.
2: Sí, sí, sí, això. Sí, és pel casc antic.
3: Un altre rotllo aquí, sí.
0: Molt bé.
2: Queda't, què has de fer avui?
0: No, hem de tornar cap a la ràdio.
2: No, queda't. I
0: en Raül segur que té més coses a fer.
2: A Raül li encanten els correfocs.
0: Ja l'ha escalat rapidíssim. Eh? En Joan s'ho està passant teta, perquè, clar, com que la cosa va de gavina, aquí imitant-me, saps? I convidant a la gent a la festa major.
2: Està molt bé això que vinguis a entrevistar altres, eh?
0: Per cert, no, no, no.
2: No, a mi no deixem en pau, eh?
0: No, parlem de l'Aril, també.
2: No, no, no, l'Aril no.
0: Com teniu el projecte ara mateix? Us queda algun bolo pendent?
2: Sí, ens en queden 4.
0: Aril, sí?
2: 4 i tanquem la gira el 23 de desembre.
0: Oh, a Resmetàs?
2: Sí.
0: Jo vaig vaig venir al Resmetàs, el de l'any passat.
2: I vosaltres què feu el 23 de desembre?
4: Ah, jo vindré.
2: Home,
4: jo vindré.
2: Veniu, eh?
0: Mira, t'he de dir que va ser un concert espaterrant, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Que t'ho vaig dir després, sonava guapíssim. Resmetàs com l'ou, i a més, lo xulo també va ser, després del concert, el post, doncs clar, allà hi era tothom.
3: Ah, que vam anar a fer un cercavila també al bar.
2: Sí, exacte.
3: Sí, espanyols.
2: Exacte.
0: Hi havia tothom allà, saps?
2: El Sidoní, no? El bar del Sidoní.
0: El bar del mundo, sí, allà a la cantonada. Jo me'n recordo que era que volies marxar i t'anaves trobant gent tota l'estona. Un festival, eh? I repetiu aquest any, doncs?
2: Sí, per tancar la gira.
0: 23 de desembre.
2: 23 de dimecres. A més, els dimecres sempre és ben parit fer un concert.
0: És un bon dia.
2: Sí. Gràcies 23 per la promo, eh?
0: Clar, veus què? Guita.
2: Et fec un cafè.
0: Ah, ara per aquí, mira, aquí. Mira, 23 de desembre, entrades disponibles, ja es poden comprar?
2: Sí, sí, sí, ja està, ja.
0: Doncs el Resmetàs, amb el petit de Calaril, tancant la gira d'Aril, Aril, Aril, que no sé si vindrà un altre disc després.
2: Seria el número 10. Mm-hmm. No sé, doncs, sí, ja es veurà. No.
3: Grandes èxitos.
0: No, remastered. No. I podries dir partícules de 10, com la cançó.
2: Ja, ja.
0: Partícules de 10, que jugant amb el número i això. Nois, gràcies. Molt amables, molt generosos. Moltes ganes de veure què ens surt de tot plegat. Molta intriga per veure si al final hi haurà col·laboració d'en Joan o no. Jo no us dic res, és que no vull intentar gratar res. Jo només dic que m'encanta...
2: No prova gratant.
0: No, mira.
3: Jo tinc ferida ja, rei.
0: M'estic posant d'esquenes a ells perquè no em vegin la cara. A mi m'encantaria que hi hagués una col·laboració i crec que hi serà.
5: Home, volem pensar que guapíssim. Sí, no?
2: A Fran Lluís, ja saps on és la porta, eh?
3: Adéu.
0: M'estan fent fora, Aina.
2: Digue, que hem de gravar.
0: Em sap greu.
5: Saps què passa? Que s'han de preparar pel correfoc.
0: Exacte. Sí, sí, ja han d'acabar de gravar, que els he dit que els molestaríem una estoneta i ja som al límit. Gràcies a en Joan Pons, petit de Calaril. Gràcies a en Max Codinac Amena, de Gavina.mp3, també en Marc Fernández. Gràcies a en Jimmy, a l'Eix Vilarrasa, no? A en Jimmy de Gavina, de Don Pedrolo i los Convois, que el tenim una mica a tot arreu, tocant o gravant bateries per tota Catalunya 24/7. I gràcies a en Raül Orgales, també, per fer possible tots els trastos aquests que hem carregat amunt i avall, sobretot ell, perquè tot sonés de conya. Parlem ara a les 6, si vols.
5: Vinga, val, perfecte.
0: Sentirem de fons les bateries d'en Jimmy, però ja parlem d'altres coses.
5: Som-hi.
0: Fins ara.
2: Adéu.
5: Adéu. Adéu.
0: Adéu.

0: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Si com tu.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.

Passen 5 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda, som al Nota de Veu d'ICAT i ja sabeu que aquí ens agrada molt sentir-vos. Demà comença l'escola i per fer-ho una miqueta més lleuger tot plegat, volem saber quina cançó us posareu de camí a l'escola demà. Quina serà la banda sonora d'aquesta tornada a l'escola després d'aquest estiu tan llarg i tan fantàstic? Doncs feu-nos-ho saber al 677 50 61 53. Quina cançó us posareu demà de camí cap a l'escola? Pot ser que sigui aquesta de Ficaflaues, que no s'acabi mai l'estiu. O, per exemple, potser esteu nostàlgics o nostàlgiques i us ve de gust una miqueta de xarango.

envieu-nos notes de veu al 677-50-61-53 dient-nos quines són les cançons que us ve de gust sentir demà de camí cap a l'escola. Potser us poseu nostàlgics o nostàlgiques, o potser sou més de dir, escolta'm, curs nou, música nova, vinga, un amor amb mi de les al·lèrgiques al pol·len.

0: Demà sentirem aquestes cançons que ens demaneu i que ens envieu al 677 50 61 53. Posarem les vostres notes de veu i les cançons que ens demaneu per fer una miqueta més lleugera aquesta tornada a l'escola.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

El nou disc de Segur que en Flow parla de les relacions entre les persones. Concretament, el primer tema, el de la iaia, que parla de la pèrdua d'un ser estimat, d'un familiar. Per aquesta cançó vam escollir tot un seguit de gravacions d'un dels components del grup de quan era petit, per mostrar la tendresa de la família i dels moments que es generen justament amb la iaia. I aquest disc són tres temes que parlen més de les coses que passen al dia a dia i de com s'afronten amb les persones que tenim més a prop i que ens estimem. I aquest disc el vam gravar en un cap de setmana, en una masia, que vam convertir el menjador d'aquesta masia en un estudi de gravació. I una de les particularitats que té és que és el primer disc gravat en directe. I es diu Salten els ploms perquè en aquest cap de setmana de gravació va ploure bastant i saltaven els ploms de la casa, i tot el disc es va acabar gravant depenent només d'un sol endoll, que era l'únic que funcionava a tota la casa del segon pis, ja que la resta dels ploms havien saltat.

0: Hem sentit la iaia de Saúc en Flor, que són maresmencs, són en Genís Poch, en Carles Camps, en Gerard Avellaneda i en Jamil Mateos. I després de 3 anys del darrer disc, que estan d'estrena amb un EP de 3 temes, Salten els ploms, i ens en destacaven aquesta cançó, La iaia, que transmet la idea de com la figura d'un avi et pot transportar records d'infantesa. De fet, han gravat un videoclip aprofitant vídeos antics d'aquests que tots tenim, de les vacances, d'aniversaris, en família, en fi, moltíssima nostàlgia amb la gent de Saúc en Flor, amb aquesta cançó tan fantàstica que ens presenten avui, que es diu La iaia. I ara de fons sentim Nastallat, que ha reformulat el mític Amparito Roca, un dels himnes populars d'arreu dels països catalans. Nastallat s'ha aliat amb la xaranga Tirant lo Band per portar a l'electrònica el pas doble més ballat dels països catalans, estrenat l'11 de setembre del 1925 a Carlet, a la Ribera Alta, ara fa 101 anys, i tot coincidint amb el 10è aniversari de la xaranga. Sintetitzadors i xarangues donen la mà en una mateixa peça, tot teixint un fil musical únic que relliga més d'un segle d'embalats i balls nostrats. Pensada perquè Amparito Roca torni a sonar a totes les festes dels nostres pobles, com sempre, però també com mai. Fantàstica aquesta cançó de Nastallat, Amparito Roca, que ara recuperarem i posarem des del principi, perquè és fantàstica, és un himne. Estic convençuda que aquestes festes majors que ja està ben aquests caps de setmana per aquí a Catalunya està sonant arreu, un tema mític de les xarangues, que sona la mar de bé.
1: Dani.
2: Hola, amics i amigues de Nota de Veu. Soc la Laia de Nastallat i avui us presento una versió del clàssic Amparito Roca que hem fet amb la xaranga Tirant lo Band i que esperem que us acompanyi a tots aquest final d'estiu. Una abraçada.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Tot va fatal, colons i fanals, veig els teus ullets, però tot era així. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Bona tarda, són les 6, engegant la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Jo segueixo amb en Raül Orgales a Guissona, amb dues S's. Aina, tu ets a l'estudi encara, oi?
2: I tant, amb les ulleres posades.
1: I a l'altra banda del vidre hi tenim en Dani Expósito.
2: Correcte.
1: Això voldria dir que estem ready, que estem a punt per, amb les teves ulleres, fer el clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
2: Som-hi. Una de les plantes alemanyes de Volkswagen amenaçades de tancament passarà a fabricar armament. El grup automobilístic ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant d'Israel Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar especialista en sistemes de defensa aèria. I d'altra banda, milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrat a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort a finals d'agost a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat. Des de primera hora del matí han desfilat davant del fèretre a l'església de Belgrat, on s'han celebrat els funerals. I Comissions Obreres defensa que l'any que ve el salari mínim interprofessional pugi més del 5% per sobre de l'última dada de la inflació, que no para de créixer. El sindicat recorda al govern espanyol que no hi haurà acord si permeten a les empreses que incloguin en aquest increment salarial complements o altres plusos. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lligiró i jo mateixa.
1: A veure, Aina, què vol dir amb nosaltres? I a veure, i en Noteta? I en Sergi Ruiz, què passa?
2: Jo començo a pensar que en Noteta se n'ha anat de vacances molt lluny, perquè si no no ho entenc.
1: Jo començo a pensar que en Noteta no existeix. És a dir, pensa algú que no ens hagués sentit mai la temporada passada, val? I que ara comença la nova temporada radiofònica i diu, faré zapping, canviaré, a veure què tal aquesta gent del Nota de Veu d'ICAT. I ens hem parlat d'un tal Noteta, d'un tal Sergi Ruiz, però que aquesta persona que s'ha enganxat amb nosaltres ara no l'ha sentit mai.
2: No, mai. Jo crec que l'única manera de veure'l és quan hi hagi un bon sarau, saps? Quan fem un desconcert, quan fem alguna festeta, segur que llavors en Noteta fitxa.
1: Calla, que estic pensant una cosa. Pot ser que des de l'eclipsi en Noteta no s'hagi sentit mai més parlant en el Nota de Veu d'ICAT?
2: No, tota la raó.
1: Podria ser que l'eclipsi hagués fet desaparèixer, no sé, la seva matèria, la seva persona, perquè mai més s'ha sentit en Sergi Ruiz, ja només, a veure, a les 12 sí, evidentment.
2: Sí, a l'ICAT al dia.
1: Amb l'Anna Closa, amb l'ICAT al dia, però aquí el Nota de Veu no hi apareix.
2: No, fixa't.
1: Doncs haurem d'entomar nosaltres un dia més el timó de la nau i explicar que Catalunya aixeca el taló i que això és avui dilluns, aquest mateix vespre, i això vol dir que comença una temporada teatral marcada per uns quants aniversaris ben rodons.
2: Aquest vespre, a partir de les 9, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, i a partir de les 10, si ho mireu per TV3, els teatres catalans celebren el tret de sortida de la temporada amb una nova edició, la 25a de la gala Catalunya aixeca el taló, que aquest any reivindicarà el teatre com a forma de diversió, llibertat i humanisme. I entre els aniversaris que se celebren enguany destaquen, per exemple, el del Poliorama, que celebra 120 anys, o el retorn 30 anys després de Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i interpretada per Roger Coma, Esther Cort, Francesc Ferrer i David Olivares.
1: I qui també ha presentat temporada és l'Espai Texas de Barcelona, que aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i, sobretot, per l'humor.
2: La temporada del Texas ha arrencat amb el retorn de la comèdia Desaparellats i entre les novetats destacades hi ha una nova producció de La Pols, de Llàtzer Garcia, ara dirigit per Sílvia Munt, també l'estrena de Bona nit, Poncelles, una comèdia negra sobre la família escrita per Víctor Borràs, i el retorn de Fairfly de La Calòrica, coincidint amb el desè aniversari d'aquest muntatge.
1: I atenció amb en Bad Bunny, que el bo d'en Benet segueix fent història. Què passa?
2: Benet.
1: Bé, jo el
2: catalanitzo. Sí, Benito.
1: No, és a dir, és tan icònic, és tan important, que és com el papa o el rei, que els pots portar cap a la teva llengua. Llavors, en Bad Bunny és en Benet, aquí el Nota de Veu d'ICAT.
2: Sí.
1: De la mateixa manera que Cetangana és en Cetarambana, doncs això és així.
2: Cetarambana, molt bé.
1: Cetarambana, sí. A veure, en Bad Bunny, no perdéssim el nord, ha aixecat 7 premis Emmy aquesta matinada, mentre tu i jo érem de festa major.
2: Es diu ràpid, eh? Ha estat per l'actuació a la mitja part de la Super Bowl. El cantant de Puerto Rico s'ha emportat, entre d'altres, els guardons de millor espectacle televisiu en directe en qualitat d'intèrpret i també de productor del show. També ha estat reconegut en apartats com la coreografia, el so i la direcció musical i tècnica.
3: deixat una planta verda. M'he deixat mig rinyon aquest a despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
2: Falten 5 minuts per un quart de 6 de la tarda, som al Nota de veu d'ICAT i ara és moment de fer un repàs a l'actualitat musical.
3: Hola, estimats oients de Nota de veu d'ICAT, així la Maria, vos vinc a presentar el meu nou tema, La mentida, que és la cançó original de la pel·lícula d'Òscar Bernàsser, Eixam. És una pel·lícula meravellosa, és una pel·lícula desgarradora i rebre eixe encàrrec, la veritat és que ha sigut un regal poder viure la música i poder viure l'art de l'audiovisual des d'un altre punt de vista. Sempre necessite motius ben bonicos i ben grossos per a donar corda a la meva creativitat i la veritat és que poder-ho fer per a una pel·lícula tan bonica i tan potent com la d'Òscar ha sigut meravellós i un aprenentatge perfecte, la veritat. La pel·lícula és tenebrosa, conta moltíssimes veritats que ens costa molt veure els habitants d'este món, així que res, espero que vos agradi moltíssim la pel·lícula, que escolteu la cançó, que li doneu molt de carinyo i ja està, fins a la pròxima, un beset.
4: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar si a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: Què, Frank, tu pensaves que la Maria traria una cançó per una pel·lícula?
1: Mira, mentre tu ara m'ho deies i sentia la Maria i un tros de la cançó, pensava, és ben bé que als músics els flipa això dels reptes, no? De plantar-se davant d'un objectiu que no havien assolit mai abans i dir, vaig a intentar a veure si això és possible. Perquè, clar, realment fer una cançó per una pel·lícula doncs és sortir de la zona de confort, si és una cosa que no fas habitualment, com
0: no,
1: la Maria.
0: Clar.
1: I em sembla, clar, que ha de ser un exercici guapíssim.
0: La Maria estrena aquesta cançó que es diu La mentida, que ens ho explicava a la nota de veu, que és la cançó original de la pel·lícula Aixam, dirigida per Òscar Bernàsser, ja als cinemes, que és un llargmetratge que dispara sense pietat contra la gent de la meritocràcia, que jutja qui menteix per sobreviure i mai es qüestiona els propis privilegis. De fet, la Maria també ens explica que per compondre aquesta cançó s'ha hagut de posar a la pell dels personatges, evidentment, i diu que ha estat tot un exercici ben curiós, del fet de compondre des de la pell d'algú altre, saps què et vull dir?
1: Clar, clar, és com buscar una altra veu narrativa que no és la teva, no és la mirada de la Maria, sinó que és la mirada d'algun personatge, a algun passatge de la pel·li, alguna escena. També pensava en com ha de créixer una escena si hi poses aquesta música. M'imaginava ser allà clavat a la butaca, a la sala de cinema, i vaja, ha de ser de impressió màxima, això.
0: Doncs sí, sí, pell de gallina, en qualsevol cas és un exercici que pots fer-lo de veritat, perquè la pel·lícula és als cinemes, aquesta pel·lícula Aixam, amb aquesta cançó de la Maria, i de fet hi ha una altra...
1: Saps què podríem fer?
0: Digues.
1: Que si en Noteta al final es tornés a manifestar després de l'eclipsi,
0: sí,
1: ell és molt de pel·lícules, i de fet hem intentat alguna vegada quadrar la cosa per anar al cinema i no ens n'hem en sortit.
0: Ah, mira, li proposem.
1: Podríem quedar els tres, en
0: doncs
1: Noteta,
0: sí,
1: tu i jo, i anem a veure la pel·li de la banda sonora de la Maria.
0: Em sembla fantàstic. I saps qui té cançó nova, també? Un artista del Maresme que et sonarà, perquè és en Javito.
2: Hola, què tal, família del Nota de Veu? Soc el Javito i us vinc a presentar el nou single que vam treure just avui fa un mes, que es diu Que no s'acabi mai, i que bàsicament és una cançó d'amor que parla sobre una mica el joc que té una parella, aquests moments en els que rius, en els que hi ha complicitat, en els que us feu bromes, en els que entremig de les bromes doncs cau algun petonet i es generen situacions tendres. I res, que espero que us agradi molt, que us envio molts ànims per aquest inici de curs i ens veiem aviat. Una forta abraçada.

0: Un dilluns més aterren aquí a l'estudi del Nota de Veu Dicat dues persones que venen a fer-nos feliços perquè ens porten menjar, ens porten explicacions, ens porten històries, ens porten receptes, ens porten, bàsicament, Aina, bon producte.
1: Doncs sí, producte de qualitat i proper. De fet, vaig sentir una vegada a Joc de Cartes un concursant que deia que ell duia producte com de quilòmetre zero. I a la carta hi posava, ara no recordo quin menjar era, però per exemple, jo què sé, llagosta del Canadà, no? I el Marc Ribas li va dir, però una cosa, no era quilòmetre zero? I diu, sí, diu, la compro aquí, a la botiga d'aquí davant.
0: Endavant, saps? Endavant amb la cara,
1: Sí, sí.

0: Tens els ulls a punt de desbordar.
1: Doncs nosaltres aquí només bon gènere, comandant per al Guai al Comboi, i com les taula per dos, saludem a la Laura i a l'Alba. Bona tarda.
2: Bona tarda. Com
3: és esteu? Que
1: i el seu ja mític bona
3: sí,
1: tarda.
3: Sí, sí, sí.
1: És una icona de la radiodifusió a Catalunya, això que feu vosaltres.
3: Pues com es diu? El Bon Dia Catalunya.
1: Exacte. És una mica aquest rotllo.
2: Bona tarda, Catalunya.
1: Josep Cuny i taula per dos.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: En quin nivell ens has posat, Alba?
1: Recordeu que les heu de seguir a Instagram, a TikTok, arreu on les veieu, que ben aviat hi haurà novetats.
2: Ai, sí.
1: No tant de xarxes, sinó més físiques, reals, de poder tocar de taula per dos, cares de nervis ara.
2: Es pot explicar alguna cosa o no?
3: Sí, realment sí. Sí, sí.
2: De fet,
3: es pot anunciar.
2: Ho vam anunciar.
3: Sí.
1: Sí? Avui, a dilluns 7 de setembre, es pot explicar que...
3: Sí, sí, sí. Que traieu un llibre.
1: Uau!
2: Que guai!
1: Ara
2: com es diu?
1: Ara sorpresos, que fa mesos que ho sabem.
2: Sí, ja ho sé.
3: Però com han tingut molt bé el secret amb nosaltres.
2: Com es diu el llibre?
3: No ets català si això no saps cuinar.
2: Oh, m'encanta! Això sí que
3: no
2: ho sabia.
3: Ho havia d'haver dit amb el rintintint de la frase. Ja.
1: Va, feu-lo, feu-lo, feu-lo.
3: És ella, és ella.
2: No.
3: Va.
2: Ara estic ben lluny.
1: Va, Alba.
3: Ai, voleu que ho fiqui?
1: Sisplau, sí, sisplau, sí, sisplau, sí, ho necessitem. Val.
3: No ets català si això no saps cuinar.
2: Ai, que guai!
3: I l'he fet més pausa, o sigui, més... Normalment,
2: més
3: quan estem gravant els guions, ens posem a cridar i ens quedem afòniques, us ho juro. Sí, sí, real. Bueno.
1: Doncs, per sort, avui no venen afòniques, venen amb ganes de parlar i de portar directament des del mar musclos.
4: La boira m'atrapa, jo sóc Tabarra, el Jerry em rescata per ti. Em poso en cubata, baixem la persiana, que fa aquest xaval per aquí.
3: Exacte, avui venim a parlar d'aquest producte que tenim a les nostres costes, que és un producte que funciona molt bé com a aperitiu, sense fer gairebé res, o sigui, qui no ha picat a vegades... Bueno, igual sóc jo l'estrany, però... picar uns musclos com qui pica unes crispetes.
2: De llauna, per exemple.
3: O de llauna, exacte. Sí, jo no va dir frescos, però això es tracta d'un producte com molt versàtil que el podem fer de moltes maneres. Al vapor, a la marinera, el podem posar en un arròs, fer-los en escabeig, com hem parlat una vegada. I a més, és un producte que és molt econòmic i molt fàcil de cuinar. Així que avui venim a parlar d'aquests musclos que aquí a Catalunya els tenim a la zona del Delta. I res, parlarem d'això, dels musclos del Delta, parlarem de com es cultiven, de trucs per saber si un musclo és fresc o no.
1: Això és bo,
2: important,
1: eh? Això és boníssim.
3: Important perquè no ens la colin. I portem dues receptes, una més tradicional i una més nostra. Val?
1: Més taula per dos.
3: Sí, més taula per dos.
2: A favor.
3: Doncs sí, comencem a parlar del Delta, que com ha dit l'Alba, si parlem de musclos de Catalunya ens hem d'anar cap al sur, al Delta de l'Ebre. I específicament trobem dues badies que són el gran cultiu de musclos del territori, que són la badia del Fangar, al nord, i la badia dels Alfacs, al sud. I el que fa especial aquestes badies i aquesta zona en concret és que, curiosament, en el Delta hi trobem 10 vegades més de fitoplàncton del que trobem al Mediterrani. I
2: uau,
3: això és important.
1: Endavant amb el fitoplàncton.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, sí. És molt important perquè sí. El fitoplàncton...
1: Perdona, és que ja m'ho estic veient. Fito i los fitoplàncton.
3: Sí, no?
2: La teva ment, Frank.
3: Mare de Déu,
2: va un altre ritme.
1: La d'en Dani Expósito.
2: És un grup de versions, eh?
1: Clar. Oh, boníssim!
2: Sí,
1: el
2: clar.
1: Grup tribut a Fito i los Fitipaldis. Fito i los fitoplàncton.
3: Exacte. És bona, eh?
2: I van vestits
3: i el logo
2: de...
3: És un musclo.
1: Sí, millor el logo que no el vestuari.
2: Jo t'anava a dir que anaven amb neoprè, saps?
1: Ah, com de gent que va a
2: sí, sí, clar,
1: caçar
2: clar.
1: Musclos. Es diu caçar musclos com els bolets, o no?
3: Doncs mira, no ho sé.
2: No ho
3: caçar.
2: Sabem.
1: O anar a buscar musclos.
3: Jo diria, podríem. No ho sé.
2: Quan segur que algú de... ho diu, així que sí. Segur que
1: és. O hauríem de buscar. A robar musclos?
2: Robar?
3: Home, robar no. Collir, bueno, collir,
2: a pescar.
3: No,
1: menjar segur.
3: Sí, menjar seguríssim. Doncs això, fitoplàncton. El motiu pel qual és important que n'hi hagi més és perquè és el principal aliment del musclo. Llavors, el que fa que hi hagi més fitoplàncton, un dels motius és que justament al Delta trobem aquesta barreja d'aigua salada i d'aigua dolça.
2: Del riu Ebre.
3: Exacte. Llavors, això genera que n'hi hagi més. Per tant, tenim unes condicions ideals perquè creixin musclos i actualment els cultivem en muscleres, que són com una espècie d'infraestructura d'on pengen unes cordes. I
1: no
3: allà...
1: és allò dels anys 80, eh? Les muscleres, perdó.
2: Són ombreres, no?
1: Estic tontíssim avui. Intentava ser una broma.
5: Crec que ens hem confós.
1: Era una broma super ben tirada, ja veieu.
3: Sí, sí. És que, com no estem al teu nivell, no les pillem del tot.
5: Aquest és el problema.
1: Realment... Esteu apostant per sobre.
3: No, per sota.
2: L'Alba ha quedat molt bé aquí, molt elegant, eh?
5: Sí, sí, sí. Molt sutil.
3: Humil, humil.
5: Doncs això, que pengen unes cordes d'on van creixent els musclos i d'elles...
1: Com que creixen? No són que els musclos van nedant pel mar i s'hi agafen?
5: No és exactament així. Mira, això ho sé perquè jo aquest estiu he estat per les Ries Baixes, llavors t'expliquen que els musclos en si al principi neixen a les roques. De fet, hi ha un musclo que és el típic musclo de roca, que és així més petitet, és tan boníssim.
1: Sí, a mi són els que més m'agraden.
5: M'encanten també, sí.
1: Són llavors, més peques.
5: El que fan, ara no me'n recordo exactament de com va tot, perquè és un procés bastant llarg, però resumidament és com que agafen aquell musclo i l'acaben adherint a la corda aquesta de les muscleres, i allà es va com reproduint i acaben apareixent moltíssims musclos i cada corda potser en té com 500 musclos o alguna cosa així, una bogeria. I això també es fa amb ostres i amb vieires i altres mol·luscos en general.
1: Clar, per tant, no és tant que es pesquin, sinó que es cultiven.
5: Exacte, sí. És com que els poses tot en un... Ara no em surt la paraula, els poses tot en un lloc específic per després poder acollir-los.
1: Mm-hmm. Els fas créixer allà,
2: sí,
1: no?
2: Sí, les muscleres.
1: Com l'Aina que planta enciams al seu hort.
5: Exacte. Igualet.
1: Doncs
5: tenim un hort
1: gent,
5: marí.
1: Clar. Sí.
2: És ben bé així.
3: Pròximament l'Aina amb la seva piscina.
5: Cultivant-li quilos i quilos de sal.
2: Musclos de quilòmetre zero, eh?
1: L'Aina...
3: Musclos de Sabadell.
1: L'experta del fitoplàcton, saps? De sobte allà, no, és que clar, tinc un fitoplàcton, que no sé què.
2: Agua dolça i salada a casa meva.
1: Provant, això és el primer que faria.
2: Sí, no, evidentment.
3: Vale, doncs res. No, pensava que encara havies explicat alguna cosa. Doncs res, aleshores, vale, els musclos estan molt bé, són molt bons, però si no sabem detectar quins musclos són bons o no, ja pots comprar els musclos que vulguis que no et sortiran bons, no sortirà un bon plat.
1: Ara anem aquí?
3: Anem aquí.
1: Doncs això és important, penya? Pareu bé l'orella, que ara, des de taula per dos, els consells que heu de tenir claríssims a l'hora de saber destriar un musclo bo d'un musclo xungo, a.k.a. dolent. A.k.a. no te'l mengis.
6: He perdut la sort en un minut, el sol, el nord i el sud, el temps que no he tingut, el temps que no he viscut.
3: Val, doncs... Ui, he cridat molt, perdoneu. Torno a començar.
1: I tant.
3: Val, doncs, quines són les claus per detectar si un musclo és bo o dolent? I per decidir i prendre la decisió de si el comprarem o millor el deixarem allà a la peixateria o on sigui. Aleshores, el primer punt, que és el que més és el més popular, és veure si els musclos són tancats o ja estan una mica entreoberts. Idealment haurien d'estar tots tancats. I si estan oberts, podríem fer una mica un test i tocar-los i veure si es tanquen. Si es tanquen, vol dir que encara són vius i estaran bé, i si estan oberts, doncs millor no comprar-los.
2: A la peixateria, fica el dit a dintre del musclo.
3: Sí, no, jo miraria directament si estan tancats. I si estan tancats, és una bona senyal.
5: Algun d'obert també sempre pot haver-hi, però bueno.
3: Sí, que... És com no, dels cigrons, que sempre hi ha un cigró negre, doncs és sempre hi haurà algun musclo obert.
1: 100%.
3: Després, l'olor. L'olor, al final, diu molt del menjar. De fet, bueno, no sé on ho vaig llegir, en un llibre així d'antropologia, que els humans... tenim l'olfacte, doncs això, perquè antigament doncs podíem detectar quins aliments eren bons o no, i només amb l'olfacte doncs podíem com anar sobrevivint a, doncs, a les intoxicacions que podríem, bueno, és igual agafar.
1: Això passa molt, no?, i funciona molt amb els làctics.
3: Sí.
1: Iogurts o llet que s'han tallat o s'han fet malbé,
3: que està com agri.
1: Te'n fies molt de la teva olor. En sumes i dius, ui, això
3: llancem-ho. Doncs l'olor és una manera també de detectar si aquell musclo està en bon estat o no. Idealment, doncs, hauria de tenir que hi ha olor a mar, a mar, bàsicament. I si veiem que té una olor més aviat com àcida o de... Bueno, és que jo crec que ja la nostra intuïció ho detectarà.
1: Com rància, no?
3: Sí, com rància, exacte. Mm. Doncs millor no prendre el risc i deixar-los allà.
1: I deixar-los pel següent client, no?
3: Exacte. O avisar a la peixatera o si estem al supermercat que allò igual s'hauria de retirar. Aleshores, el tercer consell és mirar sempre l'etiqueta, que sempre hi haurà la procedència. I si volem, o sigui, amb això podrem veure l'origen dels musclos, si venen de vés a saber on, o si venen del delta i són de proximitat. Aleshores, amb això, mirar l'etiqueta sempre i revisar l'origen del producte, que a més estan, o sigui, és obligatori posar-ho, per tant, ho trobarem.

0: I finalment, quan els, bueno, quan els comprem, una manera de conservar-los és no deixar-los... Hi ha gent que els deixa en aigua dolça, en remull, pensant que això equival a estar al mar i que es conservarà millor, però al final són productes de mar que necessiten la sal. O sigui, l'aigua dolça no és que els hi vagi bé. Aleshores, millor guardar-los en sec a la, a la nevera, frescos, i consumir-los el abans possible.
1: I guardar-los amb aigua salada? És a dir, tirar sal a l'aigua, com per reproduir una mica el seu hàbitat?
2: Jo els deixaria en sec. Sí que és veritat que amb cloïsses així ho fas per treure la sorra, però en general els musclos no, com no els hi fa falta, doncs millor en sec. Jo sí que, just abans de cuinar-los, els hi passo a vegades una aigua quan els netejo, però ja està. Va, doncs, ara que sabem com els hem de triar, parlem d'una de les grans maneres de fer musclos, que són al vapor.
1: Aquesta és relativament senzilleta.
2: Molt senzilleta.
1: A l'abast de totes les persones.
2: Us expliquem així com ho hauríem de fer de base i després portem unes variacions així més per jugar, que ens agrada a nosaltres.
1: Pues és cap està dificultat.
3: T'anava a dir que per mi els musclos al vapor són top 1 de musclos,
1: sí, 100%. A més a més, clar, si el producte és bo...
0: Clar, no necessita res més.
2: No, no, realment no... O sigui, tal qual sols ja estan boníssims.
3: I llavors fa servir la closca de cullereta pel suquet.
1: I jo faig servir
2: la pa.
1: I la closca per l'arròs. Jo aquest diumenge que vaig fer paella amb uns amics em vaig menjar l'arròs amb la closca del musclo.
0: T'agrada molt. Sí, imaginant modo cavernícola.
1: T'ho juro. No vaig fer servir la forquilla.
3: Sabeu què fa el Frank al menjador?
1: Endavant.
0: Aviam.
1: Ah, vale, ja sé per on vas.
3: És que tothom es queda al·lucinada amb la teva tècnica.
1: La teva amiga del que va sortir l'altre dia va flipar.
3: Doncs ell es va comprar en Saladella Russa i compra com bastonets d'aquests de pa torrat i tal. I llavors agafa dos bastonets i menja l'ensaladilla com si fossin bastonets de restaurant japonès, saps?
0: Ah, wow. Sí, eh?
1: Sí.
0: Pensava que anaves a dir com que anava sucant l'ensaladilla i anava menjant.
3: I llavors, clar, fa cop, fa com una cullerada d'ensaladilla i una de queixalada, saps? D'endur-se el bastó.
1: I la Maria va flipar, la seva amiga, perquè ho tinc com supermedit. Clar, és una mica ranci, no comparteixo bastonets, que sempre es fa, però jo en aquest cas no, perquè els faig servir de coberts i tinc medit el ritme que he de portar d'anar menjant perquè em coincideixi amb la ració d'ensaladilla.
0: M'encantaria
2: veure-ho,
1: eh? Que va, són mesos, això.
0: Aina, la pròxima vegada
3: ara t'ho graves. Sí, la enviaré, perfecte. Sí, sí, sí.
1: Superinteressant.
3: Home, i tant.
1: Pengeu.
2: El penjaré però... bastorina, va dir. No és la realitat del Frank.
1: No ets català si no fas això.
0: Això ho fas des de petit?
1: Que va, que va.
0: El no, eh?
1: No, sí que fa molts anys ja que l'ensaladilla russa me l'he de menjar amb palitos, això, amb bastonets, amb palitos.
0: I si vas a un restaurant, què demanes? Palitos?
2: Bueno, normalment ja ve últimament.
0: Ja, com per utilitzar-nos de cobert.
3: Dir-li, clar, mira, perdoni, els coberts no els faré servir, li torno, d'acord?
1: Em posa bastonets de pa, sisplau.
2: Que fort.
1: Va, tornem als musclos al vapor.
2: Res, doncs això, fer-los al vapor no té gaire misteri, res. És posar els musclos un cop nets en una cassola amb una mica d'aigua o un raig de vi blanc, tapar-los i deixar-los coure. Ja està, que en 2-3 minutets ja ho tenim. O sigui, això ja al destapar veurem si s'han obert o no. I és important tampoc no passar-nos, perquè si no, sabeu allò quan queden com petits, gomosos, que s'arruguen...
0: Com una pansa.
2: Sí.
1: Sobretot això, que queden arrugats com regraïts.
2: Sí,
1: es nota que s'han passat d'estona.
2: Exacte. Llavors, molt de cura, i és millor anar destapant i anar mirant que no passar-nos. Llavors, bueno, els podem fer així clàssics amb llimona, llorer, pebre, inclús a mi també m'agrada sofregir una mica de ceba abans. Però també, si no, portem altres combinacions. Va,
3: a veure.
2: Portem amb un raig de cava en lloc d'aigua o vi.
3: Molt bé.
2: Alls i julivert, bastant clàssica, però així com el toc del cava com més fresquet. Després també una altra opció, amb vermut blanc.
3: Oh!
2: Pell de taronja.
0: Això
2: i
0: a l'Aina li agrada, eh?
2: I això...
0: No porta oliva, eh?
3: No passa res, li podem posar oliva.
2: També, musclos amb oliva,
3: titant. Un musclo i una oliva, tu.
2: Després amb cervesa i també una cullerada de mostassa.
3: Caram!
2: D'aquesta antiga.
1: Uau, mostassa.
2: Li queda molt bé. Després també tenim un així com més asiàtic, tailandès, per una forma, com amb gingebre, curri, llet de coco i ho podem acabar com amb llima i coriandre, també.
3: Caram.
2: Que a mi són un dels meus preferits, la veritat. També els podem fer amb soja, gingebre i un oli de sèsam, o inclús... Bueno, no, jo posaria oli de sèsam com a tal. Ceba tendre també per acabar així, que li doni un toc fresc, li quedaria molt bé. I també, així com a una idea més d'aquí, podríem sofregir una mica de sobrassada amb vi blanc, també posar-li una mica i obrir els musclos amb la sobrassada.
0: Mar i muntanya.
3: Exacte. Encara m'hi sobren els musclos i tot, saps?
1: Mola final... molt que hagi portat musclos. Es nota que sou molt muscleres, eh?
3: Sí.
1: Havien anat sortint ja durant moltes setmanes i ara que tu anaves fent totes aquestes variants, jo pensava, com gaudeix aquesta paia la Laura els musclos? Que els hi troba mil i una maneres.
2: És molt fàcil, a més. És res, tenir el musclo o algú líquid i el topping que vulguis, per una forma. Mm.
3: Fa mandra de netejar, una mica. Mm. No?
0: Bueno, és un procés. És com un ritual. Bueno, jo m'ho prenc com un ritual. Mm. Estàs allà traient-li el...
2: És com se diu viso? No, les barbes, no? Bueno, no sé com se diu.
0: Sí, però té un nom.
2: Mira, ho tinc aquí. Però bueno, és una mica quasi que terapèutic, no? Vas traient com...
1: Playlist de cançons, no? Per netejar els músculs.
0: Sí, B-I-S-S-O-S. Visos. No sé com es pronuncia, però... Visos,
3: sí.
2: Mm. Curiós.
1: Molt bé, dueu dues receptes. Sí. Entenc que la primera és aquesta, la de musclos
0: aquestes
1: al vapor. Anem a buscar la segona recepta de musclos amb taula per dos, al nota de veu. No hem berenat i tenim molta gana.
0: Molt bé, doncs ara us portem una segona recepta que té un punt més de complicació, però no gaire més, que són els musclos de la marinera.
1: Uau! A mi aquests em flipen.
0: Sí, que porten una base de sofregit, que també és molt d'aquí, molt nostra, i per sucar i pa en tenim... Bé, o sigui, ve molt de gust. Aleshores, el procés és una mica el mateix. Al final és fer una base de sofregit a la cassola. Bueno, primer de tot, jo rentaria els musclos i els hi traiem aquests filets que són, serveixen per enganxar-se a la roca, doncs els traiem amb una puntilla, amb un ganivet, i els hi passem una aigua. I després, en una olla gran, preparem un sofregit amb ceba, all, una mica de tomàquet triturat, val? Triturem tomàquet i el posem al sofregit, una fulla de llorer i vi blanc. I després és simplement posar tots els musclos dins la olla, quan el sofregit ja estigui fet, i cobrir-ho amb, o sigui, amb la tapa. I ho deixem allà fent-se el vapor durant uns 2 minuts, 3, depenent de la quantitat de musclos que haguem posat. I la pròpia aigua que deixarà anar... O sigui, els musclos, quan s'obren, deixen anar l'aigua que tenen a dins i aquesta pròpia aigua acabarà de lligar tota la salsa amb el sofregit. I ja està, és supersimple. O sigui, ja us dic, és simplement fer el sofregit, posar els musclos a dins i deixar que s'obrin el vapor.
3: És que són 2 minuts, eh?
2: Sí.
0: És un moment. O sigui, de fet, la Laura i jo vam fer un vídeo una vegada i vam dir, ostres, hem acabat molt ràpid,
2: perquè
0: normalment estem hores fent vídeos, però amb els musclos va ser com
2: molt ràpid.
0: Un pim-pam.
1: Jo he de reconèixer que m'he acabat, de veritat, no és conya ni estic exagerant, m'he acabat pans rodons o barres de pa sucant a la cassola dels musclos a la marinera, de veritat.
0: No em sorprèn gens, venint de tu.
1: Perquè, clar, té molta ceba, que a mi em flipa la ceba i deixa com un regust boníssim. Sí que us volia demanar per un dubte, no sé, Agnes, si a casa vostra passa. Nosaltres, no sé per què, et diria que tenim més tendència al musclo com més petit millor. I passa que habitualment, sobretot amb musclos al vapor, que els veus com a més naturals, és com que el musclo gros fa una mica d'angonieta. I és com que ningú l'agafa. I tothom va agafant com de petit, cap amunt, i al final en queden sempre 3, 4, 5, que costa que algú se'ls acabi.
0: Sí, jo ets a dir que a mi m'agraden més grandets.
1: Més grossos, eh?
0: Sí, amb més carn. No sé si...
2: Jo a mi depèn, o sigui, m'agraden els dos, la veritat. Però,
1: però no teniu com aquesta mena de...
0: No, fet, tinc més mania als musclos super, super, super petits.
1: Sí, eh?
0: No sé per què.
3: A casa meva el problema és que has de vigilar molt si vols menjar-ne algun, saps?
1: Has d'anar ràpid.
3: Sí, no. És que, de veritat...
1: Els jocs de la fam.
3: Sí. És problemàtic.
0: Però el bo amb els musclos és que després veus els plats de tothom i veus la quantitat de closques que tothom té i ja...
2: No.
0: Sí, no pots anar agafant i...
2: El teu és posar un bol al mig.
3: Sí, nosaltres ho fem així.
2: Sí.
1: Llavors, aquí... la que sap que tindria el plat.
0: Evidentment, pot abusar, no?
2: Així ningú s'entera de res.
1: Jo he vist tràfic d'esclaves d'aquestes, ho he de dir. He de reconèixer que he vist gent canviant-les de plat. Sí. És a dir, jo n'hi poso la meitat de les meves a l'aina com per assenyalar-la.
3: I això, i el comentari de... No, és que clar, la meitat estaven buits.
0: Ah, també.
3: Molt ben mirada.
0: Exacte.
1: La fas servir tu sovint,
3: jo,
1: aquesta, no?
3: Jo, no, mai. No.
1: Amb els musclos al vapor, llimona sí, llimona no, perquè aquest a casa també és un debat.
3: Llimona sí.
0: Jo per mi sí.
2: Jo també.
1: Jo sóc zero sempre. Llimona, veus? Mm. Jo sóc com l'únic que no se vol posar mai llimona i sempre és com, doncs, separeu-me els meus sense llimona. I em diuen com que no es poden menjar sense llimona. Però
2: no,
1: sí,
2: no? No, és veritat.
0: Poder sí.
1: Defenseu-me, sisplau.
0: De fet, és com...
2: Sí, bueno, exacte, no sé tant si... teoria mal vist com posar llimona al tot el que és marisc i així com tan... fresc i directament.
1: Clar, perquè és com que ho mates, no? La llimona seria com per netejar-ho.
2: Però bueno, per gustos, colors, també. Mm-hmm. I en tot cas, jo el que faig és, quan els faig al vapor, deixo algun tros de llimona a la cassola. Clar, però sí que després així. Posar-me llimona en fresc sí que no ho faig.
3: Ah, no, jo tampoc, això.
2: Que no sé si t'estava referint més a això.
1: Al què?
2: Tu et referies a posar la llimona a la cassola o a que després...

0: Que sí.
1: Tu, Laura, que tu saps
0: meva, depèn del dia, la meva
1: banda o no. Depèn si em ve de gust l'àcid o no em ve de gust.
0: No he rebut jo garrotades a la vida per això, ja t'ho diré. Si tothom s'hi posa llimona, menja el raret, l'estranyet. Ah, mira, ara què?
2: Tenia raó.
0: Passant comptes amb ningú, saps? Barallant-se sol amb l'aire.
1: Molt indignat.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim?
2: Sí.
0: Vinga, a fer la musclada. Per cert, de preu, dèieu que encara bé, a mi em fa patir que com més parlem dels musclos, més els fem pujar de preu.
3: Calli, doncs.
0: Oi?
1: No, no, callem. S'acaba la secció.
0: Saps que sempre hi havia aquella cosa com que ningú comprava, que era barata, molt bona, fins que algú se'n va adonar ja, i va fer pujar de preu?
2: De fet, això ha passat amb els sonsos.
0: Per exemple?
2: Els sonsos abans eren coneguts per ser supereconòmics i ara van caríssims.
1: Però molt,
2: Molt.
0: Doncs vinga, no compreu musclos, que són dolentíssims i...
2: Compreu sonsos.
0: I que ja estan alts, no? Gràcies, Alba, Laura.
2: A
0: gràcies
2: vosaltres. A vosaltres.
0: Per cert, la setmana que ve teniu el cap i a què fareu?
2: Sí, parlarem, ara que ja estem entrant, sortint de l'estiu, doncs parlarem de com aprofitar aquests últims productes de temporada de l'estiu i...
3: Molt
2: per
3: bé.
2: Acabar de gaudir-los abans que marxin, per dir-ho de manera.
0: Producte de proximitat estacional.
2: Exacte.
0: D'estiu abans que s'acabi. Doncs vinga, ens haurem d'esperar 7 llargs dies, però dilluns que ve tornaran a ser aquí.
1: Adéu.

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Tot el que ens queda. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Una mirada diferent als videojocs.

0: aprendre, pensar i somiar.
1: Oi! Diana!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Hola, noteta. M'agradaria que posessiu Biquini de Fades. Gràcies, adeu, guapets.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys.

Bona tarda, nota de veu. M'agradaria fer una petició d'una cançó que m'ha acompanyat al final de finals d'estiu, a finals de les meves vacances, que es diu Manhattan. Manhattan com a Manhattan de Nova York, que és d'un grup que em va sortir a Instagram, que es diuen Carlita and Safi Tucker. Va començar a sortir, no sé per què, i podré comprovar que és un tema que enganxa i molt. Bona tornada.

Hola, bones tardes. Som Catalina de Mallorca i m'agradaria que posàssiu, com ahir també la vau posar, la cançó Fosca, d'Ulls Secs, perquè es va sentir un tros molt curt i és una cançó molt, molt guapa, però molt més llarga.

0: Esteu nosaltres aquí tornant una miqueta a l'escola, com passa avui amb molta gent a Catalunya i a molts llocs del món. Doncs nosaltres, de fet, ja vam començar a tornar a l'escola la setmana passada, que és quan vam començar aquesta nova temporada, la 19a del programa Independents. Però avui, una setmana més, ja veureu que això es comença a animar. Tenim molts festivals, concerts, anuncis i, malauradament, també alguna mala notícia. Sempre, al cap de setmana, acaba emportant-se algun músic i deixant un buit important. En parlarem amb l'equip habitual, l'Omar Barón a la producció, Diego Monroy a la taula de sous. Parlarem, com sempre, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep i oient. Doncs mira, segona setmana ja d'aquesta nova temporada i hem de dir, hem d'avisar una cosa que tothom ja sap, que aquesta és una setmana laboralment més curta, però això no vol dir que no sigui intensa, molta intensitat pel que fa a la música i bàsicament amb dos festivals. Ens centrarem amb el més important, per allò que porta moltes edicions, ja és un clàssic, el Festival Altaveu. En parlarem amb el Víctor Partido, però també no hem de deixar enrere la Terrasseta, 15 edicions ja, un festival que es fa a Tarragona. Però, abans de tot plegat, cançons, cançons noves i d'un grup que despuntarà fàcilment molt aviat.
0: I tant, perquè el nostre objectiu és que si escolteu aquest programa estigueu al dia i informats de què passa al món de la música. Doncs bé, heu de saber que hi ha un grup que es diu West Side Cowboy, que són de Manchester, són molt joves i acaben de debutar amb un disc de debut que està tenint una acollida brutal a Anglaterra especialment, però ja estan exaurint també concerts a Milà, a Suïssa, a Brussel·les, a París, així que val la pena que els escoltem i en prenguem nota. Són West Side Cowboy amb la cançó Kickstones. Benvinguts!

0: D'acord, no es pot dir que siguin extraordinàriament originals. El que fan, ja ho hem sentit altres vegades i en altres dècades, però sonen molt bé. Són West Side Cowboy i atenció, perquè de moment a la llarga llista de concerts que tenen anunciats no n'hi ha cap a Catalunya ni a l'estat espanyol. Per tant, aquí algú o que ja ha fet la feina molt a l'avançada i que veurem aquest grup al algun festival d'estiu de l'any que ve i ja tenen contractes d'exclusivitat, o encara els promotors no s'han assabentat que West Side Cowboy és una de les realitats emergents més importants a Anglaterra. Una cançó extreta del seu disc de debut, It Goes On, publicat fa ben poques setmanes, el 21 d'agost, i que va arribar al número 5 a les llistes de venda angleses. El que encara no està a la venda, haurem d'esperar una mica, serà més endavant, el 13 de novembre, quan Guillem Gisbert, el cantant de Manel, publiqui nou disc, després d'aquell Balla la Masurca del 2024. De moment tenim una cançó nova, Entretén-me, amb producció de Pep Saula i Arnau Grabulosa, i la resta de presentació, millor que la faci ell, perquè la cançó ja inclou com una mena de presentació.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis.

0: Doncs temps ara per les notícies en format més breu aquí a l'Independents.cat i comencem parlant d'una gran festa que es farà el dia 23 de desembre al Palau Sant Jordi, que es convertirà en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, Els Tiets, Els Catarres i Búhos. Per cert, avui el seu cantant, el cantant de Búhos, el Guillem Soler, fa 47 anys.
1: Déu-n'hi-do, concert... 47? Sí. Pensava que era una mica més jove. Mira, bueno, m'ha sorprès aquí.
0: Fa cara jove. Sí, sí. Vull dir que està bé, acumulant anys, però sembla que en tens menys. Bé. El pitjor sempre és quan és a l'inrevés, per dir-ho així. Un concert que servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC, i que vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i també cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas dels Tiets i els Catarres també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Búhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemorarà enguany els 40 anys sobre els escenaris. Entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 de setembre a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, que és el promotor d'aquest esdeveniment.

0: Doncs vinga, anem ara una mica per parlar també de rumors, eh? Germans Gallagher ahir van estar a la Mostra de Venècia, presents en aquest documental que es va projectar, Oasis, Don't Look Back in Anger, una cinta sobre la seva reconciliació i retorn als escenaris, una càmera que escola els assajos de la darrera gira dels Oasis i que també entrevista alguns dels seguidors per reflectir l'empremta generacional del grup. I un documental que arribarà a sales aquest divendres, i tot això doncs en una setmana en què s'especula, i aquí els rumors, que el grup de Manchester està a punt d'anunciar una gira internacional que diuen que passaria per l'Estadi Olímpic de Barcelona l'any vinent.
1: Això és el The Sun, el diari que l'està liant bastant, especulant amb parades de la gira, encara no anunciada, d'Oasis. A més, hi ha uns vídeos, no?, que comencen a escalfar l'ambient de cara a l'anunci d'aquestes dates, uns vídeos que han fet els propis Oasis, i apareix un cartell de Joan Miró, i llavors ja tothom està lligant caps. Evidentment, quan s'anunciï, aquí serà el primer lloc on ho podreu saber, que els Oasis toquen a Barcelona, a veure si ho podem anunciar en breu.
0: Jo espero que sí, eh? No només anunciar aquesta cinta, sinó anunciar aquest concert i aquesta gira que fa molts anys que no passen per aquí. Anem per una altra notícia.
2: A ti me pregunto si tengo muchos novios, hey.

Josep, val la pena que el presenti? Sí, tot s'ha de presentar. Home, sí. Tot s'ha de presentar en aquest món, perquè sempre hi ha qui diu o qui pensa. I aquest qui és? Doncs Bad Bunny, que ha guanyat el primer premi Emmy de la seva carrera gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà. El cantant porto-riqueny ha estat premiat la passada matinada als Creative Arts Emmy, que són els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gran gala dels Emmy, prevista pel dia 14 de setembre. L'espectacle partia, doncs, amb 9 nominacions, una xifra rècord per a una actuació de la Super Bowl als Emmy, i a més del premi principal, la producció, doncs, també ha estat reconeguda en categories com direcció musical, coreografia, so i direcció tècnica.

0: Jo diria que t'agradi o no t'agradi el futbol, t'agradi o no t'agradi el Mundial de Futbol, aquesta cançó, sona, sí, ressona, i jo diria que gairebé tothom l'associa a la cantant colombiana Shakira.
1: Que escolta, cada vegada que fa una cançó per al Mundial, guanya Espanya al,
0: sí,
1: Mundial.
0: No sí, sé? Sí, sí. I el que ha aconseguit són ni més ni menys que 1.000 milions de reproduccions a YouTube d'aquest Dai Dai, aquest himne del Mundial de Futbol, una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos. Shakira, a través de les xarxes socials, donava, no cal dir, les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai s'hauria, ella hauria pogut somiar. El videoclip s'ha convertit també en el primer d'aquest any en arribar a aquesta xifra. Dai Dai es va llançar, recordem, el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial, que ja es va celebrar, que va guanyar Espanya. I els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA, una cançó que interpreten Shakira i el cantant nigerià Burna Boy.
1: I qui està triomfant i molt a Spotify és la gaditana Judaline, i tot gràcies a aquesta cançó.

Arriba setembre, el mes dels festivals. A veure, d'acord, els festivals de música són sobretot un fenomen més de ple estiu, juny, juliol, però ull perquè al setembre hi ha una mena de coda amb algunes cites ben interessants, el BAM i les festes de la Mercè de Barcelona, el Mercat de Música Viva de Vic i, abans que tot, l'Altaveu de Sant Boi de Llobregat, tot un clàssic que arriba ja a la seva 37a edició. Del 10 al 13 de setembre, l'Altaveu desplegarà una programació musical variada i per tots els públics, i actuaran clàssics totals, com aquests que sonen, 091 o Los Sirex, aquests sí que són clàssics, eh? Però també nous valors com Cid de Palma o Silvio. A Silvio el vam entrevistar aquí al programa. El recordeu?

0: l'altaveu de Sant Boi de Llobregat tindreu l'oportunitat d'escoltar el directe de Silvio, que ja veu que en disc sona molt bé i que no fa tants concerts, o sigui que apunteu-vos a aquesta cita de Sant Boi. El seu nom s'integra dins d'un cartell variat, com dèiem, que es mou entre els artistes veterans i els de nova fornada. Però qui ens ho explicarà millor que ningú és el director artístic de l'altaveu, Víctor Partido.
1: El line-up de l'altaveu d'enguany crec que té una doble via. Primer, reconèixer la feina d'aquells artistes i pioners que van trencar en el seu moment amb allò que estava una mica establert en els circuits de música comercial. Crec que és important reconèixer la trajectòria de 091, Senyor Chinarro, Los Sirex com els primers grups de pop yeyé. I crec que també hi ha una segona via bastant clara, que és la via dels grups catalans emergents, potents i estatals, també com poden ser d'en Pere Albó, la Pere Blanco. Propostes més experimentals, com la de Cid de Palma o la d'en Jordi Ganchitos, que també crec que està creant una comunitat molt força interessant de gent. El folk hiperpersonal i territorial de l'Arnau Viols i la Cristena. Propostes més arrelades a la música americana country, com la de Juana Everett. O les cançons més personals, com les de Carla Pérez Basro o amb Silvio, no? Aquesta és l'essència de l'altaveu, al final, no? És premiar aquelles propostes o donar visibilitat a aquelles propostes que són més interessants versus aquelles que ja porten un recorregut i volem donar-li cabuda a Sant Boi.

0: La història de Sant Boi de Llobregat estarà sempre associada a aquella primera gran manifestació de l'11 de setembre, després del franquisme, era 1976, i aquest any en fa 50, doncs. I l'Altaveu ho celebrarà amb un concert especial de producció pròpia. Hi participaran, entre altres, Lluís Gavaldà, Muixca i Greta, els Amics de les Arts, David Carabén de Mishima, Joan Garriga, Ismael Serrano, Maria Hein o Pastora.
1: El concert de 50 diades que es portarà a terme a la plaça de l'Ajuntament el 10 de setembre aglutinarà una sèrie d'artistes que podríem dir fins i tot de tres generacions i ens porten repertoris i històries que estan vinculades a tot allò que té a veure amb el naixement del que considerem que és la democràcia i la reivindicació de drets que era impossible abans de l'any 76 i que té la seva, el seu punt fundacional a Sant Boi de Llobregat amb la primera diada. No? Crec que al final el que aglutinem és una sèrie d'artistes que s'han manifestat plenament prèviament per els cants i repertoris vinculats a la nova cançó i a la cançó dels anys 70. El que volem una mica també és, amb aquest aplec de trigeneracional, és que ells aportin la seva visió de què representa per ells la llibertat. No? El que es tracta és fer un recorregut singular per cançons, repertori, poemaris que per ells siguin significatius, per elles siguin significatives i sobretot amb una aposta molt, molt variada estilísticament, però vehiculada d'alguna manera perquè tingui un sentit també artístic i musical dins d'aquest espectacle 50 diades de Sant Boi.

0: Així sona la música de Leire Struck, una samboiana d'adopció, i volem que us fixeu especialment en la seva música perquè és una de les artistes que han triat a l'Altaveu Frontera, la mostra més emergent del festival. Ull, perquè per allà han passat històricament artistes que ara estan consolidadíssims, com Sidoní o Love of Lesbian.
1: L'Altaveu Frontera representa una mica l'essència del festival. Al final rebem més de 150 propostes cada any i al final les curem, no? La curadoria forma part d'aquest procés de tria d'artistes, valoren i fan un conjunt de valoracions vinculades una mica a la potencialitat de la proposta, com destilen aquestes primeres passes dins de les carreres, no? De les artistes i els artistes o les propostes. I per nosaltres és important que aquestes propostes tinguin visibilitat posterior i fem una aposta perquè això també passi, no? Enguany Leire Struck i Duatit, que són dues propostes radicalment oposades en si mateixes, però que demostren cadascuna amb les seves armes, diguem-ne, que poden tenir un lloc dins del panorama de música nacional tranquil·lament i segur amb una progressió que veurem dins de l'espai musical del país.
0: Abans d'acabar aquest reportatge sobre l'Altaveu, dues coses importants. Una, la programació de l'Altaveu inclou força més coses que actuacions musicals en directe i val la pena que feu una ullada. La programació complirà Sant Boi de Llobregat els pròxims dies.
1: Per nosaltres, la programació infantil és fonamental per desenvolupar una vinculació al festival i també perquè la gent i les famílies puguin tenir un primer contacte amb allò que representa la música. Evidentment, tot el que és fira del disc i el llibre musical és fonamental també perquè la gent fa un consum, li agrada sentir-se bé veient les parades i comprar caminant per la Rambla, i aquest any amb les xerrades i les exposicions, sobretot tenim una exposició que està molt vinculada a allò que era fonamental fa 30 anys, que són les tribus urbanes, no? Amb una exposició fotogràfica i amb textos, formarà part de la resta d'activitats de l'Altaveu, que sempre tenen un pes important dins del festival.
0: Ara sí que ja acabem. 10, 11, 12 i 13 de setembre, Altaveu a Sant Boi de Llobregat. I acabem escoltant l'altra artista seleccionada a l'Altaveu Frontera, Duatis, una cantant de Barcelona amb molta ànima i que sona així de bé.

0: Aradó.
1: Ullsecs és un trio format per Miguel Seguí, Jaume Hurtado i Víctor Rissi. L'any passat van publicar el primer disc i ara preparen el segon. A l'Aparador ens presenten Fosca.
2: Bones, nosaltres som Ullsecs i som una banda de rock alternatiu de Mallorca. Fosca és un viatge de gairebé 7 minuts, amb influències de Radiohead, Pink Floyd i Jeff Buckley. Tres etapes, tres cançons dins una que parlen de la frustració de donar-ho tot i no poder canviar el que passa al món. Davant aquest sentiment d'impotència, només queda el buit, la tristesa, la fosca. Però el missatge final és que, tot i sentir que la situació no avança, tot i notar que res canvia al teu voltant quan estàs donant el teu màxim, tu has de seguir lluitant. Fosca no és una cançó fàcil, no és el que acostuma a sonar avui en dia, però no està feta per agradar fàcilment. Està feta perquè t'aturis a pensar en el món que t'envolta i agafis consciència de la realitat que estem vivint avui en dia.

0: independents. A ICAT.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, 7.

0: Va con The Chain Gang, un dels molts èxits de Pretenders. Avui volíem recuperar alguna de les cançons d'aquesta banda liderada per Chrissy Hynde, perquè ella avui fa 75 anys, una d'aquelles dones del rock, diríem, amb nom i cognom propi, perquè no volem tampoc ara reduir-la a les seves relacions que ha tingut. Però mira, ja que estem explicant això, Back on the Chain Gang és una cançó que va escriure en una etapa de la seva vida que va compartir sentimentalment amb Ray Davies dels Kings. De fet, quan la van enregistrar, estava embarassada 3 mesos de la filla que tenen en comú. Chrissy Hynde té una filla amb Ray Davies i volíem explicar aquesta història, mireu, en el dia del seu 75è aniversari, 75 anys, a la gran Chrissy Hynde. Per cert, que em va fer gràcia una cosa, David, tu que toques la guitarra, que el George Harrison, quan va escoltar aquesta cançó, va dir: ui, aquí hi ha un acord que em vaig inventar jo per la cançó I Want to Tell You dels Beatles, que és un E7 amb un F a sobre i no sé què. Diu, estic molt content que algú altre la faci servir. O sigui que...
1: Home, sí. Sempre cada guitarrista podríem dir que hi aporta algun element nou, no? I en aquest cas, doncs, clar, deu fer il·lusió allò de dir, ep, això ho vaig treure jo, i que ho vagi fet servir en una cançó tan meravellosa com aquesta.
0: Si voleu saber més coses de la vida de Chrissy Hynde, que és apassionant, teniu Reckless, My Life as a Pretender, la biografia que va publicar l'any 2015. Si la llegiu, veureu que, a banda de ser parella amb el Ray Davies, durant un temps també va ser l'esposa, perquè es van arribar a casar, la dona de Jim Kerr. I sabeu qui és Jim Kerr? El cantant de Simple Minds. I Simple Minds és notícia.

0: Simple Minds, que algú potser estava pensant què se'n deu haver fet de Simple Minds. Doncs mira, res, que estan superactius. Tenen cançó nova, aquesta, Beginner Boys, i és una cançó que Jim Kerr ha dit que està inspirada en els seus dos nets bessons. O sigui que, clar, la família continua creixent. Ells ja porten 50 anys, més de 50 anys, en això de la música, Simple Minds, i, per tant, és lògic que ja comencin a parlar això dels nets. El disc es titularà Sacrosanct i es publicarà ja l'any que ve, el 29 de gener. I també tenen gira i un concert... Ah, no, a Catalunya. Un concert d'Espanya. Haureu d'anar el 7 d'abril al Movistar Arena a Madrid si voleu veure Simple Minds en aquesta gira. David, en un doble cartell, Simple Minds Level 42. Això és com un viatge als 80?
1: És un remember, eh?
0: Totalment.
1: Sí, sí, tot i que tenen estils diferents.
0: Sí, sí, sí. Doncs mira, parlant de remembers, a vegades ens veiem obligats a fer recordatoris de música del passat quan arriba una mala notícia com una mort, una desaparició.

0: Aquesta és una altra d'aquelles cançons políticament incorrectes vista ara, una mica com el 15 años tiene mi amor, del duo Dinámico. Aquesta es titula Only 16, només 16. És una composició clàssica de Sam Cooke, que a Anglaterra va triomfar encara més, més que l'original, amb aquesta versió, amb aquesta veu que escoltem, la de Craig Douglas. Doncs avui, malauradament, hem d'anunciar la mort de Craig Douglas. Va ser divendres passat a l'illa de Wight, tenia 85 anys. Douglas era una d'aquelles figures que dominaven les llistes angleses abans de l'arribada de la Beatlemania. De fet, hi ha una anècdota curiosa. El concert que Little Richard va fer l'any 1962 a Liverpool, el taloner era Craig Douglas i la banda que l'acompanyava, els músics que tocaven amb ell, estava formada per quatre joves, llavors desconeguts, John, Paul, George i Ringo. Aquells quatre nois l'acabarien escombrant de les llistes i dels escenaris.
1: Sí, això és el que té, eh? Recordo també va sortir un disc que es deia Tony Sheridan amb els Beatles. I després va ser els Beatles amb Tony Sheridan.
0: Ja està clar.
1: És el que té la vida, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, aquest cap de setmana també hi ha hagut una altra mort, la d'Andy Williams, de manera inesperada, mentre participava en un combat professional de wrestling, al marge de ser guitarrista en tots els discos de Every Time I Die, fins la dissolució d'aquesta banda el 2015. Williams era, doncs, lluitador professional de wrestling, que si algú es pregunta i això què és, doncs, lluita lliure. I també tenim una altra mort, en aquest cas, d'un local, perquè aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'Avinguda Ramon Nafol de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector, doncs, no cal dir que es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais.
0: No sé com pot ser que una ciutat tan musical com Girona continuï tenint aquest dèficit d'espais per música en directe. Evidentment que hi ha la Mirona, però això és a Salt. Evidentment que hi ha un club com el Sunset que programa ja de forma habitual. Però on són les sales a Girona?
1: Doncs és una cosa que s'hauria de solventar i tant, ràpidament. I aquest cap de setmana també ha estat molt trist per l'escena musical catalana amb la mort als 66 anys de Josep Manel Pogués Estrader, una de les figures més destacades de l'escena punk i ska a Barcelona. Recorda que ell va ser membre de formacions com Clínic Humanoids, Atac, Ruïdos Molestos i Xit S.A., però bàsicament el 1985 se'l recorda perquè va fundar Es Català, el nom, doncs el va dir ell, una banda que s'ha de dir Es Català, i va tocar-hi, doncs, la guitarra fins al març del 93, i a través de les xarxes socials els components de la banda Es Català, doncs, han dit que Pogués ha estat víctima d'una greu malaltia. De fet, el 10 d'agost va ingressar a l'Hospital Clínic de Barcelona en estat crític i els metges, doncs, no han pogut, malauradament, salvar-li la vida.
0: Doncs llarga vida a la música que ha deixat els Es Català.
2: Hem fet viatge a Roma passant per Budapest.
3: De Jamaica, Roma, via Budapest.

0: Borda.
1: Entre les propostes de música en directe per aquesta setmana sobresurt la Terrasseta, el Festival Feminista de Música Independent, Cinema i Arts de Carrer de Tarragona. Es fa de dijous a diumenge i no es tracta d'una edició qualsevol, ja que arriba a la número 15. Per aquest motiu, li hem demanat a la directora de la Terrasseta, Aida Banyeres, que ens faci un balanç de tots aquests anys i que ens presenti la programació d'aquesta edició.
2: És difícil fer balanç d'aquests 15 anys d'aventura amb la Terrasseta. Pensem que quan vam començar l'any 2011 no ens consideràvem ni un festival, no, ni estava de moda aquesta paraula. No? Érem una petita programació considerada off dins de les festes de Santa Tecla i mira, 15 anys després continuem aquí, que és gairebé ja un acte de resistència només a l'existir. Hem crescut, però sobretot hem anat entenent quin festival volíem ser. Hem decidit apostar per artistes que arrisquen i que no veus a tots els grans festivals. També hem apostat per una programació feminista diversa durant tot l'any, no? Repartida en el Camp de Tarragona amb el format del cicle Esbarzer, que és una programació més punxent, més reposada, més de pensament, per defensar que també des del sud de Catalunya podem generar cultura contemporània i projectes amb una identitat pròpia.

0: Aquests 15 anys els celebrem precisament així, no? Amb aquest lema de A Contracorrent. Trobareu del 10 al 13 de setembre una programació que difícilment trobaràs en un altre festival. Des de les argentines Cumbia Queers, els barcelonins de l'electrònica postindustrial Dame Aria, també trobarem la rumba de Maruja Limón, en Andreu ens presentarà Vigília per primer cop a Tarragona en un format de concert de llarg format. Renaldo i Clara també ens presenten el seu disc L'Encant. També tindrem les madrilenyes a les Petúnies amb el seu garatge, els modernistes La Rauxa o el bandoler de la verbena catalana Paco Pecado. A més de tot això, també tenim tres propostes molt interessants de circ contemporani i amb taller de mediació. Volem que qui entri al Parc Saavedra descobreixi alguna cosa que no coneixia i que ho pugui fer en un festival tranquil, en un espai privilegiat com és les muralles de Tarragona i lluny d'aquestes grans aglomeracions dels festivals. Al final, 15 anys després, això és el continuem defensant, no? Que hi ha una altra manera de fer festival.
1: L'entrada de dijous i diumenge costa 5 euros, la de divendres i dissabte 10 i també hi ha un abonament al preu de 20 euros.
2: Tota la sort cap a esperança, me'l repartir de la teva menjança, que encara no sap ningú

0: Doncs ja tenim el primer programa de l'Independència aquesta setmana i, a més, David, crec que hem fet bona feina en el sentit que, si els oients volen, ja els hem planificat una miqueta què poden fer també per la Diada i el cap de setmana, eh?
1: Sí, i demà, doncs, molt més, perquè demà us parlarem de la segona edició, ni més ni menys, que del Festival Catalunya Triomfant, que és aquesta gran cita del metall en català, i parlarem amb una de les bandes que hi toquen i que són uns històrics perquè porten 25 anys fent discos i sortint a la carretera. Foscor.
0: Doncs demà una mica de foscor, que ja toca que aquesta música soni a la ràdio pública aquí, a ICAT, a la Independència.
2: Veus com han portat fins aquí tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva venjança que no sap ningú.

escoltes, Icar.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenco una nova pista de fusta. La discoteca d'ICAT, el cervell de tarda, de ball, que tens cada vespre de dilluns a dijous, a la sintonia, a la ràdio inquieta, a migdia servidors de streaming. Un aparador de ball, un magatzem de cançons, una cita ineludible. A migdia ja hi som, ho saps, els servidors de streaming i Miqui Puig els plats. Prepara cada tarda un menú distint, avellotat bonic, amb digis convidats, novetats que ens cremen les mans i discos clàssics. Avui és una d'aquelles tardes on el disc clàssic ens porta les beceroles del sol en 1973. El van titular, alguns diuen que de manera pretensiosa, Masterpiece. Eren els Temptations que volien un pas endavant. Només amb Norman Whiffle els controls ho podien lograr. El viatge d'avui és un d'aquells. Iniciàtics del sol, Hey Girl, I Like Your Style. El viatge ens el proposen Temptations.

0: ve de Déu, d'orquestes i d'arranjaments, servits per Norman Whitfield. The Masterpiece es diu l'àlbum. Ho van fer el 73, quan en Berry Gordy va canviar la Motown per Gordy quan tenia somnis de grandesa. Diuen els crítics d'aquest àlbum que potser l'única falla és la cançó, que dura 14 minuts, però aquesta obertura meravellosa, signada per el tenor Richard Street, en la que diuen és una de les millors aportacions a la història de la banda. Recordeu que els discos duraven 20 minuts per cara. Era el que l'acetat del vinil demandava. Si ja ens n'hem menjat quasi 4 amb aquesta, Masterpiece ocupava el resta. De la cara. Una orgia de 14 minuts, on els Temptations i Norman Whitfield apostaven fort.
1: Vespre de clàssic a la pista de fusta.

Norman Whitfield, deixant la seva petja a Masterpiece, una peça de 13 minuts 34 segons, on els Temptations només intervenen en una part. Els Funk Brothers, increïble formació que havia gravat tota la vida amb Whitfield, posant la música, diuen que volien emular a l'èxit del Papa Was a Rolling Stone. Van lograr una altra cosa. Van tenir 3 minuts per expressar-se als Temptations. I la resta ja ho veieu, exuberància sol. Ets el clàssic del pista de fusta, som a 1973, i són els Temptations, ocupant una cara llarga.

L'arranjador Paul Reiser va ser l'encarregat de tenir la visió de Norman Whitfield. L'home darrere aquesta producció, els més crítics amb el disc, diuen que un tant per cent més elevat de participació del grup hauria sigut important. Però vist de passat, era arriscat, era el moment del soul psicodèlic i els grups de rock de Motown gravaven les seves versions d'una manera més comercial i arribaven els joves que volien més xixa. Sigui com sigui, tot una cara amb dues cançons era arriscat, era Masterpiece, la cançó homònima, la que sents amb una banda increïble, els Funk Brothers, deixant petja.

0: al darrere de l'àlbum. Els singles havien quedat relegats i lluitar amb els grups de rock era difícil. Norman Whitfield signa la producció d'un disc exagerat per alguns i per altres com per Servidor, Narcòtic. Totes aquestes cordes llavors serien utilitzades a la música disco i més endavant altres gèneres. Masterpiece és considerat per molts fanàtics una obra mestra. En el moment la portada de marbre esculpit deixava el grup en una pretensiositat que, vista amb els rappers d'avui en dia, sembla de joguina. Escoltar discos a pista de fusta és un exercici que ens flipa. Poder compartir amb vosaltres quatre notes al peu i que demà torneu a sentir l'àlbum sencer, com ho hem fet amb molts. Som a 1973. La pista de fusta et proposa escoltar sencer la masterpiece dels Temptations. Dues cançons per cara. A la primera cara, Hey Girl, I Like Your Style. I aquesta masterpiece, amb aquesta cadència de corda, aquesta baixada harmònica que queda per la resta. S'acaba la cara. Aturada, canviem la cara i aixequem amb la B.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta.
0: Una mare lluitadora. Això és el que canten els Temptations. Esma torna a ser Richard Street, portant el control amb la veu. I una cançó que també van gravar Rare Heart en el lloc que buscaven els de Motown, de tenir èxit a les llistes de rock. Però els Temptations cantaven amb aquest cor.

si el pare era un Rolling Stone, la mare era treballadora, havia tirat endavant els fills, així ens cantava Richard Street, fins a trascar-se la gola i desganyitar-se. Elvan Dick a l'orgue i Melvin Wawa Watson tocant les guitarres, explorant els camins del sou psicodèlic que en aquest disc els Temptations tenien entre seia i seia per culpa del gran Norman Whitfield. Diuen que això era la llavor del que llavors van fer funkadèlic, Parliament i de més frèstecs de la història del funk més psicodèlic. Law of the Law. Eren els 73, les drogues campaven en les seves amples pel món de la música i el carrer. Ets el clàssic del Pista de Fusta. Som a 1973 i són els Temptations.

més missatges a la Mare Terra, Law of the Land, els Temptations lluitant amb els grups de rock perquè els 70 apretaven fort fent un disc psicodèlic a parts i fan com aquesta peça. Dennis Edwards, el gran cantant dels Temptations, una mica apagat en aquest disc, apartat vés a saber per quines merdes, deixant anar tot el seu poder vocal. En el clàssic d'avui ets a la pista de fusta i som a 1973. El disc és el masterpiece dels increïbles Temptations i diuen que Plastic Land, la cançó que la seguia amb aquest piano i aquesta intro, avançava el house moltes dècades abans. Va ser single, el segon single i únic d'aquest disc. Diuen que aquest piano era house, però érem el 73 i el house encara no s'havia inventat.

0: el picar de mans característic dels Temptations. Les harmonies vocals increïbles valen la pena ser sentides amb auriculars i gaudir-les demà sense la meva veu i amb una beguda. Ens hem endinsat el disc Masterpiece Plastic Man, la cançó més ballable, el segon single, avançant-se anys, el so del house i aquest picar de mans, aquestes veus. Al disc, però, li queda una cançó llarga també, poc esperançadora. Plastic Man parlava del gueto, també un altre cop, de sortir-ne, de com costa deixar de ser pobre.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: La cançó més dramàtica del disco per tancar. Damon Harris canta la cançó d'un home que vol deixar abandonada la droga.
3: Dig it, man. You just take this and it's a brand new experience.
4: It ain't me, man, you know.
3: Oh, what you mean? I tried it, man. It's really hip. It's hip. Yeah. Everything'll be all right tomorrow. Yeah,
4: everything'll be all right tomorrow,
3: man.
4: Tomorrow.
3: Just take it. It's
4: tomorrow.
3: Real hip.
4: Tomorrow.
3: I tried it.
4: Tomorrow.
3: It's cool.
4: Everything'll be all right tomorrow.
2: No.

0: L'experiència psicodèlica acaba aquí. El disc s'esgota, però té més coses. Demà sentiu-lo sense la meva xàxara. Com que és un disc menut que dura 40 minuts i posarem la torna que deien a Cal Forner i posarem peces avui que d'alguna manera han recollit el llegat d'aquesta increïble obra. El clàssic d'avui de la pista de fusta, 1973, amb els Temptations. Today,
1: who stole the soul? Qui no balla no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Gent de moltes èpoques distintes han fet servir Masterpiece per fer la seva música. El combo Les Alès va fer servir Masterpiece per aquesta Swedish Girl.

1982, uns belgues anomenats Alé Alé, alentats per Martin Ward, un dels membres de la Human League, i de Kevin Seventeen a la producció, comencen a posar samplers en un moment molt pretèrit dels samplers, dels Temptations, agafant parts de Masterpiece i el baix del Papa Was a Rolling Stone. Sweetest Girl, a Les a Les, 1982. Però hi havia més gent que va agafar parts del Masterpiece per fer la seva música. Un d'ells en el seu Oriental Taxi van ser els nostres reverenciats Sly and Robbie. La millor secció rítmica de la història també estimaven els Temptations.

0: un tros de peça que t'orienta el taxi. The Sly and Robbie. Pots sentir parts de l'Stayin' Alive i part dels Temptations. Com que el disc clàssic d'avui, el Masterpiece, era curt, hem tirat de versions, d'inspiracions, de gent que d'alguna manera o altra va agafar el llegat dels grans Temptations.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Només un any després, una de les meves bandes de reggae favorita, Matumbi, 1974, gravava una versió

0: O Huma Tumbi, com recollia la part psicodèlica del Law of the Land i del so del Masterpiece per fer-ne una orgia de reggae còsmic. La pista de fusta sempre et proposa sentir el disc clàssic i demà recollir-lo sense la meva veu. Em dic Miqui Puig, Els Plats. Avui hem sentit un disc de 1973 de la banda americana The Temptations, una peça de soul psicodèlic que ha arribat al món per quedar-se. L'última referència, l'última peça que recull parts d'aquest disco és aquest Everything Will Be Alright Tomorrow. El grup d'electrònica i hip-hop Pressure Drop britànic fent servir aquest sampler de la lletra del Harry Tomorrow. Sigueu feliços i balleu. S'acaba una tarda, un vespre de clàssics.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
0: 1973, Temptations. Sigueu feliços, balleu. Ja sabeu on us espero.

prophesied. You stand firm, but benefit and learn.

vespre de clàssic a la pista de fusta. Vespre. Clàssic a la pista de fusta.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat al teu gos, arriba l'hora del cel obert. Sí. Em direu que no s'ho mereix, pobret. Si és l'únic que remena la cua quan arribes a casa, perquè no té gaire criteri. Bueno, és igual, però t'estima, home. T'estima amb devoció. I les coses com siguin, s'ha de tenir molt d'amor perquè ens estimin tant. Per això avui hem decidit fer un programa sencer dedicat a aquest animal pelut amb la llengua fora i les orelles sempre esmolades.

El Vin Caught Stealing, la cançó més coneguda dels Jane's Addiction, que malauradament han sigut portada dels mitjans no per qüestions musicals, sinó perquè es van estomacar el Farrell i el Navarro. Bueno, més aviat el Farrell, que li va agafar com un iuio, va començar a estomacar el seu guitarrista dalt de l'escenari, sense que a dia d'avui encara se sàpiga el motiu concret. Però deixem les baralles dels músics i anem pel que hem d'anar. El nostre gosset. Mira com remena la cua. Mare de Déu, on vas ara? Tresqui, tresqui!

El meu gos se'n va allí per la plana de Vic a fer un vol. Deixa'l tranquil, home, que també ha de fer les seves coses. Tot el dia tancat a casa. Ai, la iaia, la iaia. Sí, els enyoro, jo. Bé, si no podien tornar, no? Jo què sé, fer un disquet més. Saps? Que tornessin la iaia i els Beatles.

Hey Bulldog, la típica cançó que feia en John Lennon una mica per enfotre-se'n de tot i de tothom i que servia d'excusa per gambarrejar, que era el que li agradava a ell, fer bauetes tipus Yellow Submarine. Però hòstia, aquesta cançó no està molt valorada i a mi jo trobo que aquest riff de guitarra és absolutament icònic. Però clar, tampoc no sóc una persona molt objectiva quan se parla dels Beatles. Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. Ho sóc tan poc que posaré una altra cançó dels quatre de Liverpool. Ei, però tinc una bona excusa, perquè la protagonista d'aquesta peça, tothom es pensava que era una noia que tenia el Paul McCartney encaterinat, però no, era la seva gossa, la Marta.

Martha, My Dear, una de les cançons del Doble Blanc, que tothom el coneix així, de White Album, tot i que no es diu així, es diu The Beatles. I que entre tu i jo, per mi, sobren 4 o 5 cançons, i ara ja en podeu dir de tot, perquè, sincerament, mai he entès la quantitat de gent, i és molta, que considera el Doble Blanc el millor disc de la seva trajectòria. Ei, però tots són gustos. Mira, per exemple, la Phoebe Bridgers, que ara és la cantautora més comentada de l'escena indie actual, amb el seu supergrup, el Boy Genius, amb la Lucy Dacus i la Julian Baker, ens parlava de fotre el camp amb una nau espacial, anar-se'n allà dalt a les estrelles, només ella i el seu gos gaudint de les vistes.

Me and My Dog, una de les aportacions de la Phoebe Bridgers en aquest disc homònim que es deia Boy Genius, un EP gairebé generacional, tenint en compte la resposta entusiasta del seu públic. En Lobo segur que no ho sona, però és un cantant que a la dècada dels 70 va tenir 4 o 5 hits de pop així melòdic, rotllo AOR, del qual destacava aquesta peça en què parlava de tu, de jo i d'un gosset que es deia Boo.

Me and You and a Dog Named Boo, el gran hit d'en Lobo, que es deia així perquè es va criar al sud de Florida, tot i que la seva carrera va estar centrada a la ciutat de Nashville. Què anava a dir? Aquí al cel obert estem de dol també per la desaparició de la Dolly Parton. I no ho diem així com a posteriori, perquè l'han posat molt sovint al programa i sempre hem reivindicat que darrere d'aquesta pinta de Southern Belle voluptuosa i una mica postissa s'hi amagava una compositora de primera magnitud. Jolene, I Will Always Love You, o per exemple aquesta cançó dedicada a un gosset que es va trobar abandonat i que li va fer companyia durant tota la vida, el Cracker Jack.

La Dolly Parton i el seu Cracker Jack, el seu gosset, que si fa no fa, es podria emparentar amb aquesta peça d'en Harry Nilsson. Harry Nilsson, pels que no el teniu controlat, és un dels millors compositors i cantants dels 70 que tenia un problema. Bueno, en tenia uns quants, però el més principal era, primer, que es bevia fins i tot l'aigua del gerro de les flors, i si no que li preguntin a John Lennon, que el va tenir emborratxat durant 2 mesos seguits de fotent-se Brandy Alexanders, i segona, que tenia pànic escènic i no va fer mai cap gira ni cap concert en directe, la qual cosa, clar, el va perjudicar a nivell de popularitat. Però en Harry es treia unes cançons de la butxaca. Mira aquesta. Aquesta parla d'aquells cadallets. Ai, aquest cadallet d'agost amb mono. Ves si no es podien quedar així sempre.

0: The Puppy Song, Harry Nilsson. En aquest cel obert, que em sembla que encara no ha fet una pausa, no? Va, vinga, doncs aprofita que torni el gos a pixar.
1: El cel obert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Aquí estem avui parlant de gossos i de cantants que se'ls estimen, com per exemple en Neil Young, el qual en el disc Harvest Moon també va tenir un punt de tendresa canina cap al seu gos gran i gros i amb una edat ja que començava a fer patir. Era l'Old King.

All King, Neil Young, des del Harvest Moon, en aquest cel obert dedicat als gossos i que ara rep amb tots els honors a la Nora Jones, la filla del Ravi Shankar. Ei, però que no es parlaven entre ells, eh? Per tant, no li diguis això, que li fa molta malícia. La Nora va començar com un tro amb un disc que es deia Come Away With Me, que va arrasar les llistes, i després ella mateixa, amb molt de criteri, va decidir que aquesta voràgina de cantautora d'èxit, gira, concert, disc, aeroport, hotel, no anava amb ella, i va decidir agafar un camí més recollit amb discos no tan famosos, no tan exitosos, però igual d'especials. Aquí, en aquesta cançó, ens parla del ésser preferit de la seva vida. El va descrivint durant tota la cançó, i no és fins al final que te n'adones que no parla d'un home, sinó que parla del seu gosset. Ja veureu com al final borda una miqueta i fa uuuh!

Què? Us heu adonat, no, que era un gos? Era la gràcia de la cançó, home. Mira la Karen Ann. La Karen Ann se passeja al Xiang pels carrers de Montmartre. Que no és bonic, això.

Les Xian d'Avantgard, la Keren Ann, puntal de la cançó alternativa francesa, col·laboradora amb en Benjamin Violet i musa de la modernitat. En Rufus Thomas, modern, modern, no ho era. Això sí, amb això de passejar el gos, va ser el primer.

My Dog and Me, John Hyatt and the Gunners, en aquest cel obert que hi ha encara la seva recta final, però que ha deixat un espai per a la Jane Siberry, cantautora canadenca, coneguda sobretot per cançons com el Mimi on the Beach o el I Muse Aloud. Aquí la trobem una mica enyorada, però no de casa o de la parella, no, no, enyorada del seu gosset, perquè diu que tot el que veu, tot fa que pensi en ell.

Everything Reminds Me of My Dog, Jane Siberry, d'un disc extraordinari que va publicar el 1989 i que es deia Bound by the Beauty. Què, ja teniu prou gossos? Encara no. No? Què penseu? Que aquí en tinc un altre, mira, els Birds. Ells parlen de l'All Blue.

Old Blue, el gosset que passejava pels voltants de l'estudi on enregistraven els Byrds, aquest Dr. Byrds and Mr. Hyde, en aquest cel obert que parlava de gossos immortalitzats en cançons i que encara n'amaga algun de sorprenent. Per exemple, què em diríeu si els Pink Floyd, sí, els Pink Floyd, també tenien el gos per allí per l'estudi, omplint de pèl el sofà i aixecant les orelles quan li agradava la cançó. I was in the kitchen, shameless as the dog.

smell hills outside.

Simes, aquesta cançó dedicada al gos d'en David Gilmour, que ara sí que ens porta al final del programa, i acabarem amb els Eels, perquè ells ja no parlen d'un gos en particular. Parlen de fer vida de gos, que és el que hauríem de fer els que tenim ja una edat. Albert Cots, per exemple, que no hi ha manera de que es jubili el control i el muntatge. Núria Serrano, que faria la volta al món, perquè ella no sap estar quieta. I Lluís Gavaldà, que una altra cosa no, però fer el gos, nen, li surt de meravella. Us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, què tal?
2: Ara sí, ja som al setembre, però tot i que ens tornem a llevar ben d'hora, no tot són males notícies, no, Sara?
1: No, perquè els teatres tornen a obrir i les cartelleres estan ben plenes.
2: Tot a punt, perquè hi anem i us contagiem les ganes de fer plans culturals per tota Catalunya.
1: Va, quedeu-vos una estona que ara us ho expliquem.

0: Doncs el cas és que avui des de Rèplica parlarem del gran esdeveniment que any rere any omple els carrers de teatre, circ, dansa i música durant 4 dies i on infants, adults i professionals de les arts escèniques descobreixen tant talent local com internacional. Si no us imagineu de què parlem, la pista definitiva és que tot això passa a les Terres de Lleida i que és una fira. Correcte, sí, estem parlant de Fira Tàrrega, que és la fira de teatre al carrer per excel·lència, que hi ha encara l'edició número 46. Aquest any compta amb 57 espectacles programats, déu-n'hi-do. I com queden pocs dies, us farem venir ganes d'anar-hi, si és que no esteu al cas d'aquest succés cultural de tanta importància al nostre país, és així. Per començar, sabrem com es cou per dins, de la mà de la seva directora artística, l'Anna Giribet Argilés. Benvinguda.
1: Hola, benvinguda, Jess.
0: Que ens acompanya avui a l'estudi, però també comptem amb la participació d'un dels artistes que forma part de la cartellera de Fira Tàrrega, en Lluís Petit, de la companyia Kamchatka, que està a càrrec de l'espectacle inaugural de la Fira. Així que ens va molt bé per fer un primer tast del que podrem veure d'aquí res a la Fira Tàrrega. Benvingut. Anna, clar, tu ja dus uns quants anys, no, com a directora artística, des del 2019, si no m'equivoco.
1: Correcte, sí.
0: Com hi vas anar a parar, aquest càrrec? Què t'hi va aventurar?
1: La curiositat, les ganes, l'amor pel teatre i sobretot també per la cultura. Jo vaig començar a treballar a Fira Tàrrega l'any 2011. En aquell moment estava com de mà dreta del director artístic d'aquell moment, el Jordi Duran. Uh-huh. Jo sóc economista de professió, estava treballant a l'Agència de Residus de Catalunya, com a economista, amb un equip fantàstic, meravellós. Estava supercontenta, però feia teatre amateur al territori, al poble, i allà doncs vaig conèixer Jordi Duran, i quan ell va accedir a la direcció, doncs em van invitar a formar part de l'equip, suposo per la curiositat cultural, però també per la vessant en aquell moment d'economia, amb tema d'organització, logístiques i tot això.
0: Això el 2011,
1: lògicament prèviament pues, hi ha tota una història de pastoret, una història de teatre a l'institut
0: aquí,
1: i totes aquestes cases, no? Que formen part de moltes persones.
0: Jo, per exemple, pastorets no ho he tocat mai, però bueno, però m'hi dedico al món de les arts escèniques, vull dir que no és allò d'assignatura obligatòria, però és que hi ha molta gent que sí que ha passat per aquí abans.
1: Bueno, perquè forma part de la identitat del nostre país.
0: Sí, és un llegat.
1: No? Josep Maria Falqui Torres, els pastorets, els àngels, els dimonis, bueno, és una manera bonica d'entrar amb col·lectiu, amb associacions del poble, i jo crec que gràcies a això, d'alguna manera, em va despertar doncs, l'amor, l'interès i la curiositat pel teatre.
0: Uh-huh. I en el moment de passar a la direcció,
1: en el moment de passar la direcció, ens remetem a l'any 2019. En aquell moment el Jordi Duran acabava el seu període de direcció, i per primera vegada la fira decideix, afortunadament, penso jo, obrir un període de convocatòria pública per primera vegada. D'acord? Llavors, en aquell concurs es va poder presentar doncs, aquelles persones que creien doncs, que tenien els requisits adequats per dirigir la fira. Jo no em volia presentar perquè pensava que l'home anava gran, pensava que, bueno, que no era el meu espai. Jo com a segona em sentia còmoda, em sentia bé, m'encantava el mambo de la producció i ja ho tenia bé. També, paral·lelament, hi havia el moment del moviment de dones i cultura. Era un moment on es parlava molt sobre el paper de la dona en la cultura, la manca de les dones en decisió.
0: Exacte.
1: I entre tots una mica, gent de la vora, em van animar a que em presentés projecte. Llavors jo vaig dir, vale, jo redacto un projecte i aprenc de redactar aquest projecte i el presento, i a partir d'aquí ja la suerte està echada. I pues, hi va haver un jurat, van seleccionar el meu projecte, i això ja va fer que doncs fos la directora artística, amb uns nervis, amb unes mancances, amb unes ganes de fer-ho bé. Vull dir, el nervi aquest encara m'acompanya a data d'avui ja, però he pres molt, i hem fet un camí amb moltes companyies plegats de creixement, d'entendre el sector, d'acompanyar-nos mútuament, i no canviaria per res. Avui mateix no m'arrepenteixo d'haver pres aquella decisió, i animo a la gent que té ganes o que li falta a vegades l'empenta de que ells també segurament ho podrien fer.
0: Les dones, sobretot.
1: Correcte,
0: em dèiem.
1: Correcte.
0: Aquest any, a més, el binomi de l'equip directiu, no?, ha canviat a la direcció executiva. Trobem l'Abigail Ballester. Com treballeu plegades, exactament?
1: L'Abigail és un regal. L'Abigail és una dona que fa molts anys que està en el sector. Ella ha estat al capdavant de l'associació TTP, el Teatre per a Tots els Públics de Catalunya, una associació que ha fet molta feina, continua fent molta feina, per tant ja coneixia el sector de sobres, i col·laborem molt, vull dir, clar, treballem juntes, però ella s'encarrega de tot el que és la part executiva, la part dels pressupostos, la part de recursos humans, la part de contacte amb les administracions, la part de protocol, que realment, o sigui, realment la responsabilitat civil de la fira, la persona que pren les decisions, les últimes decisions, és l'Abigail. Jo poso la cara artística, tots els continguts artístics. És una direcció bicèfala, però a nivell de responsabilitat, jo tinc la responsabilitat lògicament artística, que és molt, però la responsabilitat de tot l'esdeveniment, pel que fa, doncs, això, a pressupostos, a personal, a seguretats, etc, és ella. Per tant, a nivell d'organigrama, ella està per sobre de l'organització.
0: Vale, ella podria tenir una última paraula amb decisions clau, no? Però sí. No existiu l'una sense l'altra, és una mica
1: correcte,
0: això, no?
1: I aquí està la gràcia en com aprendre. Ella respecta molt les decisions artístiques, aquí sí que no s'hi posa, podem tenir converses, però l'última decisió artística és meva.
0: Clar.
1: Però ella, doncs, lògicament, doncs, tenim converses de com fer-ho possible, o a vegades la funció dels directors executius o dels CEOs és com fer possible els teus somnis, o dir, bueno, t'has passat, has de baixar una miqueta, no? Doncs fa aquesta funció una mica de control, de fer que tot s'encarrili, que tot vagi pel bon camí.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: treballem
0: sí.
1: Molt bé, és un plaer treballar amb ella. A més, té un caràcter molt, molt tranquil, molt conciliador i afronta els conflictes. O sigui, no deixa passar per demà el que es pot solucionar avui. Llavors, això amb un projecte gran com la Fira li va super bé.
0: Clar. Si no, està perduda. Sí, sí, sí. Anem al lema d'enguany, que vosaltres anomeneu leitmotiv, no?
1: Sí.
0: Que és celebrem.
1: Celebrem.
0: Per què l'heu triat?
1: Mira, en passades edicions teníem alguns leitmotivs més sessudos, que dic jo a vegades, més de concepte, més de teòrics, i amb tot el que ens està caient a nivell social. Hi ha tants reptes que ens ametrallen, reptes climàtics, reptes socials, reptes educatius, reptes econòmics, que nosaltres, com a creadors d'imaginaris, com a facilitadors de somnis al carrer, teníem la necessitat de que la gent pogués apropar-se durant aquests 4 dies a Targa a celebrar, a que siguessin 4 dies d'alegria. I la celebració també pot ser crítica, la celebració també pot ser contundent, però teníem ganes de dir, ei, veniu a celebrar-nos conjuntament, tothom. I quan dic tothom, vol dir tothom. Al carrer hi ha de tenir cabuda tothom, pensi el que pensi, vingui d'on vingui, i teníem ganes, doncs, de reivindicar això. Veniu a celebrar, veniu, apropeu-vos, després ja parlarem del que sigui, però veniu aquests 4 dies, que hi ha bufetades de teatre pel carrer, aquí a casa nostra, amb propostes meravelloses de casa nostra i d'arreu del món. Llavors teníem ganes de celebrar, que també era l'esperit que l'any 1981, quan es va crear la Fira, just després de l'època franquista, on els artistes van tenir moltes dificultats per expressar-se lliurement al carrer, van sortir, no?, i van explotar a nivell artístic. Doncs ara que sembla que aquests feixismes i aquestes tiranies ens tornen a mossegar una mica, doncs volíem reivindicar, tornar a sortir al carrer, reivindicar, però de manera festiva. Llavors aquest és el lema que hem triat aquest any. També que sigui un lema molt, molt popular, amb l'esperança de que tothom el pugui entendre i s'hi pugui sentir identificat.
0: Clar, més jo crec que hi ha una cosa com inherent en la condició humana, d'aquesta, això de la celebració, no?, com col·lectiva, és algo com ancestral, no?, del que no ens en desfem en
1: correcte.
0: Cap moment.
1: I al carrer, la celebració i el carrer van de la mà. Les processons, els rituals, la plaça, el sortir la fresca, el parlar amb l'estrany, amb aquell altre. La celebració forma part de la vida i l'hem de poder reivindicar festivament, contundentment.
0: Una festa major passa al carrer.
1: Correcte.
0: És així, no?
1: Correcte, sí.
0: I això que parlàvem ara dels leitmotivs, perquè a mi m'encurioseix bastant una mica, no? Creus que és més aviat com una guia per vosaltres, com una mena d'eix per destriar propostes, o pot servir també com a paraigües que ubica a l'espectadora?
1: Més que un eix per triar propostes, és una narrativa, és una explicació que utilitzem nosaltres per explicar l'edició d'aquest any, en aquest cas, i que ens serveix per parlar del carrer. I a part d'això, doncs ens serveix que a l'hora de fer la selecció, algunes propostes, no totes, però algunes, puguin tenir a veure amb aquesta celebració. Però és un eix narratiu, diria jo.
0: Novetats d'enguany, què ens pots explicar que sigui diferent de les altres edicions, o de la passada, si més no?
1: Mira, aquest any, com a novetat artística, tenim el focus in situ, que en diem. Nosaltres formem part d'una xarxa europea de creació a l'espai públic, que es diu In Situ, on més de 20 festivals europeus d'arts de carrer, els grans festivals, formen part d'aquesta xarxa, a la qual nosaltres ens hi vam adherir el 2019. És una xarxa que recolza artistes emergents, artistes que són els que haurien de crear tendència amb nous formats, i per tant acollim el primer foco d'aquest projecte a Targa, amb una selecció que hem fet conjunt amb tots els socis, i podrem veure per primícia 7 propostes, 7 artistes europeus a Targa per primera vegada. Jo penso que això és molt bonic, perquè la xarxa, som europeus, però Europa també és molt diferent, i és molt bonic treballar amb aquesta diferència, com t'entens amb la diferència. Llavors els debats que hi ha per triar els artistes, per acompanyar els artistes, són molt enriquidors. I aquest foc que farem amb aquestes 7 propostes, jo penso que és una novetat que lògicament els altres anys no teníem, i que potser ens portarà lo més rara avis, lo més innovador d'aquesta selecció que hem fet de 57 propostes.
0: Per tant, podem dir que Fira Tàrrega aposta pel talent emergent.
1: Un espai públic com el nostre ha d'apostar pel talent emergent, indiscutiblement. També amb les companyies que tenen trajectòria, però ha de ser una balança, ha de ser un equilibri, sí. No? I nosaltres, com a mercat que som, hem de poder mantenir aquests equilibris amb gent que fa molts anys, com els companys de Can Xat, que ara parlaran, que fa 20 anys que estan en el sector, i gent que estan traient el cabet i que volen dir coses també. Llavors, acompanyar-los i que els espectadors i els professionals els puguin descobrir a uns i puguin reiterar-se amb els altres. Tothom forma part d'aquest carrer. Per tant, també hem de tenir expressions de gent jove que parlin de temes, que els aparin amb ells, que cridin al seu públic, etc, etc. Per tant, intentem també que la programació pugui tenir, doncs, un pes considerable en aquestes companyies.
0: Quin diries que és el criteri o els paràmetres a l'hora de seleccionar, doncs, aquestes propostes que configuren la programació de Fira Tàrrega?
1: Aquesta és una pregunta molt complicada, Sara.
0: M'ho imagino.
1: No, però està molt bé que ens la feu, perquè nosaltres, quan elaborem la programació, tenim en compte més de 30 variables. 30 variables que tenen en compte.
0: Wow.
1: Coses artístiques, lògicament, qualitat artística, discursos, històries que es posen damunt del carrer, qui les defensa, aquestes històries, paritats, etc. Però també tenim en compte moltes coses logístiques i tècniques de les peces. Es fa de dia, es fan de nit, quins espais necessiten, quantes actuacions poden fer per dia, a quin públic es dirigeixen, són estrena, no són estrena, procedències, hi ha una llista de més de 30 variables que es tenen en compte. Hi ha una convocatòria pública que obrim cada any des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre, on rebem quasi bé 900 propostes. La selecció d'aquestes 50-57 companyies es fa d'aquesta selecció i de tots els festivals i esdeveniments que nosaltres durant l'any anem a visitar, anem a veure, anem a descobrir. Per tant, hi ha molta gent que es queda fora, i hi ha molta gent de molta qualitat que es queda fora, no perquè la seva història no sigui potent o interessant o defensable, sinó perquè per un tema d'espai aquell any allà no ho podem ficar perquè tenim un compromís amb una altra companyia. Clar. Això també passa. Però, lògicament, demanem que siguin, o busquem, doncs abans parlàvem, no?, els equilibris entre noves veus, entre veus que tenen trajectòria, amb històries que es posen a davant del micròfon, no?, a davant de la gent. Demanem també a veure quines propostes són innovadores a nivell de format, no? Qui ens presentarà una forma que fins ara, ostres, allò no ho havíem vist mai, no? Doncs hem de ser molt receptius en aquests formats.
0: Una cosa que ara sembla una mica impossible, no?, en aquest temps de tot està inventat.
1: Correcte. I treballem molt també amb l'experiència del públic. Les arts de carrer són unes arts molt pròximes, amb la mirada. No hi ha quasi bé barreres moltes vegades. I aquesta experiència de les companyies amb el públic, aquesta barreja, doncs això ho treballem molt, i ho treballem molt bé, no nosaltres, sinó les companyies, i això hi ha d'estar present a les arts de carrer, perquè malauradament no són arts que es poden veure de manera recurrent a les programacions estables dels teatres. Per tant, nosaltres animem que els teatres programin carrer en les seves programacions estables, i això encara no és així, encara
2: encara no és així, però acabarà sent-hi, perquè hi ha propostes molt xules, experiencials, de companyies amb molta trajectòria a nivell català.
0: Sí.
2: Les companyies catalanes a nivell internacional són Champions League, són referents.
0: Per tant, què diries que és imprescindible per fer bé una feina com la teva? Una qualitat que diguis, has de ser així. O això ho has de saber fer molt bé.
2: Amb un equip com el de Fira, tenim un equip de Champions League. Vull dir, hi ha un equip que fa molts anys que treballa, que ha treballat aprenent dels errors. Llavors, és un luxe treballar amb una gent que t'acompanya sempre. I després, jo el que diria és que algú que vulgui dirigir la Fira, que tingui la mirada oberta i que escolti molt. Que escolti, que vagi amb idees que preconcebudes, no? Però que es deixi també assessorar i sobretot entendre que és un mercat, que el que intentem és que després aquestes peces que exhibim a la Targa puguin ser exhibides arreu del món i arreu dels municipis, en un poble de 300 habitants, en un poble de 15.000 i en un poble de Suècia de 50.000.
0: Clar, això és molt important.
2: Correcte, tenir la idea de que tu treballes pel sector, tu treballes perquè els artistes puguin viure d'això i facilitar les condicions perquè aquells artistes puguin arribar aquí a casa nostra, sobretot, reivindicar la proximitat del quilòmetre zero i que puguin anar a l'altra punta del món i que la seva història continuï sent vàlida. Per tant, jo sempre dic que els gustos personals han de quedar a part i t'has de posar al servei públic, 100% al servei de la ciutadania i dels artistes, escoltar i treballar molt amb equilibris.
0: M'agrada molt escoltar això que dius, perquè trobo que és una tasca essencial. Clar, és que són ja 46 edicions, no? Gairebé punt d'arribar a la cinquantena. Què es manté d'aquella primera edició de la llavor? Què creus que hi ha encara? D'alguna reminiscència del que...
2: Clar, el que m'expliquen, no?, els companys o gent de Targa que hi han estat, si la ciutat arquitectònicament pràcticament continua sent la mateixa, en aquells moments l'efervescència artística era necessària, i jo penso que ara continua sent necessària. Ara s'ha professionalitzat molt, però després de 46 anys continua venint gent. Continua venint gent i sempre diem que hi ha alguna cosa d'aquesta fórmula, d'aquest ingredient que no sabem quina és, però que l'estem fent bé. Lògicament hi ha molts reptes i mancances també, però jo penso que el celebrar el carrer, el reivindicar el totxo, no? Bueno, el totxo, totxo no, la rajola, diguéssim, no? Trepitjar fort. Jo penso que això no ho hem de deixar perdre. A la vinculació amb la ciutat. Des del primer any, doncs, hi ha una quantitat abrumadora de gent que s'apropa a Targa. No hi ha serveis per fer front a la quantitat que s'apropa. Llavors, hem de demanar a la gent de Targa que se deixin habitacions de casa seva per acollir artistes, per acollir programadors. I això continua sent així. Per tant, hi ha alguna cosa que no hem fet tan malament, no? Després de 46 anys. Lògicament, ens agradaria mantenir o retornar allò que diuen, no, és que abans hi havia aquella festa continua a les 5 de la nit, és que allò no parava. Hi ha molta nostàlgia amb aquest aspecte, però clar, tot ha evolucionat i les condicions han evolucionat, i a vegades si poses un espectacle a les 3 de la nit ja no, ja anirà la gent, però potser no servirà tampoc pel mercat, i llavors potser la música té una altra funció, no? Vull dir, les coses evolucionen, es transformen, però estem encara en la 46a edició i continuen havent programes, espectacles a les places, continua venint gent i hem de treballar perquè això continuï així durant molts i molts més anys.
0: Doncs anem a escoltar com ho viuen els artistes des de l'altra banda.

0: Lluís, parlem una mica de la companyia que portes juntament amb la Prisca Villa, Kamchatka, no? que ja vau començar el 2007.
1: 2007. De fet, vam començar el 2006, però és veritat, no ho tens malament.
0: Sí, dada correcta.
1: Val. Perquè el 2007 és quan ens vam presentar a Fira Tàrrega. El primer espectacle que té el nom que té la companyia Kamchatka es va presentar com a estrena el 2007. Però el 2006, a l'octubre, a Escena Poblana, un festival que es fa
0: sí,
1: a l'octubre,
0: coneixem,
1: que també porta uns anys. Allà es va fer un taller amb una sèrie de gent que estava amb ganes d'investigar sobre l'espai públic. Era un taller que feia l'Adrien Sparstein i volia treballar el que era silenci i carrer amb un tema, que era la migració. I allà va sortir un espectacle que en aquests moments encara l'estem fent. O sigui, és molt fort que estiguem en el 2026
0: sí.
1: I que venim de fer bolos a Newcastle, a Manchester, a Romania i portem 300, no sé quantes actuacions ja portem amb aquest espectacle, però encara és viu. Parteix també de la que és la impro i que és el carrer. És un espectacle bàsicament de carrer que interactua amb el públic i que fa que la gent pensi, que la gent vegi que s'està fent una cosa viva, perquè interactuem amb el públic de manera viva. Està passant una cosa allà al carrer i l'agafem, l'entomem i treballem sobre aquesta.
0: A mi em sembla meravellós que espectacles així se'ls pugui allargar tant la vida, no?, durant tants anys, perquè vosaltres, i això, no?, com deies, teniu un recorregut professional per arreu del món, amb uns quants premis a l'esquena, també, no? Però m'interessa saber, a vosaltres, la Fira Tàrrega us serveix com a punt de trobada, com a punt d'intercanvi, no? Quina projecció professional us dona exactament?
1: És la finestra al món. Sempre diem que és com la Disneylandia dels programadors. O sigui, allà
0: m'agrada molt
1: està
0: això.
1: Tothom. I a l'estar tothom és el gran aparador. Hem tingut la sort també que hi ha una confiança per part de les direccions artístiques sobre aquest espectacle i sobre aquesta companyia, però a la vegada hem tingut la sort que hem arribat sempre molt bé a projectar els espectacles. O sigui, han sigut molt bons espectacles els que hem fet a Fira Tàrrega. També els espais, vull dir, a nivell de producció també hem aconseguit que hi hagin bons espais per presentar, perquè hi ha una cosa que és molt important en el teatre de carrer, que és saber ubicar els espectacles a l'espai on l'espai et parla. Llavors, el poder fer aquesta labor també de producció amb el festival, amb la fira, això dona un valor afegit que fa que inclús de vegades pot anar en detriment, perquè diuen, home, és que quan vam fer un espectacle que es deia Habitaculum, que era una casa espectacular, allà hi havia programes que deien, bueno, és que jo no tinc aquesta casa, no? Dic, bueno, tranquils, hi haurà altres possibilitats al vostre territori.
0: Clar, hi haurà
1: no
0: algun espai.
1: Però sí, és el gran aparador internacional en el que, gràcies a les nostres propostes i a la labor d'aparador que té Fira Tàrrega, estem on estem.
0: Clar. I ara, com també comentaves, clar, vosaltres amb els vostres espectacles podem dir que sou amos i senyors d'aquest espai públic, no?, que a priori potser hi ha gent que no el concep com a un espai performatiu, no?, però què és el que més us interessa a vosaltres del carrer? Què fa atractiu el teatre de carrer?
1: L'espai públic per nosaltres és democràtic. O sigui, és allà hi trobaràs a tothom. Trobaràs a tothom que hi vol anar i trobaràs a gent que estarà allà. I això és un regal per la gent que... pels actors creadors i per a l'hora de concebre els espectacles. I aquest run-run que tens quan estàs a punt d'entrar a l'espectacle, que en l'espai públic encara el tens una mica més pujat, perquè no saps què passarà. O sigui, sí, tens com una espècie de guió, però aquest guió a l'espai públic es transforma.
0: Et sents una mica la intempèrie, no? Com a espectadora.
1: Et sents desprotegit. Ah, sí, també, és veritat. Sí, sí. Perquè allà pot ser que et mirin. És el que deia també l'Anna, no? En aquestes arts et miraran. Et miraran i a lo millor hauràs d'interactuar.
0: Sí.
1: I aquesta... aquest salt al buit que tens és el que també ens fa que encara que portem 350 actuacions amb espectacles, 500, nosaltres encara estem amb aquest rum-rum de i què passarà avui? Com reaccionarà el públic? Perquè depèn de com reacciona el públic, també són permeables aquestes reaccions.
0: Clar. Però per exemple, tu em podries afirmar que el Teatre de Carrer pot apropar les arts escèniques a gent que no està acostumada a veure'n més fàcilment o més directament?
1: Absolutament.
0: Sí, eh?
1: Sí. Per aquesta, de fet, també enganxem, jo crec que enganxa també el públic jove, o sigui, és trencar motlles. O sigui, les arts de carrer trenquen motlles, són especialistes en trencar motlles, en trencar quartes parets, en veure diferents tipus d'artefactes escenogràfics, com hi han espectacles que fan moure el públic. Moure el públic és una cosa que en el teatre convencional gairebé no el pots fer. Sí que hi ha cosetes, però l'especialitat de fer moure el públic és inherent de les arts de carrer. I això fa atractiu, també, fer moure
0: totalment
1: el públic.
0: I creus que hi ha una frontera entre la sala i el carrer, no? De vegades sento que potser hi ha gent que treballa fent teatre de carrer que potser sent que anar a veure espectacles de sala no va gaire amb ells i a l'inrevés també. No ho sé.
1: T'haig de dir que passo per aquest Tio Vivo, Hi ha vegades que vaig a veure espectacles de sala i dic... Però hi ha vegades que vaig a veure espectacles de sala i dic, ei, no, o sigui, estem en el mateix vaixell.
0: Vale.
1: O sigui, és com que hi va èpoques. Per exemple, al Fira Tàrrega de l'any passat, que vaig veure espectacles de sala, me reencontré con la professió de la sala. I dic, hòstia, és que les sales poden fer coses espectaculars.
2: Sí, Jo penso que estem en el mateix vaixell i, de fet, moltes vegades el carrer és la porta per descobrir el teatre. I gent que potser no té l'hàbit o que no té la necessitat o que no vol anar al teatre, pel que sigui, de sobte es troba una peça al carrer que li capta l'atenció i diu, ostres, què és això? I això des de petits, no? I pot ser el teatre de carrer la porta d'entrada, el descobrir nous públics que després, lògicament, aniran al carrer però també aniran a la sala. Jo penso que ens hem de mirar, ens estem mirant i ens hem de retroalimentar, perquè al carrer hi ha coses meravelloses i a la sala hi ha coses meravelloses. Els codis, com deia el Lluís abans, el codi de l'espai és molt diferent, però hi ha moltes coses que són pràcticament iguals, però la mirada aquesta del públic i la proximitat que té el carrer, doncs és un ingredient que reivindiquem justament per abraçar a tothom que s'apropi.
0: Vosaltres esteu a càrrec, no, d'aquest espectacle inaugural de la Fira Tàrrega, que és In Continuo. Què podrem degustar, exactament?
1: Ah, sí, aquestes coses que no vull donar spoilers, però a la vegada
0: sí,
1: vull
0: complicat.
1: Que la gent li interessi, veurà... Mira, hi ha una cosa que ha dit el leitmotiv de Fira Tàrrega, que és celebració. Sí, podem degustar una celebració. Una celebració d'estar junts, una celebració de fer que hi hagin pensaments que en aquests moments no són... Penses que no estan acompanyats perquè hi ha un auge dels feixismes i d'estar en contra d'uns moviments migratoris que et fa pensar que estàs sol. I aquest espectacle no deixa ser una prova de que no estàs sol, de que no estàs sola.
0: Que maco. I tot i que sigui de carrer, i que passi al carrer, necessiteu una foscor bastant total, no?, per fer aquesta peça.
1: Sí, anem a dir per donar una atmosfera de recolliment al principi, perquè de fet al principi anem a dir que hi ha un fons més de reflexió. És necessari aquest aquest moment fosc, aquest silenci, també provoquem silenci, i això és molt... De fet, se'ns posa la pell de gallina de veure 1.500 persones en silenci. O sigui, hi ha un silenci de 20 minuts tranquil·lament.
0: Pot ser molt violent, el silenci.
1: Sí.
0: I bonic és, alhora, també.
1: Sí.
0: Vull dir que és molt potent.
1: De fet, és que és això. Sí. És que és molt potent. O sigui, hi ha una cosa que és... que hem aconseguit, que és que hi hagi... les persones siguin element escenogràfic. De fet, si tu vens a un assaig general, que algunes vegades hem hagut de convidar algú, no ho acaba d'entendre.
0: Clar.
1: Perquè no hi ha persones i, per tant, no veus la potencialitat que pot tenir aquest espectacle. La música en directe i la llum, això és el que anem a dir, ens sustenta i ens ajuda a no estar soles. Perquè només... Clar, tu pensa, som... Som 13 actors.
0: Clar.
1: 13 actors a 5.000 persones o a 3.000 persones és una cosa costosa.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Si tu tens una ajuda de música en directe, unes llums, això ens ajuda. A part també, el que hem aconseguit nosaltres, o dins del planteig de la creació, era, nosaltres som 13, però hauríem de ser més. I aquí hi ha un treball amb còmplices. Còmplices del territori.
0: Mm-hmm.
1: Còmplices que ens expliquen les seves vides. Perquè el que busquem també és que el que estem explicant, que és la migració, és un fenomen natural humà, que ha passat, que està passant i que passarà. Aquí nosaltres tenim les nostres vides migrades. El meu avi no era de Barcelona, era d'un poble de Terol.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha unes migracions que sempre hi seran i sempre tindràs com a motxilla. Però hi ha persones que les estan vivint en aquests moments.
0: Sí.
1: Aquestes persones han de ser còmplices nostres de l'espectacle i han de viure l'espectacle. I això, durant la creació, vam treballar amb persones dels territoris on anàvem fent les coproduccions i allà vam veure la potencialitat que té això. Que tu els hi obres una porta a aquestes persones que estan fartes d'explicar-ho a nivell burocràtic.
0: Yeah.
1: I això ens va donar aire també a les ganes de continuar amb aquest projecte, perquè era necessari que aquestes persones poguessin expressar el que els està passant, però d'una altra manera, i això ens ho agraeixen. O sigui, això és de plorar.
0: Doncs se'm posa bastant la pell de gallina.
1: És de plorar veure aquesta gent que t'està dient gràcies perquè el que estàs explicant és la meva història. I això...
0: Que fort.
1: Això et destrossa. Et destrossa i et dona ganes de continuar.
0: Per mi és aquí on està la força descomunal que té l'art i sobretot el teatre, no? Mm. Doncs Anna i Lluís, abans que marxeu us faré escoltar un parell de cançons, perquè aquí fem una cadena de recomanacions musicals, no?, entre convidades. Escoltareu el que van recomanar les anteriors convidades, que eren l'Elisabet Molet i la Júlia Cervera Marçó de l'equip artístic de Cop de Rock, que estaran ara al Coliseum, i després vosaltres us tocarà recomanar una cançó.

0: Com us sona això? Allunyat dels vostres gustos?
1: Vinga, sí, diria així, així, així, sí.
0: No passa res.
1: Està allunyat.
2: Però jo ho escoltaria, eh?
0: Sí?
2: O sigui, sí.
0: Potser en un moment...
2: Sí, jo crec que fins i tot l'he escoltat. El que passa és que sóc fatal pels noms i tot plegat.
0: La primera és una versió de Camins, de Sopa de Cabra.
2: Correcte.
0: I això és una versió de l'exambusto de Començar.
1: De fet, em sona allunyat, per mi. O sigui... És un com... Ah, sí, recordo aquells
0: allò,
1: moments.
0: Què escolteu vosaltres?
2: Jo ara estic escoltant molt Pau Vallvé.
1: Ah, m'encanta Pau Vallvé.
2: Porto allò un mes, quan tinc ratets lliures, escoltant Pau Vallvé. I a més els hi faig escoltar a tota la família.
0: És boníssim, ens encanta.
2: M'agrada molt.
0: Sí, sí, sí.
1: Soc el cantant d'un grup que es diu Cotarro. Recomano el nostre single, que es diu Osos Polares.
0: Doncs, Anna i Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per venir. I oients, recordeu que aquest espectacle del que parlàvem ara, que inaugurarà la Fira Targa i que porta el títol de Incontinuo, el podrem veure el dia 10 a 9:15 del vespre i el dia 11 a 9:45 del vespre a l'Hort del Barceloní de Tàrrega. Però des de Rèplica també us convidem a consultar la programació completa a firatàrrega.cat per aquest 10, 11, 12 i 13 de setembre.
3: Un dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos.
1: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.
0: I sense més

0: la pol·lució.
1: Comença el curs i amb ell també comença la temporada d'arts escèniques, però també anem molt de bòlit i és impossible poder anar a veure-ho tot. Per això us vinc a facilitar una mica la feina i destacar-vos algunes propostes o novetats que veureu els propers mesos.
2: Jo recomano que traieu un paper i boli i aneu apuntant, perquè...
1: Exacte, hi ha molta cosa, exacte, que és difícil de recordar-ho. Un tema recurrent cada temporada són els aniversaris. Fa res va ser el Festival Grec, per exemple, però atenció, perquè aquesta temporada faran anys molts, molts teatres.
0: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava ai...
1: Començant pel lliure, que hi arriba a la cinquantena i per celebrar aquesta meitat de segle, farà una obra on es recupera part de la seva història. La peça es diu Tot fent la vella Helena.
2: Jo tinc moltes ganes de veure això, t'haig de dir, perquè a més el seu director, que és el Miquel Masfiol,
1: sí,
2: va comentar en una entrevista que acamparien al Teatre Lliure de Gràcia.
1: Oh,
2: i crec que dormiran allà. Això és
1: Déu
2: la seva intenció.
1: Déu-n'hi-do, deuen estar... Espero que estiguin ben pagats perquè dormiran i tot. Una implicació heavy amb el projecte,
2: No, sí, però tinc moltes ganes de veure què fan.
1: Sí, pinta molt bé. O sigui, tot parteix d'un grup de joves a mans del teatre que per trencar amb la lògica del moderneo i l'Star System, potser va per aquí, no?, que campin, perquè és com que
2: va
1: és una mica, exacte, com una mobilització en contra d'aquest moderneo i l'Star System, que decideixen, per tant, tornar a portar a escena la vella Helena, com van fer els impulsors del Teatre Lliure el 1979, que en aquell moment sonava així.
3: Penso que hem guanyat amb més ofertes, més diversa. Tenim més edificis teatrals, un cert Star System, tenim una certa internacionalitat o, sobretot, una forta autoria teatral, però també penso que hem perdut en territorialitat. Abans es podien estrenar obres a qualsevol lloc de Catalunya, en creativitat i en disciplinaritat. Potser també una miqueta d'il·lusió. Malgrat tot, em sembla que el sistema teatral és fort, ben estructurat. Potser sí, això fluix de recursos, sobretot a nivell territorial. En qualsevol cas, per molts 50 anys més.
1: Ara escoltàvem el Francesc Casadesús, director adjunt del Teatre Lliure, explicant-nos com ha canviat el teatre al llarg d'aquests últims anys. També aquest curs és el torn de la temporada alta, que farà 35 anys i ho celebraran amb una programació especialment ambiciosa. 91 espectacles, 22 estrenes absolutes i 21 produccions, amb grans noms de l'escena catalana i també internacional. Jo recomano que hi feu un cop d'ull al seu web.
2: Sí, fa molt bona pinta. Han fet apostes de risc, importants, de gent que no ve molt per aquí, per tant, aprofiteu.
1: Val la pena, tu ja aniràs, Sara.
2: Sí, sí. Costa, anar a Girona, de vegades és el lloc que dius ai, les dues hores,
1: sí,
2: però no. Però
1: està, sí, val la pena.
2: Fàcil, és fàcil.
1: Sí, si aquest país estigués més ben comunicat, seria més fàcil arribar-hi, però sí, però sí s'ha de fer.
2: Un cop puges a l'AVE, ja està.
1: Totalment, 30 minutets i ho tenim. No estigueu més estona perquè llavors ja marxareu més lluny. Després tenim l'Autèntica Teatre. També està de celebració. Fa 20 anys que treballa per apropar les arts escèniques als més petits amb una programació especialment dedicada a la primera infància, que d'això n'hem parlat també al programa. Podeu recuperar alguna entrevista.
2: Sí, d'aquell festival, el Festival al Petit, que és això per apropar aquesta cultura de 0 a 5 anys, no? Aquesta primera,
1: exacte,
2: infància.
1: Exacte, nadons que van al teatre. Si ells hi van, vosaltres també ho podeu fer.
2: El dret a la cultura, que s'ha de garantir.
1: Totalment. I finalment, també és el torn del Teatre Auditori de Granollers, que també celebrarà aquest curs els seus 25 anys de projecte cultural i el seu paper com a referent de les arts escèniques al territori.

0: Pel que fa a les adaptacions de la literatura, quins llibres que teniu a la tauleta de nit trobarem durant aquests mesos que venen a sobre dels escenaris? Primer de tot, Relíquia de Pol Guasch, el llibre de Gràcia. Això pinta tan bé.
1: Un best-seller.
0: A mitjans de febrer fins a mitjans de març. Reserveu-vos aquestes dates perquè és quan el tindrem allà, amb música de Clara Peia i interpretació d'Elisabet Casanovas, Guillem Balart, Nausica Bonin i Isabel Rocati al repartiment.
1: Molt bon cast.
0: Després, també arriba Nada de Carmen Laforet a la Sala Petita del TNC, amb Míriam Mucles al repartiment i direcció de Ricard Soler, a partir de mitjans d'abril fins a mitjans de maig, això ho tenim.
1: Aquesta Nada, que és també un clàssic de la novel·la,
0: totalment,
1: que recomano. M'agrada.
0: Exacte. De vegades entrava fins i tot a la lectura dels instituts, que,
1: sí,
0: que no sempre estava mal triada.
1: És cert.
0: I Nada era un d'ells, que potser aquí hi haurà algunes escoles que faran parada pel TNC.
1: Segur, ja va bé. Segur, funcions escolars estaran plenes.
0: I ara també el TNC, però a la Sala Gran, tenim l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda sota la direcció de la Carme Portacelli. Això ho tindrem durant novembre i desembre.

0: el moment de les segones oportunitats per fer front al FOMO i poder veure allò que us vau quedar amb ganes de veure la passada temporada. La primera proposta que us faig és Gola, que torna a la Beckett a partir de finals d'octubre.
1: Boníssima.
0: Jo he de dir que és que això parla de mi, perquè jo no vaig poder veure Gola, Sara.
1: Jo vaig aconseguir una d'aquelles entrades que van obrir com 10 localitats extres i vaig anar corrents a agafar-la.
0: I
1: quina sort,
0: agradar.
1: Quin privilegi, és espectacular. Ja. Dir, tothom ha d'anar a veure això. L'Oriol Pla és molt bo.
0: És que porto una temporada sentint que és espectacular Gola i ho aniré a comprovar aquests dies. I vosaltres també ho podeu fer, de fet. L'espectacle creat i protagonitzat, com dèiem ara, per l'Oriol Pla, que ara és guanyador també d'un Emmy a millor actor internacional, per tant, podrien vendre les entrades a preu d'or,
1: sí,
0: realment.
1: Total.
0: I, de fet, també va guanyar el Premi Teatre Barcelona el 2025 a millor interpretació per aquest paper que fa a Gola mateix.
1: Ho té tot aquest noi, Jolín.
0: Exacte, sí, no se li escapa ni una. I després seguim, perquè també teniu la segona oportunitat de veure la primera llei de Newton a la Villarroel ara al setembre.
1: Ara vaig perdre, per tant, tocarà anar-hi.
0: Exacte. Després també la tercera fuga de Victoria Spumberg, que

0: És molt actual, tot i que no hi hagi tants prejudicis, tot i que no estigui tant sobre la taula, però continua sent-hi, continua havent-hi gent que té i gent que no té, i la relació és difícil, i el diàleg és difícil. I jo penso que això és el més interessant de l'obra.
1: És una obra dura, i apareixen els dimonis dels personatges, i està en aquesta frontera entre... El John ho diu en un moment donat, no? Jo això que sentia per vostè de petitet, quan em vaig enamorar de vostè, ni deia amor, ara, ni podria dir amor o enveja. És del 1888, que és l'any de les tres carbasses, que li deia la Margarida Xirgo, perquè és l'any en què va néixer Margarida Xirgo.
2: Això que ens comenta ara el Julio Manrique de l'any de les tres carbasses, l'any que va néixer la Margarida Xirgo.
3: Això és molt fort, és una cosa que deia ella.
2: Exacte, sí, per referir-se com humorísticament a la seva data de naixement.
3: Clar, perquè els tres vuits, no?
2: Exacte, 1888. Com són tres carbasses, no? Cada vuit una carbassa. Seguim amb aquestes propostes, aquests espectacles que surten al carrer al llarg d'aquesta temporada que ara encetem i que, per tant, no cal que aneu ni al teatre per veure teatre. Ho podeu fer des de diferents llocs. La primera proposta, no cal que aneu al teatre, podeu anar a una piscina municipal de Montjuïc.
3: Ostres!
2: Això serà al maig, es titula Dragón descansa en el lecho marino i fusiona, doncs, la natació sincronitzada amb la dansa i l'hidrofeminisme.
3: Uau! Sí. Una combinació interessant.
2: Totalment, pinta molt potent, això.
3: Crec que no l'havia escoltada mai.
2: Exacte, i crec, he llegit també com que simula que les nedadores no es poden com despentinar, és un concurs on, a diferència de la natació sincronitzada, doncs han d'intentar acabar-lo al màxim de pentinades possibles. Bueno, l'heu de mirar. Jo només per anar a la piscina municipal a veure un espectacle de dansa, sí. jo de pet, al maig reservat. Seguim amb Living and Living, que forma part d'un cicle de creacions que es diu Triologia de la Vida, que està molt ben firmat, Marcos Morau i la Veronal, que desenvoluparan al llarg dels propers anys i a partir d'aquí abordaran la vida en permanent transformació. Això ho podreu veure al Saló del Tinell ara, al setembre, no cal esperar tant.
3: El Saló del Tinell, també, un espai curiós, no?, per fer això.
2: Totalment. Allà al casc antic.
3: Està per Ciutat Vella, oi?
2: Exacte.
3: Molt bé, si haurà d'anar. Perquè, a més, em sembla que estrenaran també ara d'aquí poquet al Mercat de les Flors, però allà està tot exhaurit.
2: Ah,
3: i m'acabes de fer pensar que a la temporada alta hi seran també un parell de dies, així que...
2: Mira, s'ha d'aprofitar.
3: Perquè la Veronal és segell de qualitat, sempre.
2: Totalment. I aprofites i veus un dels espais més emblemàtics de Barcelona, al final. Mm-hmm. I, finalment, un espectacle que també surt de les quatre parets del teatre, que és Clam. És una proposta de circ de carrer a la Fira Mediterrània. A través dels equilibris acrobàtics, la perxa, la dansa i la música, proposa un viatge a la tradició. I l'espai escènic circular s'inspira en les trobades de les festes populars a les places, que són uns espais que freqüentem sovint, sobretot quan en el temps lliure, quan vas a prendre alguna cosa amb els amics, doncs la plaça sempre és un bon lloc. I per què no, un bon lloc per fer-hi circ. Versa.

0: personatge.
1: I això és molt fort, Sara, jo no ho sabia i me'n vaig adonar ahir. I déu-n'hi-do. Última proposta que us volia destacar aquesta temporada, que ara encetem. Arriba la Ludwig Band a la Sala Beckett, senyors i senyores.
2: Això a mi també m'ha deixat una mica...
1: Totalment. No va pas a fer-hi un concert. Arriben amb una comèdia musical del col·lectiu Pedant a Missa i Repicant. És un nom que fa molt per ells, trobo.
2: Sí, m'agrada molt.
1: Sí, i es veu que doncs, aquest segell de companyia ja fa temps que el porten, han fet diverses obres abans d'aquesta i, evidentment, incloem els membres de la Ludwig com a intèrprets.
2: Wow.
1: L'autoria de la peça, per tant, pertany al cantautor Quim Carandell i el Lluc Valverde, el saxofonista de la Ludwig Band, popularment conegut, que també és actor i dramaturg.
2: Totalment inesperat, això.
1: Tu creus que crearan noves cançons per aquest musical o que reutilitzaran les del disc, que al final ja són hits i se'l sap tothom?
2: A mi m'agradaria que en fessin de noves.
1: A mi també.
2: És una excusa per crear.
1: Exacte, exacte. Aquí la creació sempre és benvinguda i ja sabeu que si és de la Ludwig, doncs jo m'hi sumo.
2: A tu t'agrada.
3: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: Aran de dansa, circuit tardor en dansa, es diu, que es tracta d'un projecte que engloba creacions de petit format que habitualment funcionen com a llavor de les peces més llargues que estem acostumades a veure programades. Aquesta edició farà parada a diferents poblacions del Pirineu, Tarragona, Costa Brava i Daurada, Terres de Lleida, Barcelona i Maresme.
1: Molt bé, descentralitzem la cultura, ho estem aconseguint. Però la primera proposta que hi ha programada per dissabte 12 de setembre és la d'una companyia que a mi m'agrada molt, que és La Quebrà.
2: Breathe in and breathe out. Breathe in all the positive things that English brings to your life.
0: I aquest ritme és el que porta la peça d'aquesta companyia, formada per l'il·luminador i escenògraf Sergi Cerdán i la ballarina i coreògrafa Irene García, que signa la direcció d'aquesta creació titulada Glòria, an easy and funny work, on trobem tres intèrprets de dansa que ens guiaran a través d'un viatge per intentar aconseguir la sensació de la glòria i del plaer. Una cosa que sembla que mai ens cansem de perseguir i que també té, com tot, la seva part més ombrívola. Tot això ho veurem durant 45 minuts amb una posada en escena visualment molt captivadora el dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural La Lira de Tremp.
1: Més propostes per aquest mateix dissabte 12.

0: aquesta proposta més passarà a les 6 de la tarda i em sembla que no veurem a tres ballarines, sinó dues, oi?
1: Correcte. Això que escoltem forma part del duet de la companyia Una i Una, que si ho sumes, doncs són dues.
0: Molt bé, Bet.
1: Que ens porten la peça Dosis, una dosis de parella, no? Veurem dos personatges que es relacionen en una oscil·lació entre la raó i la bogeria, el control i el desbordament, per acabar trobant un espai de joc dins d'aquest deliri. La Laura Lliteres i la Marina Fullana són les dues intèrprets i creadores que posen el cos en aquesta peça que es podrà veure el dissabte 12 de setembre a les 6 de la tarda a la Rambla del Doctor Pearson de Tremp.
0: I després diumenge hi haurà una mica més de punx.
1: Exacte, així és com sona la peça creada per la companyia de la ballarina, coreògrafa i pedagoga Laia Santanac, que du el títol de Jarana i tanca el cicle format per tres propostes que exploren la necessitat de connexió i pertinença que tenim els humans al final.
0: I aquest tercer moviment en quina temàtica se centra?
1: Doncs, com bé aquest títol indica, se'ns fa una reflexió entorn a les celebracions grupals, que són com un fet, una acció comunitària a la que no ens n'hem desfet en cap moment de la història. I podeu anar a veure aquests cinc intèrprets de dansa el diumenge 13 de setembre a 1:15 del migdia a la plaça del Mercat del Pont de Suert.
0: I després, tant dissabte com diumenge, també tindrem la companyia Wonderground, que la dirigeixen la Roser Tutusaus i en Tom Wexler.

0: sona una mica com un ASMR, no?
1: Sí. És veritat.
0: Doncs aquesta peça, que ens parla de la caiguda com un dels actes més purs, elegants i alliberadors, que potser per això sona com una mena de fulles que es trepitgen, no?
1: Potser.
0: I així, doncs, es titula The Falling Man i es compon d'un seguit de moviments inspirats en l'acció de caure. Evidentment, espereu veure-hi una bona dosi de dansa, imaginació i salut mental que interpretarà el mateix Tom Wexler dissabte 12 a Trem i diumenge 13 al Pont de Suert.
1: M'agrada com sona i, a més, fa pinta de ser un solo amb molt de risc físic.
0: Total. Haurem d'anar-hi preparades, però mentrestant passem a la següent proposta d'aquest circuit tardor en dansa.
1: I això que escoltem ara forma part de Le Passant, un duet de dansa contemporània i teatre físic de Mitjoreta, però què és el que hi veurem exactament, Bet?
0: Doncs bàsicament aquí veurem un duet de dansa contemporània i teatre físic amb un format així estil cinematogràfic, que encadena jocs visuals i corporals. He de dir que aquest m'ha cridat l'atenció especialment i el seu títol, com deies ara, Sara, Le Passants, fa referència a aquelles persones que només observem des de lluny i imaginem les seves vides, com si només poguessin existir caminant i tota la resta passés al nostre cap. Per això la peça vol retre homenatge al passeig, una mena d'oda a la contemplació, a les hores i als anys que passen. A mi he de dir que m'ha recordat aquest mític joc de seure en un banc del carrer i anar contemplant les persones que passen i imaginar la seva vida. No sé si ho has fet alguna vegada.
1: Sí, sí. Vull dir, com a intèrprets és algo que hem de fer constantment. L'observació, bueno, jo ho recomano a tothom, eh?
0: Exacte, això
1: observar.
0: Ho diuen molt. Que
1: el
0: els
1: metro,
0: actors i actrius...
1: Sí. Perquè t'has de nodrir del que t'envolta, dels comportaments naturals de les persones. És
0: totalment.
1: Així.
0: Doncs m'ha recordat que això, aquest joc convertit en una peça de dansa, una mica.
1: Sí, sí, sí, podria ser. Potser va ser el punt de partida de la creació.
0: Ah, t'imagines? Ja els hi preguntarem.
1: Si a vosaltres, oients, us sona bé, reserveu-vos el diumenge 13 per anar al Pont de Suert.
0: I ara sí, tanquem l'agenda amb aquesta darrera proposta que sona així. Sembla que ens estiguin agafant uns extraterrestres.
1: Sí, no, com abduint. Són uns sons que formen part de la peça de The Void is Never Empty, de les ballarines i coreògrafes Anna Borràs i Alma Steiner.
0: I elles són les que han creat aquest site específic, que un site específic és un tipus de peça creada en relació a les dinàmiques d'un lloc o entorn concret fora de l'escenari i la capsa negra convencional. I, per tant, perd el sentit i el significat si es realitza fora, no?, d'aquest espai. Mm-hmm. Doncs això ho estudieu a l'Institut del Teatre,
1: sí,
0: també.
1: Correcte.
0: Doncs aquesta peça, en concret, l'Anna i l'Alma l'han creada per explorar la memòria invisible dels espais, tot allò que impregna uns espais que semblen buits, però que realment no ho estan. Hi ha presències, emocions, rastres que romanen allà. I elles creen aquesta memòria a partir de les accions, energies i fins i tot les olors de les espectadores que presencien aquesta performance, que podeu anar a descobrir el diumenge 13 de setembre a 12:15 del migdia a la plaça del Mercadal del Pont de Suert.
1: Sona com una mica creepy, però alhora genera curiositat, no?, que les intèrprets s'inspirin en el moment en el que tu li estàs donant com a espectadora.
0: Totalment, amb la teva olor, fins
1: sí.
0: i tot.
1: I a banda d'aquests espectacles, hi haurà alguna activitat més dins aquest circuit de tardor en dansa?
0: Doncs sí, algunes de les companyies d'aquests espectacles que hem comentat impartiran també alguns tallers, per tant, és oportunitat perfecta si voleu complementar una mica la vostra formació teatral. Doncs tenim, per una banda, la coreògrafa Andrea Elameri ens proposa el taller de jugar al cos. Ho podeu acabar de mirar en el web per si esteu interessades. I després la Quebrà també ens ofereixen un taller que es titula Cuerpear o lo que me salga del cuerpo. Una mica tot centrat, evidentment, amb el cos, la dansa i el moviment. Així que, ja sabeu, toca aprofitar-ho, que tanta dansa junta no s'acostuma a veure sovint.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: ens ho diu, el petit de Calaril, si no fos setembre, però
1: sí,
0: ho és.
1: Quantes coses faríem si no fos setembre, eh?
0: Estem al setembre ja.
1: Sí, i toca, doncs, seguim rèplica i dir-vos que fins aquí aquesta setmana, però que ens veiem la següent, perquè Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Sam Silva al control tècnic, ja sabeu que tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí a iCat.
0: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Que vagi molt bé la setmana.
1: Adéu, adéu.

porten una mica confusió. Té la sensació que està sentint a Belen Sebastian, però no, es diuen Dusken Lights i ells són d'Austràlia. Benvinguts al Delicatessen, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes, un nou capítol de Delicatessen, el que avui mantindrem bastant la calma. Ve de gust avui un programa tranquil en el que l'aparador tornarem a l'aparador del programa, allà on hi posem els artistes que volem destacar en el dia d'avui, i posarem una banda també australiana de Melbourne que es diuen The Bel-Air Lip Bombs. I algú dirà, quins noms més raros que gasta aquest tio. Bueno, d'això es tracta, de descobrir coses noves i de no quedar-se només amb anar un cop l'any a veure Bruce Springsteen. Benvinguts al Delicatessen. Seguim la segona parada de la mà de Beck.

Doncs des del 2019, que no publicava absolutament res el senyor Beck, i el 18 d'aquest mes, del mes de setembre, apareixerà nou àlbum que es dirà igual que aquesta cançó, Ride Lonesome. La veritat és que d'aquells tipus que sempre un, quan sona el nom de Beck, és com si sonen campanes, diguéssim, que s'ha d'estar atent i s'ha d'estar mirant a veure quan surten les coses, perquè sempre hi ha cançons meravelloses. Passa més o menys el mateix que amb aquest altre pàjaro, que també té a punt cançons de cara a un nou àlbum. Ell es fa dir Ills.

Un altre que també ens obliga a estar així com molt atents, Hills. Evidentment, sempre jo quan faig referència a Hills faig referència a la persona que hi ha al darrere, ja sé que és el nom d'una banda. Això és una mica com el tema de Jamiroquai, no?, que sempre porta confusions. Al darrere hi ha el Mark Oliver Everett, però és que és tan personal la banda que dir Hills és dir, evidentment, doncs Mark Oliver Everett. És com dir Justin Vernon o Bon Iver, si és que és el mateix. Ja sé que un és el nom de la banda i l'altre és el nom de l'artista, però és que són bandes tan, tan personals que costa de diferenciar una cosa de l'altra. Anem a sentir una cosa nova d'aquí. Us he dit que posaré a l'aparador, serà de seguida. Però un últim single publicat per Soc un Bohemio. Ja comença a quedar-nos enrere, però això parla d'un dia qualsevol d'agost. Sí.

Bones cançons, la que ens regala també Soc un bohemio, des d'aquest acolliment que fa la gent del Vida, el Festival de Vilanova i la Geltrú, amb Vida for Artist i amb un estudi que tenen allà meravellós i en el que estan recolzant determinades carreres artístiques, una d'elles la de Soc un bohemio. I us deia al principi del programa que avui seria calmat, tot i que ara entrarem en una línia popera així una mica més alegre, amb més xispa. De la mà d'aquesta banda que es diuen The Bel Air Lip Bombs, des de Melbourne, Austràlia, i sonant així de bé.

Doncs té la seva cosa, aquesta banda, The Bel Air Lip Bombs. L'àlbum és del 2025. Estic encara arrossegant algunes coses de les que tenia pendents, diguem-ho així, del 2025, però ja sabeu que aquí ens ho prenem tot amb moltíssima calma. Es diu Again, i és una banda jove, tot i que amb experiència, i diguem que una banda que va captivar ni més ni menys que el bo del Jack Black. Ho dic bé, no? Sí, perquè a vegades amb aquests cognoms em confonc. El del... no, Jack White, veus? Ja l'he canviat completament. Jack White, dels White Stripes. Jack White, des de fa molt de temps, que té un segell en el que es dedica, doncs, a plegar a tot un seguit d'artistes i fent produccions, per exemple, de grans referents de tots els temps, com la pròpia Mavis Staples, ha estat acompanyant a grans artistes. És un veritable melòman, és un tio que toca la guitarra com els àngels, i a banda de fer les seves pròpies cançons i les seves pròpies produccions i els seus directes, les seves gires, també acompanya a diferents artistes. Doncs bé, els Bel Air Lip Bombs també formen part d'aquesta escuderia del senyor, ara ho diré bé, Jack White.

Doncs així de bé sona aquest de Bel Air, Lips Bombs, aquesta banda des de Melbourne, com es deia, des d'Austràlia. Una d'aquestes formacions en les que, evidentment, doncs, el fet d'haver atrapat a la figura del senyor... És que m'ho he d'avançar dues vegades cada cop que ho dic, Jack White, ara sí, dels White Stripes, que no us ho he dit, que es diu concretament el segell discogràfic Third Man Records, on hi ha diverses bandes doncs, que el tipus recolza, no sé si de manera desinteressada o buscant que hi hagi un futur econòmic interessant, tot i que no crec que sigui un tipus al que la pasta li faci massa falta. Això es deia Back of My Hand. A mi, el so que arriba des d'Austràlia últimament m'agrada. Hi ha moltes coses que les trobo realment interessants, més enllà dels tòpics i dels ja coneguts australians de tota la vida. Anem amb l'última. Es diuen The Bel Air Lip Bombs. El que no us he dit és el títol de l'àlbum. Es diu Again, i aquesta última cançó, Smiling.

0: just between us guys. Uh-huh. Yes. You know, barbershop talk. Uh-huh. Got a cure for hair loss.
1: Yes, amigo, ponte un sombrero.
0: What?
1: Easy for put on a hat, my friend.
0: Oh, thank you.
1: Yeah, the only thing that stops hair when it falls is the floor. Yeah, covered.
0: Yes, we're covered.
1: We're covered. Drink to that.
0: Oh, cheers.
1: Salud.
2: Déu-n'hi-do. Una bona sorpresa. Jo hi he anat atret per al col·laborador, evidentment, que és Rubén Blades, la segona veu que sentíeu aquí al costat de Jan Smikmator. És un cantant de jazz, un crooner, podríem dir-ne, txec, de Txèquia, tot i que viu als Estats Units i acaba de publicar un nou àlbum amb una sèrie de col·laboracions, i entre elles, doncs, aquí trobem a Rubén Blades, també amb aquesta capacitat de fer de crooner. Una d'aquelles cançons que vaig descobrir un cop em vaig visitar el poble espanyol de nou per veure Rubén Blades abans de que comencés l'estiu, i una vegada més vam marxar cap a casa amb un somriure d'orella a orella. Això es deia Girl Talk to Men Talk, amb Jan Smikmator, que és el crooner txec, i Rubén Blades fent de crooner. I aquí també teniu una altra parella, no de crooners, però sí de tios talentosos de casa, Nico Roig i Joan Colomo.

13 cors. Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

era qüestió de temps que aquests dos pàgaros fessin alguna cosa plegats. Nico Roig i Joan Coloma, ho dic per la manera que tenen d'entendre la música i la vida, jo crec. Dos persones que viuen al marge una mica de tot el que seria les presses i les tensions i la pressió del negoci, aquest negoci, el que enguany estic fent molta referència al negoci, però és que estic molt cremat amb el negoci. I cada vegada em tiro més cap a aquesta banda de la part més artística, de la part que no entén tant, que al final tothom vol el mateix, tothom volem guanyar calés a final de mes, però hi ha gent, mira, ni que sigui perquè estan a l'ostracisme, doncs es dediquen a fer coses interessants. Una altra d'aquestes bandes, no m'atreveixo a dir que també estan al marge del negoci, perquè segurament que si ens poséssim a preguntar caixers, cosa que jo faig molt habitualment, ens en portaríem una desagradable sorpresa. Però parlem de música, no de negoci. Són els Lamb Chop, tenen nou disc i sona de meravella.

Què hem de dir de l'Amchop? Que no sapiguem ja i que no ens captivi sempre aquesta mena de foscor en la que sempre viuen atrapats, però que captiva, no? És com hipnòtica, la música dels L'Amchop. I ja no ho dic, com us deia, està recentment publicat en aquest 2026. Aquesta època vacacional sempre és una mica de despista i, per tant, ens hem de posar les piles quan hi tornem perquè no se'ns escapi res. El disc es diu Estela. Anem amb més coses. No, el disc no es diu Estela, que carai. El disc es diu Punching the Clown. Estela, ens deia l'altra cançó del primer single al costat d'aquest Weekend, que és la que heu sentit ara. I una altra, que també de disc nou, després d'haver publicat unes quantes coses així de Remember per allò que estava de celebració, és Joan Azapolis Woman.

Joan Zapolis Woman, una d'aquelles dones que té una biografia extensíssima. La Joan Weiser, es fa dir així, Joan Zapolis Woman, entre altres coses, la seva biografia figura el fet de ser la nòvia de Jeff Buckley quan Jeff Buckley va morir ofegat al Mississippi. Portaven uns 3 anys sortint junts, Jeff Buckley i la Joan Weiser. I també va ser corista, per exemple, de Rufus Wainwright. Jo recordo la primera vegada que va venir Rufus Wainwright, o segona, la primera, no sé si va ser el Bikini, la segona va ser l'Apolo, i portava justament a sa germana, a la Martha Wainwright, i també a la Joan Zapolis Woman com a coristes. I a partir d'aquí podem anar estirant del fil, i la seva carrera en solitari també va molt i molt la pena. L'últim àlbum que acaba de publicar es diu The Right Flashed Chest, i aquesta és una de les seves cançons. I tornem a casa, nou single per aquesta veu deliciosa, que és la de la Júlia Pasqual.

Doncs així sona el nou single que ha publicat la Júlia Pasqual. Història també aquí per escriure, diguéssim, biografia. El primer que trobareu és que va participar quan era molt petita de la Voz Kids, aquests programes que jo detesto, però detesto d'una manera visceral. Ja no... A mi la Voz i tots aquests concursos m'és igual, però quan fan participar nens em posa la pell de gallina. Ho detesto, de debò que ho detesto. I per fortuna la Júlia Pasqual, diguéssim, que ha agafat ara un altre camí i està fent coses interessants. I de moment ha publicat dos singles que a mi em semblen que valen realment la pena. Però insisteixo, la meva repulsió total amb aquests concursos amb participació de nens, sigui del que sigui, siguin concursos de cuina, de fer bonsais o del que vulgueu, em sembla una aberració. I ara que ja està, ja ho he deixat anar, una mica més de música, què us sembla? Aquests són The Lines, també tenen un nou àlbum.

meravella de banda i sobretot meravella de veu de la seva cantant, banda veterana també, i al capdavant doncs de The Lines, la Amy Bone. I d'aquesta manera avui anirem desfilant cap a casa. Notes d'una nova cançó que ha publicat Adriano Galante amb Silvio com a acompanyant i La Jalada. Com que no crec que soni sencera, demà, si de cas, començarem programa d'aquesta manera. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música perquè paga la pena.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.